0: a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit, i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: És evident que la unitat que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
0: Per cert, que l'agitador ultra Albise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
15: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven als participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
16: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
15: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
17: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
2: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
19: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig, que facin de tapa al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
20: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
21: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
20: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
22: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
23: M'han dit que no hi ha horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
20: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà combois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
24: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar. Haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
25: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
1: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
3: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
4: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
3: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
5: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
3: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
6: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
7: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
6: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
26: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
6: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
27: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
27: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
2: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
2: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
15: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
15: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
15: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
2: 3CAT Info.
15: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
15: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A la 3:15 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dos competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
15: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
14: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1-1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
15: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur, gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
2: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la 4ª jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res. o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest

0: El magistrat conservador, José María Macías, retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
3: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
4: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics, justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
3: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
5: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
3: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
6: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
3: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord, entre Barcelona i Granollers, i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
7: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
8: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau

0: per gestionar els aiguats.
1: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
2: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
3: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
2: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
4: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
5: Ha trinxat, literalment, el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
2: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
6: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
7: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
8: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
9: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
11: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
10: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
12: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
13: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
12: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
6: 3Cat Info.
0: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i 2 aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
14: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
15: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
14: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
16: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
14: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Poques gràcies actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine té ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio, que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia. Pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt vertinegre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tennis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant. El PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaine's D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit, i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga.

0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
1: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
3: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: A Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
4: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
5: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
4: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
6: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
7: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
4: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
8: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transbord fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
9: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
10: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
11: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia a FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
12: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
11: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
13: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
11: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
14: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
15: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
14: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
16: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
14: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
17: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
18: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
19: В этой области.
17: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
1: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
19: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors del Lotus, Lotus, Lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com Engine de Potrin.
0: Esports. A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
20: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
21: De 4 partidos, nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
20: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
22: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
20: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benet ha jugat l'última mitja hora del partit.
1: 3Cat Info.
20: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
2: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
20: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A la 3:15 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
3: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
20: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
5: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
20: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
1: Són 3:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tanis Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res. o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
8: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador, José María Macías, retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fons del tribunal expliquen que les sentències...

0: directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
2: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
3: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics, justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
2: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
4: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues hay inundado bajo, parking, vamos... Una desgracia.
2: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
5: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
6: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
7: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
8: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera. i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al municipi.

0: Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
1: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta, aquí a 3Cat Info.
2: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
1: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
3: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
4: Ha trinxat, literalment, el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
1: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
5: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
6: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
7: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
8: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba del segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
10: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
9: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
11: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
12: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
11: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
5: 3Cat Info.
0: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i 2 aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
13: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
14: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos, yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
13: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
15: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
13: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies. Ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Poques gràcies actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine té ansietat sempre perquè quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia. Pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tennis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.

0: Son las 4.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit, i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven als participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
0: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: El Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi havia horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar. Haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial. Necessita una
25: charge. A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
0: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Douchy, que està enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Bat Gyal, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports.
1: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dos competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
14: El Buzau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka, Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tanis Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava a la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res. o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes. I això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
8: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador, José María Macías, retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les

0: a qui es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
1: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
2: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és anar ampliant aquesta zona de treball.
1: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
3: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
1: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
4: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
1: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital, i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
5: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transbord fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
6: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
7: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
8: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
9: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
8: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
10: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
11: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
8: En el cas de l'arròs, tot i que

0: La sega està molt avançada i hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
1: El temps.
2: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
3: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
4: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
2: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
5: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
2: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3catinfo que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
7: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
6: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
2: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
8: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
9: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
8: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
1: 3CAT Info.
2: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
10: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
11: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos, yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
10: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
12: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
10: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, a Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club amb competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tennis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant. El PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fountains D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya a 9:15 del vespre a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2. Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades, sobretot per l'habitatge, i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa, precisament, del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins a tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
0: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un SOS alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà combois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia a FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
0: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les peus de Lotus, Lotus, Lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports.
1: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 8:15 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
14: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka, Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la 4ª jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res. o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se el Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
8: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
10: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
11: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters.

0: Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
1: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
0: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
2: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
0: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital, i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
3: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
4: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
5: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
3: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
6: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
3: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
7: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
8: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
7: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
9: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
10: Ha trinxat, literalment, el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
7: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
11: El temps.
3: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
12: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del servei.

0: meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
3: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
2: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
4: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
2: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat tres taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3catinfo que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
6: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
5: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
2: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
7: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
8: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de plaseqta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
7: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
1: 3CAT Info.
2: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
9: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
10: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
9: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
11: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
9: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal y la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y que y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige asimismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club amb competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats, que de fet ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers que, coincidint amb les pluges, el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents també dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. A l'estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé direcció a Figueres o bé direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que hi els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ya no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el front ampli d'esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, se parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. L'alt tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, que aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar al Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
3: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
3: Mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
8: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
3: Per la seva banda, l'agitador ultra, Alvise Pérez, ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força, com a candidats, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
10: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
11: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
3: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giral, Robert.
12: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
14: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
12: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar d'aplicar, en aquest cas, el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
15: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
3: El seu advocat, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
3: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà o no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir, la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer la guits als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar. Haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
3: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Plaincat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
3: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, és propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos. Una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
3: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
0: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
5: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
0: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona Jordi Canal. Bon dia.
22: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de foam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
23: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
22: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat,
24: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaine's DC i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three.
0: La segona. And I'm crazy, but you like it.
1: I Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
0: I la tercera.
1: I acabem amb Good People de Mumford & Sons i Pharrell Williams per parlar de la nova comèdia de Joel Joan que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona. Es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
0: Tot això avui que és dimarts 6 d'octubre del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol amb 3,7 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i l'Ali Gabriel a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 11:15 parlarem amb Carme Arcarazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta. Arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí. Però sí que hi ha una branca d'aquesta perturbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments. Estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitats s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials. Costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
0: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera?
6: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
0: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Ricard.
0: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Des de Perpinyà, Laura Bertran, hola, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
0: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí, a Saxònia-Anhalt, es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'Alternativa per Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
9: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit, Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
0: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
10: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol, malgrat estar lesionat llavors. Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça bolsonarista és Romario, actual senador.
0: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
11: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes, un d'ells sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
0: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
12: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana a Magaluf, a un hotel Malià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i, sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Anna Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema, amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta: cultura o blanqueig?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil. Cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:27. I en esports, Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
15: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 9:45, Lamine sortirà d'inici.
16: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
15: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
1: Sí, sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Serinyà, al Pla de l'Estany, a les 7:51.
1: Es pondrà, dèiem, a les 7:22 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:31.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Pere Pescador, 15 graus. A Torredembarra, 19. I a Barcelona, 20.
0: Pel que fa al temps, avui el dia comença amb més núvols i amb previsió de noves tempestes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre. La nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i al tarda podem tenir tempestes també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha el alternatives d'autobús.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
5: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: El segon, Ada Colau.
1: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
5: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: El quart, Inuncat.
1: El govern el mantindrà activat el pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
0: I el cinquè, vaga general.
5: La renúncia de Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
6: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Segons l'Organització en Defensa de la Llibertat d'Expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven a la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
0: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia de nou.
0: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
7: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del periòdico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I el Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
0: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
8: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Ara són les 6:35. De seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país, amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són tres... Passen 7 minuts de 6:45.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
1: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
2: I la resta de partits com ho han rebut?
1: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
15: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
2: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'abaixi baixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
1: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
2: Anem a veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:45 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
17: Bon dia.
16: A quina hora sortiràs?
17: Pues, segons la noia, han dit que ens havien d'esperar fins a les 7:30.
16: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els

0: tot, molta més gent agafarà el cotxe.
1: És la situació aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat. Això sí, va ple, i com a mínim en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
2: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
3: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
4: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
3: Fons del Tribunal concreten que la sentència remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
3: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
5: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me ha anat el cap o se me ha anat la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
2: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
6: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
2: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
6: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
2: Ambient especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
7: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
8: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
7: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomer, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica. Arribarà aquí a Catalunya. De moment ja la notem amb més núvols. També hi ha bancs de boira en aquesta hora moltes comarques de l'interior i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre. Poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu o al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla a Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment, i també una tongada de pluja forta en punts de la costa i el prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
10: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda,

0: banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies, i Renfe en aquest cas sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
3: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flávio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 del barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
7: S'estan encardant de tu, eh?
6: Per la meva pronunciació, del cognom.
8: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himyar.
6: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
8: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra, que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
10: Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
4: Onze minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
4: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
4: Girona, Núria Peraire, bon dia.
14: Bon dia.
4: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
4: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
12: Sí, que ahir va castigar, i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
4: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
13: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
14: És el tema a les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
15: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
14: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
16: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la mare morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena acompanyat de la soprano Laura del Río i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda demà a càrrec de Félix Albo anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un te.
14: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
17: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
14: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: Aquests dies, l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós, que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el technical advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes, i el canyet.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
19: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
20: I a partir de les 3,
21: l'espai de reflexió a la tertúlia.
22: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
23: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
22: El més perillós és que escapi el nostre control.
24: I per aquí exemple... és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
19: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
14: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a la revuelta.
25: Les faltades d'ahir en la revuelta per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta, va dir Grissom fent broma. I després Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
14: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
0: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
14: I ahir què deien els altres, Jovany?
16: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador, fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
2: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
3: De Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
2: No, Mallorca no.
3: També, has de descansar també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
2: Menorca. Ai.
3: Menorca, ara?
2: Maresme.
16: I mentre a l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
5: De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
16: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
6: Es que sois vosotros que sois unos carroñeros, yo lo digo contra las letras.
7: A ver...
26: Y tú eres un subnormal.
7: Oye, no, venga, no. Es que
16: vamos... A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
14: Gràcies, Joan.
27: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
28: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
29: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
30: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
28: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canelias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road, dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arriba una perturbació de l'oest de la península Ibèrica, recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana, i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van. Sí. Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4, de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Massanet. R Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a PortAventura i la Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara, clar, encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem en una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa, sí, de Rodalies, i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, es anaven escurçant, doncs tot té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí. Avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com veiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat, ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta, ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent, i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mesura que es van omplint una mica, perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Massanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les vam tancar ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure, ja, amb el que estava passant, i per tant les, sí, vam tancar, i ara les han reiniciat
0: i a veure què tal.
3: I ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les, sí, coses, sí, també que són curioses de...
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i, òbviament, doncs només veus hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on ens explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu, amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'extensió de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte i diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio, recorrent alguns punts de més afectats per les pluges, vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls...
11: Fa mitja hora té una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics. A l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les...
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys des del 6, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
9: I l'agitador ultra, Albise Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
15: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernesto Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
14: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
16: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
15: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
16: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
15: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
16: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que em mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
15: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 8:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a la 1 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 8:15 del matí.
24: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 18 graus de temperatura i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opta en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat, i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata
1: O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
4: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
5: Increïble.
4: Platòric.
5: Kiwi.
4: Eh?
5: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
4: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
25: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
8: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C-14-15C a la Roca i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
26: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma, ara mateix trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
27: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
26: Toni Fortesa.
28: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2.5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
29: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
28: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
27: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
26: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. L'acaben de reprendre, una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 8:15. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard
30: amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Capravo. Bases a capravo.com.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: el 4 de setembre...
33: 1933.
32: Del 1977.
33: 77.
32: Memoritzi, 4 de setembre...
33: 4 de setembre...
32: Del 1977.
33: 1977.
31: I el número de la sort, el...
33: El 7.
32: No, tampoc. L'1.
33: L'1.
32: Queda clar?
33: 1.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Els sons del matí.
34: Per a fer más,
6: necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
7: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
9: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, i tots sabem que Sánchez és capaç absolutament de tot.
10: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
11: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc la primera.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia, Marc Jurado, compta gotes.
26: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid. Però de forma figurada diem que una cosa va amb compta gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats. És el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compta gotes.
0: Avançament.
26: Acció d'avançar o d'avançar-se, la ciència avança, un vehicle en pot avançar un altre, podem fer un pagament per avançat, o també l'avançament electoral, és el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
0: Aquesta és la segona paraula del dia, i encara ens queda la tercera, que és soca.
26: I que intentarem explicar-la, un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem, quan ens refiem, ens referim als virus, i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
0: I ara posem-hi tres xifres. Lara García, 281,31 euros.
16: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros del megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
0: 700.
16: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
0: 13.
16: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten mans aplaudint i gravant-lo amb els telèfons mòbils.
17: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benin. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
0: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes de les que no tenen coberta i amb una vintena de persones que miren un castell.
17: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys. I aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia. Resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
0: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics. Però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
18: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'Estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
19: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui a La cara ve del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, Sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani i, en canvi, el desembre sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives, el que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents. I el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris. De 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris. 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedar tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
0: Això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
2: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
0: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
0: D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de 8:15 del matí i per arribar al punt de 8:15 sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
8: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Edith Piaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: lâche-moi.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Doncs que amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
5: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no data fixada.
4: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus.
5: El govern aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies.
4: Es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb la forta tempesta, va marxar de casa i es podria haver desorientat.
5: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia. És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
4: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
6: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
2: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Si avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús. Són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i Port Aventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
2: I a les carreteres a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí. Molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17 a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
2: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
10: Unes portades que avui se centren tot és en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portades són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès, titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
2: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 8:45 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
2: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
11: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
0: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsus s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Un altre històric que tanca.
3: El Priorat del Cafè Vernet de Margalef abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien el Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, i hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, Cinco Días repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'estatut del becari. L'Economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre el setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges a l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges. Hey!

El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada, al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina, enmig d'aclamacions i llàgrimes. Se m'omple l'ànima a poc.

0: Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
1: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
2: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a la Voz de Cádiz.
1: Van llançar 2 bilions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
0: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
1: I Canalies, qui fa anys avui?
2: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabral, és el cantant, en fa 60, també en suma un mes i arriba als 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
1: I el Sant Toral?
2: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quios Vintage amb Albert Om.
3: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 6 d'octubre de 2006. Atenció, perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui fa 20 anys moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del SUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
6: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
8: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez justificant l'avançament electoral al 29N.
9: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
8: Ada Colau no es descarta com a candidat. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtasun, un de Sumar, i Míriam Nogueres, de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
10: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determina la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
10: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
1: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous.
8: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
1: El Tribunal Constitucional ha avalarà avui definitivament l'amnistia.
10: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
1: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
8: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
1: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
10: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobarà

0: Hi ha actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
1: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
2: Serà la una de la matinada en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pere Joan Álvarez, bon dia. Lleida.
5: Bon dia.
1: Què tal? I Tarragona, Clara Echeverría, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
0: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui, precisament, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
1: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
7: Exacte, aquest és un projecte molt d'oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
1: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
6: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest, reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
1: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Pere Joan.
5: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaria, on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort, que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
5: Bon dia.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior. I a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida. I allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar, que tangencialment també podrien afectar, doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada la matinada.
1: I pel que fa a la mobilitat, en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
10: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havíem dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
1: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
3: Sí, paciència a aquesta hora perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
4: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
11: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
1: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
13: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
14: Catalunya es desperta pendent del cel, Protecció Civil manté el ple en un càrrec.
15: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
12: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
16: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat.
18: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
19: El matí de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
20: Està molt bé que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
21: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
22: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
1: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
23: És un desastre.
24: Màxima precaució.
1: Hi som sempre, també en l'emergència.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 7:53.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
26: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
25: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
12: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Ara són les 7:54, 636-360609. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
27: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tiets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
28: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, com més espectacular millor.
27: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
28: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final, penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
27: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona l'estiu l'estiu que ve, les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
0: M'he gastat 120 euros per anar a veure Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Reventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
6: Pues Sara,
7: mira, mama, que mono aquest bebé donat a la feina. Què et sembla?
6: Nena.
7: Què? Què?
6: Calla, Sara, això està trucat.
7: Que no.
6: Sí, home, que doncs, pobra gent.
7: Que és així.
6: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
7: Per què?
6: Per què no ves amb aquest nas? Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
5: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
1: Elisenda Pineda, gràcies. Bon dia.
5: A tu, bon dia.

I aquesta dada cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: En punt les 8 del matí. Primer títol ara que s'hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Paciència a aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Jeffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 9:15. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, un dia més, molta precaució amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Declaracions del president Salvador Illa. El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. Doncs bé, a tot això, la mobilitat encara avui patirà els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan García, alguna altra novetat sobre les previsions de servei? Bon dia.
5: Bon dia. Una novetat de primera hora del matí. R2 Nord, els trens arriben fins a Granollers. S'havia dit a la planificació d'ahir al vespre de Renfe que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs, arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. Avui la principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan aquests trens i encara no els del tram nord de l'R4, els que van i venen del Vallès Occidental? Perquè aquesta línia, en aquesta línia encara s'hi estan fent marxes exploratòries sobre l'estat de la infraestructura. Avui aquí a l'estació de Sants sí que hi ha informadors ja des de primeríssima hora d'entrada en funcionament del servei i veiem que les pantalles indiquen els trens que a priori han de passar.
0: No hi ha servei aquest matí a la línia R11 que comunica Figueres i Girona amb Barcelona. Hi ha autobusos que ho supleixen, però que no surten en els mateixos horaris que els trens i els passatgers han d'esperar que s'omplin per poder fer el trajecte. En el tren d'alta velocitat no hi ha problemes, però això sí, va ple de gom a gom. Estació de trens de Girona, Fèlix Martín.
6: Els primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 614, 627, 637, 714, no han sortit aquest matí. També han suspès els trens de Girona cap a Figueres. Els usuaris gironins tenen un servei de bus alternatiu, però amb sortides que no són en el mateix horari que les mateixes que el tren. S'han d'esperar fins que els busos estiguin una mica plens. Sí que funciona l'AVE, han sortit aquest matí els que estaven previstos, sense problemes, però estan plens i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies. Això és el que s'han trobat tres passatgers a l'estació de Girona.
7: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus, que no sabem a quina arribarem. Esperar que arribem d'hora, no ho sé.
8: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
9: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
10: ¿Y os ofrecen la alternativa de coger el AVE? ¿Que el AVE sí que funciona?
9: Sí funciona, pero está lleno, o sea, la gente ya lo ha comprado porque ayer supongo que había el mismo problema y la gente ha optado por anticiparse.
6: A l'exterior de l'estació de tren de Girona, diversos busos aturats, també gent que s'espera, sense saber a quina hora poden començar el seu trajecte.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges comparteixen protagonisme avui amb dues notícies polítiques. La primera, el Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Mentrestant, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els decrets per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrelevant. Busquem més detalls a Madrid, Anaïs Sainz.
11: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
12: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
11: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
0: Esquerra i Junts activen avui la maquinària electoral per les generals del 29 de novembre, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaris aposten novament per Miriam Nogueres. Àlex Giral Robert.
13: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Senat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número 2 dels republicans...
14: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
13: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Noguera repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
15: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
13: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot.
0: Doncs bé, en aquest context, Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig del decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament lligats.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: Comissions i la UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Un anunci de la vaga general que es va rebre en satisfacció a la manifestació en defensa del dret a l'habitatge que es feia ahir al vespre a Barcelona. Una concentració que va plegar milers de persones i que va acabar amb 13 detinguts. Els arrestats són membres d'un grup d'activistes que es van enfrontar als Mossos d'Esquadra un cop acabada la manifestació. Van cremar contenidors i van llançar objectes contra els agents que van respondre amb càrregues i disparant balers de foam. 28 policies van acabar ferits lleus. Abans d'aquests enfrontaments, però, la marxa es va celebrar amb normalitat. Va plegar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 120.000 segons els organitzadors que van celebrar l'anunci, com us dèiem, d'una vaga general. Carme Carazos, portaveu del sindicat de llogateres.
17: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats, i per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
0: Els manifestants també van fer crides a acabar amb el negoci de l'habitatge. I anem ara per l'altra notícia política del dia, n'estem molt pendents.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I és que el Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprova avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant al Tribunal Suprem a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Així mateix, espera que el magistrat conservador José María Macías retiri la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix avui el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident al marcarà el Suprem.
18: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà tot i que no ha fixat data.
2: 3CAT Info.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: De podcast n'hi ha molts.
1: Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un quart de nou del matí, obrim àrea de servei. Estem molt atents al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, demanaves avui paciència. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, i la segueixo demanant, perquè la veritat és que tenim circulació força complicada, retencions en molts punts, pràcticament a totes les vies principals. D'entrada cap a la ciutat de Barcelona, destaquem un punt a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet. Aquí hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat per un accident, i això complica molt la circulació en aquest punt. Fora de Barcelona, cua a vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, la P7 a Santa Perpètua, també sentit sud, la C-17 de l'Ametlla Canovelles, direcció Barcelona, i la C-60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès. A tot això li hem de sumar que encara hi ha vies afectades pels aiguats tallades. A aquesta hora encara la C-14-15C a la Roca del Vallès i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles. I aquesta situació del trànsit complicada, també complicada la situació del transport públic. A Rodalies, diverses línies que funcionen a mig gas en alguns trams funcionen amb transport alternatiu per carreteres. El cas de l'R1 des d'Arenys en sentit nord, a l'R2 de Granollers Centre cap a Sant Celoni, l'R3 de Ripoll a Puigcerdà, l'R4 de Manresa a Terrassa, Estació del Nord, la R8 en tot el seu recorregut i la R11 de Portbou a Sant Andreu. En tots aquests casos, aquestes línies funcionen amb aquest servei d'autobús alternatiu per carretera en aquests trams.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
4: Comencem la jornada d'avui amb més estabilitat, amb més tranquil·litat, tot i que ja s'ha produït, ja s'està produint un augment de núvols per Ponent i Terres de l'Ebre, que precisament en aquesta zona ha fet que les temperatures aquesta matinada hagin sigut una mica més elevades respecte a l'anterior. Ha pujat 1 o 2 graus, ahir el cel estava més serè, amb mínimes al voltant d'aquests 15, 16, 17 graus. També en algunes valls del Pirineu, el termòmetre o s'ha mantingut o ha pujat lleugerament, amb els valors més baixos, al voltant d'aquests 10 graus. I a la costa, doncs, de nou trobem algunes xifres que no baixen dels 20, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 21 a Tortosa, o al voltant d'aquesta xifra també a Amposta, també degut a la presència d'aquests núvols que al llarg del matí han d'anar en augment. S'espera un matí tranquil, amb variabilitat, però amb aquest augment de la nuvolositat, que de fet no descartaríem algun primer ruixat cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, tot i que serà més a partir de migdia a la tarda que tornaran les pluges. En forma, això sí, de ruixats, amb una distribució molt irregular, avançant des de Ponent a Llevant, i associats sobretot en zones del prelitoral, del Pirineu, Prepirineu, però que poden afectar qualsevol indret. De fet, sense descartar, de nou, algunes tempestes que puguin ser localment intenses. Hi ha avisos en aquest sentit, en general, amb la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però cap al sud del país, Terres de l'Ebre, podrien haver-hi, doncs, algunes tempestes una mica més intenses, i fins i tot no es descarta que es pugui superar en mitja hora els 40 litres per metre quadrat. Se'ns tira sobre un embussament d'aire fred que ens acabarà de creuar entre demà i demà passat, generant, doncs, un tarannà de ruixats, de temps insegur, i sempre amb una tendència, sobretot a partir de mala tarda i dijous, anar quedant més ubicats al nord i al nord-est del país, i obrint les portes a un descens de les temperatures.
0: Un quart de nou i quatre minuts. Les manifestacions dels estudiants a França s'amplien avui a altres col·lectius en forma d'una gran mobilització, mentre diverses associacions denuncien repressió policial contra els manifestants. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. Ahir un noi de 15 anys va perdre una mà per una granada ensordidora, i el govern admet que més de 200 estudiants han quedat ferits des que van començar les protestes. Anem a París, correspondent. corresponsal Isabel Galí.
5: Al costat dels estudiants de batxillerat es manifestaran els seus professors. També comparteixen moltes de les queixes sobre el mal estat dels instituts i sobretot la falta de mitjans per substituir els docents quan estan de baixa o fent formació. En paral·lel, associacions de pares i la Lliga dels Drets de l'Home denuncien els mètodes que la policia està fent servir per reprimir. Emmanuelle Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
7: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
0: El partit que ve que s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca, el partit independentista, s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit de govern, s'ha quedat sense representació parlamentària en Washington, Oriol Serra.
8: Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals.
2: 3CAT Info.
0: Absolent l'exconsellera de Salut, Albert Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a tots dos i també altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut, els acusaven d'haver discriminat policies i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin, si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i de la policia espanyola i la Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
23: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. Entrem en crònica cultural. Ha mort l'autor britànic supervendes Jeffrey Archer. Tenia 86 anys i també va ser diputat del Partit Conservador. Durant mig segle de creació ha venut uns 300 milions d'exemplars de les seves novel·les de suspens arreu del món, segons consta a la seva pròpia pàgina web. Una carrera no exempta de polèmiques i escàndols que el van portar davant la justícia i a una condemna de presó. Aquesta mateixa setmana estava prevista la publicació del seu últim llibre, que es titula Adam i Eva. Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound, que arriba a la 25a edició. El Festival Barceloní ha presentat l'enorme llistat d'artistes que inclou bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Mar Ruiz.
24: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: I la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callao.
25: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que a mitjans dels anys 70 van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, amb 3 estrelles Michelin al restaurant que porta el seu nom a Oria, Guipúscoa, i tres més al Lasarte barceloní, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
6: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, únicos, irrepetibles y los más grandes de los grandes, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Y sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
25: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
9: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.
25: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas La Plana, coincidint amb la sortida al mercat de l'anyada 2020, que és la cinquantena d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc que es va començar a produir el 1970.
0: Esport. Montserrat, Raia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
11: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
10: Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, deixa entreveure que serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots, i s'intueix del que explica que avui a 3:15 Lamine Yamal sortirà d'inici.
12: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
10: A partir Croàcia-Espanya a 3:15 del vespre, avui també a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat els 90 minuts, Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora de joc. Mentrestant, el Barça ha tornat ja als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat.
2: 3CAT Info.
10: Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
14: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
26: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
27: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
10: Alguns dels aficionats que explicaven amb emoció aquest últim partit de Messi amb l'Argentina, un Messi que va debutar fa més de 20 anys amb la selecció del seu país. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. És un partit històric per als gironins. El primer del club en competició continental a l'Europa Cup, a la quarta competició europea del bàsquet. Contra el Dinamo de Bucarest, a Fontajau, el tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
28: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dos competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
10: Girona, Dinamo, 7:45 del vespre, també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Isaac Nogués, jugador de la penya.
29: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
10: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, Granollers rep el Busau romanès a 3:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. En waterpolo, en natació, Sabadell visita a 6:45 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo. I al Mundial d'Hockey Patins Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola guanya Xile per 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la jugadora del Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup.
1: El Buzau és un equip diferent.
13: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, bon dia.
3: Bon dia. Un accident talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Llobregat i provoca cua en aquest punt. Es manté el trànsit dens a bona part dels accessos a Barcelona i a la resta de carreteres destaca encara trànsit lent també a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
0: Fem ara un repàs a les principals informacions del dia. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el ple Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aproparà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels darrers dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que han abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. I el Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix, per tant, un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. A partir d'ara també us explicarem que avui es reprèn a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia a qui una exparella seva va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la seva filla. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona el 8 d'octubre, del 8 d'octubre al 17 de desembre, amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. I en Esports Montse, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamin Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia.
10: Sí, és la gran estrella de l'equip espanyol. Assegura De La Fuente que ha dosificat tots els jugadors, però que Lamin avui segurament jugarà. A partir des de 8:45, és partit de la Lliga de les Nacions de Futbol. I un repte històric per al bàsquet Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 en el primer partit dels gironins en competició europea a l'Europa Cup.
0: El temps, matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda, atenció, perquè tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local. Dos quarts de nou i tres minuts, el govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el ple Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà en la seva reunió del govern un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La mobilitat encara avui patirà també els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es manté tindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça Catalunya. L'estació d'Arenys de Mar és el punt on acaben els recorreguts als trens de l'R1. Anem cap allà. Marta Bellés, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquest matí aquí hi ha força tranquil·litat. Arriben trens des de Barcelona amb una freqüència força espaiada i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que ja els esperen a la porta de l'estació, aquí al davant. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 7:45, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent fins dalt, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a arribar a Blanes. Les cares de la gent són de resignació. Molts no tenen, ens diuen, una alternativa al transport públic per moure's. Hem de dir que no es compleixen els horaris i que, a més, ara, per exemple, he entrat a l'estació, les pantalles s'han reiniciat, ahir les van tancar perquè no coincidia el que deien amb el que en realitat estava passant, i aquest matí les han reiniciat. Doncs bé, ara mateix surt un tren programat en direcció Massanet-Massanes, i quan he anat a consultar m'han dit no podem fer cas de les pantalles, no funcionen i el que diu no és cert. Per tant, estem una mica en aquest sentit igual que ahir. Sí que hi ha informadors aquí a la porta de l'estació que dirigeixen la gent cap a on ha d'anar, però qüestió d'horaris ja és un altre tema. Darrere les cues de persones que per pujar un autobús, doncs hi ha moltes històries. Per exemple, dues. La primera, d'una dona que torna a casa després de treballar durant tota la nit escombrant els carrers de Barcelona. Ahir va perdre 3 hores de son. I la segona, tornava després de treballar aquesta persona ahir de Sant Pol de Mar i va esperar també 3 hores per poder arribar un altre cop a casa seva aquí a Arenys. Les escoltem.
4: Jo de Barcelona al Clot vivo en Calella, però aquí hacemos transbordo que ja nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a la 10 de la mañana a mi casa.
1: ¿Normalmente a qué hora llegas?
4: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
15: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses en San Paul de Mar. Viene uno, dice, está lleno, no puedo coger más. Ya está.
1: Per tant, com podeu comprendre, la preocupació de molts usuaris ja a aquesta hora del matí, quan van cap a la feina, és saber com s'ho faran, què passarà a l'hora de tornar cap a casa.
0: Marta, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: El sistema de drenatge de la ciutat de Barcelona permet gestionar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en l'episodi de pluja d'aquests últims dies. Toni Fortesa.
16: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2.5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
17: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
16: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya.
0: Una cosa més, a causa dels aiguats dels últims dies, hi ha com a mínim 3 centres educatius que no podran obrir portes avui. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs, que han tingut diverses afectacions. A banda, les pluges d'ahir també han afectat 2 hospitals. Al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària que estigui tancat.
2: 3CAT Info.
0: 9:15, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Mentrestant, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els decrets per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Esta vegada la prohibició de desnonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
19: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continue siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
18: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
19: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
18: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
0: Satisfacció per l'avançament electoral a PP i Vox, que demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, celebrava la possibilitat de fer fora el president, l'actual president espanyol.
5: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les enquestes del CIS, totes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
6: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Doncs bé, a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista. La coalició de partits que integren Sumes presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
7: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
8: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que no descarte liderar la candidatura. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprovi avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant al Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'obri judicial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, de Cándido Conde Pompidou, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, explica bé al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Tribunal Suprem.
9: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Sortim a l'exterior.
2: 3CAT Info.
0: Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea estan monitoritzant el cas Moscou. Cristina Solías.
20: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pista, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
21: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents

0: Mentrestant, l'exèrcit rus ha continuat atacant les principals ciutats ucraïneses durant la matinada. Segons l'Estat Major, l'objectiu han estat centres de dades. Els drons russos també han impactat en dos ports del Mar Negre i han danyat un vaixell mercant. Donald Trump aprova l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit nord-americà on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Hassan va irrompre al centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana a les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des de l'any 1961. L'afusellament ha estat una de les diverses modalitats de pena capital que l'administració Trump ha afegit recentment a les formes d'execució permeses pels delictes federals més greus, juntament amb l'electrocució i l'asfíxia per gas. El ventall d'opcions per les execucions federals es va ampliar en part a causa de les dificultats creixents per obtenir els fàrmacs necessaris per a les injeccions letals. 3CAT Info. 3CAT Info. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i de la mentida. Marta Vives.
1: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig per Anna Alarcón. La directora del Festival Cira Benoza explica el fil conductor d'enguany.
2: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals.
1: A més, el fotògraf Joan Fontcuberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
0: Doncs així hem arribat a 8:45 del matí. Atenció de nou al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari per actualitzar dades als transports públics i a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Un accident talla ara un carril a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet, en sentit Llobregat, i provoca cua en aquest punt. A aquesta hora encara es manté el trànsit força dens a bona part dels accessos a Barcelona i més enllà d'aquesta àrea més propera a la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit Barcelona i a l'alçada de Ripollet direcció Sabadell i també a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua sentit sud. A tot això li hem de sumar que encara hi ha carreteres afectades per les pluges, sobretot a la comarca del Vallès Oriental, a l'entorn de Granollers, encara tallades la C352 a l'alçada del túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la C1415C a la Roca del Vallès. Uns aiguats que avui encara provoquen afectacions al transport públic. Recordem que a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions i amb trams que s'estan cobrint amb servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps. La crònica és del Jofre Genué.
4: Aquesta matina del temps s'ha mostrat molt tranquil, estable, amb moltes boires i boirines. Aquestes humitats tan altes de les pluges d'aquests darrers dies provocant doncs, que el 100% d'humitat predomini arreu del país amb núvols baixos, però també amb clarianes. De fet, els núvols s'estan augmentant ara mateix cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. S'acosta una nova pertorbació. L'embussament d'aire fred ubicat cap a la zona de Portugal se'ns tirarà a sobre i, per tant, el temps no acaba de millorar. És més, a partir de migdia de la tarda tornen els ruixats. Però uns ruixats que avançaran de ponent a llevant en direcció de sud-oest a nord-est i seguint doncs, punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, sobretot també serra prelitoral, i que poden afectar qualsevol indret. També poden arribar a la mateixa costa, a més amb aquests avisos d'intensitat de pluja entre aquests 20 litres per metre quadrat a mitja hora. A les Terres de l'Ebre fins i tot podria haver-hi intensitats de 40 litres per metre quadrat a mitja hora, almenys així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta tarda amb aquest nou episodi de ruixats dispersos a qualsevol indret del territori. Per demà i demà passat es mantindrà el temps insegur amb nuvolades i ruixats, potser amb una tendència a anar-se ubicant cada cop més a la meitat nord i

0: nord-est del país i sobretot de cara a dijous, quan sembla que entrarà la tramuntana, amb entrada també d'una massa d'aire més fresca, que ens durà un cap de setmana més estable, però amb un ambient de plena tardor.
1: Fresca Info.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: Fresca Info.
3: 3:15.
1: Catalunya al dia.
3: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona que una exparella va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla. El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i li va dir que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
4: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
3: Fiscalia i acusació ho qualifiquen d'assassinat, però perquè va planificar el crim, això és el que consideren, i li reclamen presó revisable permanent. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen cada dia per dins de Cunit i de Calafell, corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
5: Aquesta possibilitat no és nova, va ser molt reivindicada, però des de l'Ajuntament de Cunit es considera que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el Viaté o l'aplicació Hawaii, la barrera del peatge de Cubelles o el de Calafell s'obren i no es cobra res. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i la contaminació a dins de Cunit, segur, o Calafell, per on hi passa la C31. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa els conductors d'aquesta possibilitat.
6: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
5: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
1: Catalunya al dia.
3: Hem de parlar d'una nova jornada de protestes i aturades del personal de les biblioteques de Barcelona per reclamar al consistori que desbloquegi la negociació sobre la millora dels seus drets laborals. La Intersindical i la CGT han convocat una concentració aquest matí a l'Avinguda Gaudí en Provença, que també apel·la als treballadors de les escoles Bressol, als serveis socials i les oficines d'atenció ciutadana. La protesta dels bibliotecaris es desplaçarà a la tarda a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el ple extraordinari promogut per Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que reclamen al govern de Jaume Collboni que reprengui les negociacions amb el comitè d'empresa. Demà hi ha prevista una reunió entre les dues parts. Si no s'arriba a un acord, la plantilla amenaça de tancar totes les biblioteques de la ciutat aquest dijous. La jornada arriba després de mesos de vaga i sense una negociació efectiva des del mes de juny. Les receptes i les tradicions de la Vall d'Ora, al Solsonès, s'han transmès oralment durant segles. Ho han fet de generació en generació. Ara una masovera les ha recollit en dos llibres perquè no s'acabin perdent. Anem cap a la Vall d'Ora, allà hi tenim el Joaquim Albalaté.
7: Són un centenar de receptes, remeis i tradicions d'aquesta vall de Navès, al Solsonès. Les ha recollit Dolors Pujol, l'actual cuinera i responsable de l'emblemàtica masia al Pujol, amb l'objectiu que tot aquest patrimoni immaterial continuï viu.
8: Home, l'important és que no es perdi. Que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament. Però que almenys quedo constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores. No faig cap plat jo a menys de 3 hores.
7: El primer llibre, El xup-xup de la Vall d'Ora, es va publicar l'any passat i ara n'ha presentat un segon volum, El foc lent de la Vall d'Ora, amb receptes que encara avui prepara la masia.
8: I aquest em va costar tant perquè el primer ja I aquest, com que vaig veure que havia posat, em sortien moltes coses que no havia posat el primer, dic, va, posem-los-hi. I el primer poder vaig posar moltes coses que ara és més difícil de trobar, com ara el freginat, que es feia amb la sang, el fetge i els pulmons dels xais que mataven, doncs, clar, no ho trobes, això. Doncs ara he posat coses una mica més, potser la gent... trobarà més.
7: Són uns llibres que, tot i que només ven a la Masia, on hi ha un restaurant i una casa rural, ja han esgotat diverses edicions.
3: Tota la trajectòria de l'artista visual Joan Pere Massana es pot visitar per primera vegada en una única exposició a Lleida. Es tracta d'una mostra que fa una retrospectiva de tota l'obra i les sèries, anomenades llibres, del creador Lleida, Julià Albacar.
9: Joan Pere Massana, nascut a Pons, a la Noguera, ha exposat en galeries d'arreu d'Europa i dels Estats Units i ara tota la seva obra estarà condensada per primer cop en una exposició sota el títol Joan Pere Massana, una mirada retrospectiva. Una oportunitat que, segons explica el mateix Massana, li ha permès revisitar les seves pròpies creacions des d'una nova mirada.
10: Es posar en una galeria uns quadres i penjar-los i despenjar-los i que no quedi res a darrere, te quedes una mica insatisfet. Llavors, que aquest projecte de l'Adrià de fer un discurs museístic, això t'aporta, a mi m'aporta personalment una satisfacció brutal.
9: A la mostra es poden veure les seues sèries, conegudes com a llibres, i que des de diferents mirades i materials aborden un objecte quotidià diferent.
10: Les sèries surten una mica de com estàs tu personalment, no? Llavors, per exemple, el llibre dels jocs és tornar a la infantesa, i, per exemple, el llibre de l'aigua és una sèrie molt més meditativa, molt més blanca. El llibre dels arbres, per exemple, és una sèrie molt més densa, molt més barroca.
9: Tot plegat és un reconeixement a la figura i l'obra del creador lleidatà. Adrià Codines, comissari de l'exposició.
11: Jo no entenia que no se li hagués dedicat una exposició retrospectiva. Sempre les galeries, els museus on ella ha exposat, volen l'obra nova, no? Lo d'última creació, i jo trobo molt interessant descobrir tota la seva obra a partir dels orígens.
9: La mostra es podrà visitar fins al dia 14 de novembre a l'Adrià Codinar, Galeria de Lleida.

0: Esports.
1: Montse, Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que l'extrem mataroní serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. I així veu a Lamine Yamal el seleccionador espanyol.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio, que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: Un altre blaugrana, Dani Olmo, torna a Croàcia, el país on va debutar com a professional.
4: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: A partit Croàcia-Espanya és a 3:15 del vespre, avui també a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, al davanter del Girona Banat, va jugar l'última mitja hora de joc. I el Barça ha tornat als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra Getafe en la represa de la Lliga. Després de l'aturada de seleccions, Hansi Flick va poder comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa. En canvi, Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
5: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
6: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
7: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
2: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami.
0: 3CAT Info.
2: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. Partit històric per als gironins. El primer del club en competició continental a l'Europa Cup, la quarta competició europea contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández explica com afrontaran el fet de jugar dues competicions exigents alhora.
8: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 7:45 del vespre i també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Isaac Nogués, jugador de la penya.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
2: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
10: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En waterpolo, en natació, Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial d'Hockey Patins Femení que es disputa a Asunción al Paraguai. La selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza l'últim segon del partit. El combinat espanyol amb 7 de 10 catalanes es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. Justament avui juguen contra aquest equip la selecció espanyola. I en tenis, Carlos Alcaraz juga avui la final del torneig de Tòquio contra el Txec Lehecha. Ho farà després de superar mallorquí Munar a les semifinals 2-16-1 al torneig a Pequín. Djokovic jugarà la final contra l'australià de Mignor gràcies a la desqualificació de Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador.

Dimarts 6 d'octubre del 2026, dia de celebració a la policia local, a partir de les 11, a l'hotel Mi Terramar tindrà lloc l'acte que fa balanç de curs i que serveix per reconèixer algunes accions de mèrit o trajectòries professionals d'aquest any. Òbviament, també haurà de servir de reforç moral després del tràngol que va viure la policia local per Festa Major. Mentrestant, aquí van unes dades sobre Sitges que els poden interessar i que estan recollides a l'anuari 2025 de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Primera, l'any passat, vàrem arribar als 32.690 habitants. Sitges creix, i creix gràcies a l'arribada de nou veïnat, perquè en matèria de creixement vegetatiu, o allò que en diuen creixement natural, tenim números negatius. L'any passat van morir 100 persones més de les que van néixer, i de totes les persones que van arribar a Sitges, una de cada tres ha nascut fora d'Espanya. L'edat mitjana dels sitgetans és de 45 anys, per sobre de la mitjana catalana, i una de cada 5 persones, o sigui el 20% dels sitgetans, té 65 anys o més. Per tant, com viure i com atendre la vellesa seran un dels tants temes prioritaris que tenim sobre la taula. 9 de cada 10 assalariats treballen en el sector serveis, veritable monopolitzador de l'economia local, i els autònoms representen el 25% de la totalitat dels treballadors de Sitges. I la taxa d'atur, segons aquest anuari, se situa prop del 7%, per sota de la comarca, per sota de Catalunya i per sota de l'Estat. En un moment ho comentem tot. Vinga, hi ha diverses coses ahir que parlàvem del concurs de castells de Tarragona i no hem parlat de la colla de grallers que acompanyava la jove de Sitges, que ha merescut la tercera posició general, perquè a Tarragona, a més del concurs de castells, fan concurs de colles de grallers, de les colles de grallers que acompanyen els castellers. Aleshores es fa de la següent manera. L'actuació de Torredembarra del 27 de setembre compta, i les dues actuacions de Tarragona, la del dia 3 i la del dia 4, compta. Aleshores, un jurat, els sona d'alguna cosa això, un jurat escull de cadascuna d'aquestes tres jornades les tres millors colles de grallers de cadascuna de les tres jornades. I el diumenge dia 4, a Tarragona, s'escullen de les nou colles finalistes les tres millors colles que acompanyen a les colles castelleres. Les tres millors colles de grallers que acompanyen les colles castelleres. No es pensin que els requisits són... Hem anat a petar, el d'allò, perquè el primer premi, la colla que guanya, té 1.200 euros i la inxa d'honor. La segona, un premi de 800 euros, i la tercera, un premi de 500 euros. Però atenció, perquè es valora l'afinació de les gralles entre elles, la tècnica i l'estil d'execució de les gralles, la tècnica i l'estil d'execució del timbal, l'equilibri de volum entre les diferents veus de les gralles i l'equilibri de volum entre les gralles i els timbals, la interpretació i la qualitat estètica, això en l'àmbit musical. Però és que després també es valora la precisió en l'avís o l'entrada d'acord amb el castell que s'enlaira. També es valora especialment que s'iniciï el toc al mateix moment que es considera que una construcció comença, tal com determina el protocol de plaça del concurs de castells. O sigui que hi ha tot un seguit de valoracions. El cas és que el dissabte dia 3, el dia en què la jove de Sitges va actuar a la Tàrraco Arena, la colla de grallers que acompanyava la jove de Sitges va ser la colla guanyadora d'aquell dia. De les colles d'aquell dia, la colla guanyadora va ser la colla de grallers que acompanyava la jove de Sitges, que si no ho hem mirat malament, perquè en cap lloc hi ha la relació allò sencera, hi havia l'Enric Castelló, l'Àlex Ferrer, l'Àlex Virgili i de timbal en Carles Arribe, que ells eren els que acompanyaven a la jove de Sitges. Però, és clar, hi havia hagut valoració el dia de Torredembarra i el diumenge en el concurs de Tarragona. I al final les colles guanyadores són la colla de grallers que acompanyava a la Vella de Valls, aquesta és la que ha aconseguit el premi de 1.200 euros, en segona posició global
la colla de grallers que acompanyava els Xiquets de Tarragona i, aquí sí, la tercera colla de grallers millor del concurs de castells de tots els tres dies, la colla de grallers de Sitges que acompanyava la Jove de Castells, que és colla de l'Escola de Grallers. Per tant, la colla ha aconseguit 500 euros. Ja ens agradaria haver escoltat les altres dues, perquè hem assistit aquí a Sitges a diades castelleres 1.000 i no hi ha hagut colla de grallers que acompanyi colles castelleres que superi les d'aquí a Sitges, eh? Però és que ni una. Millor dit, hi ha cada colla de grallers que acompanya a colla de castells, que encara no sabem com s'aixequen els castells, com Déu mana. Però bé, en qualsevol cas, tercera classificada, tercer premi del concurs de gralles, paral·lel al concurs de castells de Tarragona, als grallers sitgetans que han acompanyat a la Jove de Sitges. Ai, apuntem una altra d'aquelles notícies que dius, ai, no em pensava, però s'ha fet una mica viral, i ho agafem d'un article que ha publicat a Facebook la Cèlia Sánchez Mústic, i diu: dues pèrdues, una és el pícnic, diu, dues pèrdues, no poden comparar-se, són de naturalesa diferent i el dolor que provoquen també. Però el meu cervell, que no es pregunta què es pot comparar i què no, aquest matí les ha fusionades. Atenció, el gat de Sitges, el venerable gat de les Roques de l'Espigó, ha mort havent viscut lliure i feliç. Aquest és un gat que apareix en més d'una fotografia aquests darrers dies a les xarxes socials, eh? De mort natural. Per tant, qui busqui, que era un gat veritablement bonic, eh? Bé, gats lletjos n'hi ha molt pocs, com els gossos. I la Cèlia parla d'aquest gat, repetim, el gat de Sitges, el venerable gat de les Roques, ha mort havent viscut lliure i feliç. I després, òbviament, parla del pícnic. El gat ros, però, no el deixaran podrir-se les roques i el pícnic ara per ara queda en un buit legal i temporal equivalent a podrir-se en el passeig. I ensenya una fotografia en què, per la part, diguem-ne, del darrere, la part que dona mar del pícnic, han desaparegut ja dues de les lletres de l'establiment. En fi, que la vida és així. Avui que s'ha fet clar a les 7:26 i el sol ha sortit a les 7:54, el sol es pondrà a les 7:26 i es farà fosc a les 7:54. Per tant, avui, per aquelles coses de la vida, s'ha fet clar a les 7:26 i el sol es pondrà a les 7:26 del vespre. El dia s'escurçarà 2:42, 11:31 de llum, 12:21 de foscor. I estem en camí, com els dèiem, del canvi d'hora, el darrer cap de setmana d'octubre. Darrer cap de setmana d'octubre. Per tant, ens queden encara dos caps de setmana sencerets i el darrer canvi d'hora. Bé, què tenim per avui? En una estona saludarem Xavier Salmerón, l'encara president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla. Per què? Perquè a l'eco d'aquesta passada setmana, en un article titulat L'Hora dels Adeus, Xavier Salmerón acomiadava la comissió després de la celebració de Santa Tecla. L'article, a l'eco d'aquesta setmana, acaba dient: a la propera comissió li deixem una caixa plena d'aprenentatges, projectes iniciats i novetats que esperem que es consolidin i evolucionin. Li desitgem tots els encerts del món i sempre que calgui ens trobarà disposades a donar un cop de mà. Esperem que se'ns recordi per la nostra empenta, però sobretot per com vam intentar fer les coses. Amb exigència, responsabilitat i escoltant. Escoltant el públic, balladors i balladores, caps de colla, músics, entitats, voluntaris, tècnics i totes les persones que fan possible la festa, i entenent que fins i tot quan hi havia discrepàncies, el respecte havia de ser sempre el punt de partida. La nostra tasca com a comissió acaba aquí, però aquest grup de 15 persones ja és d'alguna manera per sempre. Ens uneix haver intentat deixar una festa una mica millor de com la vam trobar, i també ens uneix haver descobert un gran secret que a vegades, només a vegades, tot sí que es pot. Parlarem d'aquí uns moments amb Xavier Salmerón i farem allò, el balanç definitiu, abans que s'acomiadi com a president de la Comissió de Festa Major, en espera d'un nou president o una nova presidenta i una nova Comissió de Festa Major.
A la segona hora de programa, l'Hora d'Europa, amb en Joaquim Millán i en Joan Totosaus, avui amb Aina Carné, graduada en Relacions Internacionals, i ha col·laborat amb la missió permanent d'Espanya davant l'ONU a Ginebra i amb la taula del tercer sector social a Catalunya i amb un altre dels habituals del programa, com és l'economista i politòleg Xavier Ferrer. Tot això a la segona hora de programa. A la tercera, Carola Fernández saludarà Andreu Miret, metge amb vocació d'escriptor. L'escriptor que ha aconseguit el primer premi Subur Negre de l'any 2025. Saben aquest premi d'aquest certamen dedicat a la novel·la negra, amb una novel·la que es titula Sitges, Setmana del Terror. S'ho poden imaginar. Estem a punt de començar el Festival de Cinema Fantàstic, doncs ens ve a la mida aquesta entrevista amb Andreu Miret. La sergenta dels Mossos d'Esquadra, Laura Ramos, ha d'escatir un crim. Bé, doncs, Sitges, Setmana del Terror, en parlarem amb Andreu Miret i acabarem el programa amb l'Espai de les Biblioteques i la Marta Sánchez. A l'agenda d'avui, com els comentàvem, el Dia de la Policia Local, que se celebrarà a partir de les 11 del matí a l'hotel Mi Terramar. L'Ajuntament de Sitges celebra avui dimarts el Dia de la Policia Local. Saben que en general ve, diguem-ne, emmarcat amb Sant Rafael, Sant Gabriel, amb els arcàngels. Bé, doncs, dies amunt, dies avall, se celebra el Dia de la Policia Local. A causa de la previsió meteorològica, l'acte finalment tindrà lloc a les 11 a l'hotel Sitges Terramar. Estava previst als jardins de Can Ferratges, però com que tampoc està clar avui el temps que farà, i comptarà amb l'assistència de l'alcaldessa Aurora Carbonell, del regidor de Governació David Martínez i regidors i regidores de la corporació. També hi assistirà el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, autoritats judicials, els caps de les policies locals de la comarca i els representants i comandaments de la Policia Local de Sitges, dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Per tant, els hostes del Terramar que no pateixin, perquè vaja, a la planta baixa tindran tota l'escala social dels cossos policials. Lliurament de medalles, felicitacions i mencions. Aquest és un acte també per reconèixer la feina de la policia i també la feina a vegades d'alguns ciutadans anònims que s'han destacat per alguna acció que hagi afavorit la seguretat o hagi ajudat a persones. Dia de la Policia Local a les 11 del matí a l'hotel Mi Terramar i avui a l'agenda 6:15 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós, Contes del Mar, a l'hora del conte, a càrrec d'Última, Associació Cultural, avui a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós. Aquesta setmana en què el cinema i la cultura seran protagonistes, demà, dia de portes obertes als museus. Aquesta és la setmana també en què ja hi ha activitats de les Jornades Europees del Patrimoni. I a més d'aquestes portes obertes als museus, el dijous dia 8 serà un dia important perquè es podran veure, després de molts anys, comptin, des de l'any 2014, perdó, cap aquí, fa 12 anys, que Can Llopis és tancat i, per tant, les línies de Can Llopis no s'han vist des de fa 12 anys. Els museus de Sitges organitzen una exposició d'una selecció de les nines de Can Llopis que es podrà veure a l'Espai Rocamora a partir d'aquest dijous, dia 8, fins al dia de Cap d'Any, fins al 31 de desembre. Per tant, una bona oportunitat per recuperar com a mínim aquella imatge que molts podem tenir de les nines de Lola Anglada, evidentment les nines restaurades en perfecte estat, amb tota l'explicació de cadascuna d'elles. Tot això a partir del 8 d'octubre d'aquest dijous, dia 8 d'octubre, els museus de Sitges organitzen aquesta exposició de nines de la col·lecció Lola Anglada. La mostra permet descobrir una part d'aquest conjunt format per més de 550 nines, va arribar a col·leccionar Lola Anglada, perdó, dels segles XVIII al XX, elaborades en materials com la fusta, la pasta o la porcellana, un valuós testimoni de la indumentària, la moda i la vida quotidiana d'altres èpoques. Ja des de, bé, no ho sabem si seran, però Lola Anglada tenia des de les nines papones, des de la nina més bàsica, la que només, vaja, estava a l'abast
de les persones amb poc poder econòmic, doncs la nina més bàsica de totes, fins a les nines Jumeau, les nines franceses, les nines de porcellana que valien un capital i que servien també com a models de moda. Bé, doncs, tot això en aquesta magnífica col·lecció de Lola Anglada. Això serà el dijous dia 8, perquè el divendres dia 9 els museus també organitzen una conferència per parlar de l'edat d'or del col·leccionisme d'art hispànic als Estats Units, d'aquell moment en què els milionaris americans van tenir una veritable passió per l'art hispànic, i d'aquí que moltes o algunes peces importants del patrimoni de Catalunya es trobin als Estats Units, repartides pels Estats Units. Una conferència que farà Ignasi Domènech, el cap de col·leccions i exposicions dels Museus de Sitges, aquest divendres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Museu Maricel. Tot això, com els deien, pel que fa referència a algunes de les activitats vinculades a les Jornades Europees del Patrimoni. Demà, portes obertes als museus. I aquest dijous comença el Festival de Cinema, amb tot un munt d'activitats, ja les anirem relacionant, però bàsicament, els que vulguin la Zombie Walk, aquest dissabte dia 10, a partir de 7:45 del vespre, des de tocar del Miramar. És a dir, la Zombie Walk no comença a l'Ermita de Sant Sebastià, la Zombie Walk acabarà a l'Ermita de Sant Sebastià. Així com en anys anteriors acabava a la Fregata, acabava a Bajamar, aquesta vegada no. Aquesta vegada la Zombie Walk acabarà a la zona meeting del festival a l'Ermita de Sant Sebastià. La cita aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a partir de 7:45 del vespre. Paral·lelament al festival hi ha tot un seguit d'exposicions i també l'Espai Jove acollirà aquest divendres 9 d'octubre un taller d'art per joves en el marc del festival. El primer taller és un taller de stop motion, és a dir, aquesta tècnica d'animació que es va quadre per quadre, es va allò movent diguem-ne l'element que s'ha d'animar i anant fent foto per foto, per quadre. La tècnica de la stop motion serà protagonista aquest divendres dia 9. I l'activitat està limitada a 15 places per sessió, començarà a 4:45 i acabarà a les 6 a l'Espai Jove, aquest divendres dia 9. Primer taller de stop motion. I parlant de cinema, fotografia, aquest dijous dia 8 d'octubre, la gent de Locomotora 21 organitza la segona sessió de l'Obrador de Fotografia. A veure si fa bon temps, perquè també aquesta segona part de la setmana pot ser una mica alterada de temps. I aquesta segona sessió de l'Obrador de Fotografia es dedicarà a analitzar la feina que es va fer el dijous de la setmana passada, un visionament de les imatges i conversa compartida. Això serà a la Grupa, al Palau del Rei Moro, aquest dijous a partir de les 5 de la tarda i fins 7:45. Vinga, apuntem tres o quatre cosetes més d'agenda abans de conversar sobre les notícies d'avui. Aquest diumenge, dia 11 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, amb ella parlarem el divendres a primera hora. Vinyet Panyella farà una conferència a la seu del grup d'estudis sitgetans sobre l'arxiu de Can Fals. Can Fals des del seu arxiu, així es titula la conferència, que està basada en el treball d'ordenació, classificació i catalogació de l'arxiu de Can Fals que la Vinyet ha fet des de fa més d'un any. L'arxiu de la Casa Pairal, històricament més important de Sitges, va entrar a formar part de l'arxiu històric al novembre de l'any 2001 pel llegat dels executors testamentaris de la darrera representant de la nissaga, la senyora Josefina de Dalmau i Centenera, i forma part del patrimoni documental públic de Sitges. Per tant, durant el darrer any, Vinyet Panyella s'ha dedicat a buidar, a garballar per aquest arxiu, i el resultat, aquesta conferència el diumenge 11 d'octubre a partir de les 12 del migdia. Aquells i aquelles que vulguin participar de l'acte d'homenatge al president Lluís Companys el proper dijous 15 d'octubre, sàpiguen que ho poden fer
apuntant-se a l'adreça de correu electrònic participació@sitges.cat. participació@sitges.cat. Oberta a entitats, institucions, públic en general, no cal, perquè ja ho saben els que habitualment han anat a l'acte, que és com l'11 de setembre. El públic en general té ja, diguem-ne, establert l'ordre en el protocol. Es tracta més d'entitats i associacions. I el mes continuarà amb moltes més activitats. La presentació del llibre de Ricard Conesa sobre la memòria històrica, la memòria de guerra i dictadura a l'espai públic de Barcelona, el 17 d'octubre a la seu del grup d'estudis sitgetans. El 23 d'octubre, la primera conferència de tot un cicle de conferències que torna a obrir l'associació Sitges des del mar. La conferència del Fantàstic al Futur, el dia 23 a les 7 a l'Hotel Melià, i el dia 23, qui s'hi vulgui apuntar ja, la 14a edició de les Nits de la Lluna Plena, de la cursa de la Lluna Plena, 23 d'octubre a partir de les 9 del vespre, destinat als fons, com sempre, a la investigació del càncer de l'Hospital Sant Joan de Déu. 15 euros, també la reserva de tiquet. I encara hi ha places, en vàrem parlar en el seu dia i segurament potser recuperarem la conversa. El 24 d'octubre, a la Fregata, hi haurà, bé, això serà una festa de les màquines de cosir. Aquesta activitat titulada El so de la puntada, que té, diguem-ne, l'objectiu final és també a benefici de la lluita contra el càncer, i queden places de darrera hora disponibles per l'activitat del so de la puntada el 24 d'octubre. Per tant, tots aquells i aquelles que estiguin interessats en aquesta activitat per recaptar fons per la recerca i la cura del càncer i per ajudar a les famílies. 100 persones amb 100 màquines de cosir a la Fregata fent tote bags, amb l'objectiu, com els dèiem, de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Això serà el 24 d'octubre i queden encara places disponibles.

0: Vinga, acords de la Junta de Govern Local, celebrada aquesta setmana. Tenim aquesta informació vinculada, com els dèiem, als acords de la Junta de Govern Local, que aquest dilluns va aprovar de forma provisional l'adjudicació dels beneficiaris participants de la segona comunitat d'energia local, que tindran la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars renovables situades en equipaments municipals de Sitges. Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions a través de la carpeta ciutadana. L'òrgan municipal, la Junta de Govern Local, també va aprovar inicialment el pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges de Sitges pel període 2027-2031. I el que els dèiem a l'inici de programa, segons l'anuari 2025 de la Mancomunitat Penedès-Garraf, unes xifres que els poden interessar, eh? L'any 2025, en acabar l'any 2025, en acabar l'any 2025, érem 32.690 habitants. Per tant, de camí cap als 33.000, en els quals segurament ja hi devem haver arribat aquest 2026. Un creixement que no ve del creixement vegetatiu, no ve dels naixements, sinó que ve sobretot de les persones que arriben a Sitges. Perquè l'any passat hi va haver 157 naixements i 256 defuncions. O sigui, que van morir 100 persones més, gairebé 99 de les que van néixer. Si la població de cria de Sitges creix, per tant, és per l'arribada de nous veïns. I aleshores, més d'un de cada tres sitgetans, o sigui, més del 33% dels sitgetans han nascut fora d'Espanya, sobretot a l'Amèrica del Sud. Un 11% dels nous sitgetans han nascut a l'Amèrica del Sud i un 9% han nascut a altres països de la Unió Europea. Repetim, més del 33% dels nous sitgetans són de fora d'Espanya, o bé de Llatinoamèrica o bé d'Europa. Sitges és també una població que va envellint. L'edat mitjana dels sitgetans és de 45 anys, és una edat mitjana per sobre de la mitjana catalana, i el 20% de sitgetans, un de cada cinc, té 65 anys o més. Això vol dir que en els anys que venen, evidentment, l'envelliment i l'atenció a les persones grans haurà de ser una de les prioritats. Pel que fa al món laboral, a la feina, la taxa d'atur és baixa, se situa a prop del 7%, per sota de la comarca del Garraf, per sota de Catalunya i per sota de l'Estat. Tot i així, a final del 2025 hi havia 989 persones aturades, moltes d'elles majors de 55 anys, que és aquella edat, com sempre diem, perdó per l'expressió, tan refotuda, si et mors als 55 et mors jove, si has d'anar a buscar feina als 55 ja ets massa gran. Bé, doncs, aquella edat que, evidentment, diguem-ne, ho posa tot molt difícil si s'ha de buscar feina. L'economia local depèn gairebé monopolitzada absolutament pel sector serveis, on treballen 9 de cada 10 assalariats. El 90% dels assalariats treballa en el sector serveis i en empreses de petit tamany amb un elevat volum d'autònoms. Els autònoms representen un 25% dels treballadors a Sitges. La meitat dels contractes que es van signar l'any 2025 van ser indefinits i l'altra dada previsible de l'anuari és que el turisme continua sent el gran motor de la vila. Sitges té comptabilitzades il·legals 9.500 places d'allotjament turístic entre hotels, càmpings, apartaments i habitatges d'ús turístic. Repetim, els habitatges legals, eh? Els il·legals els afegiríem aquí, però 9.500 places d'allotjament turístic. I, encara que costi de creure, tenim 9 explotacions ramaderes i un 2,6% de terres de conreu, amb vinyes de varietats blanques i algunes negres. El llistat no surt, en aquell llistat de la Mancomunitat Penedès-Garraf, no surt la Malvasia, que com a conreu té un pes testimonial. Només resten, també, testimonialment, dues embarcacions de pesca en base al port d'Aigüedols. Les dades de l'anuari 2025 de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Nou i 27 minuts, I en un article titulat «És l'hora dels adeus», publicat a l'Eco d'aquest passat dissabte 2 d'octubre, divendres 2 d'octubre, el president, encara president, perquè encara ho és, de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón, diu: «A la propera comissió li deixem una caixa plena d'aprenentatges, projectes iniciats i novetats que esperem que es consolidin i evolucionin. Li desitgem tots els encerts del món i sempre que calgui ens trobarà disposades a donar un cop de mà. Esperem que se'n recordi per la nostra empenta, però sobretot per com vam intentar fer les coses, amb exigència, responsabilitat i escoltant. Escoltant el públic, balladors i balladores, caps de colla, músics, entitats, voluntaris, tècnics i totes les persones que fan possible la festa, i entenent que fins i tot quan hi havia discrepàncies, el respecte havia de ser sempre el punt de partida. La nostra tasca com a comissió acaba aquí, però aquest grup de 15 persones ja és d'alguna manera per sempre. Ens uneix haver intentat deixar una festa una mica millor de com la vam trobar, i també ens uneix haver descobert un gran secret que, a vegades, només a vegades, tot sí que es pot. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: I entre allò que no s'ha pogut, però s'hagués volgut, què hi ficaria?
1: Doncs la veritat, aquí hi ha poqueta cosa d'allò que no hem pogut fer o que haguéssim desitjat fer durant aquests 2 anys. Sí que quan ens vam presentar fa 2 anys, quan ens vam nomenar pel ple municipal, nosaltres sí que vam fer com una mena de pla de treball en el que pràcticament s'han anat desenvolupant totes les accions, no?, previstes, com pot ser el fet de professionalitzar certes tasques dins de la festa, el fet de dinamitzar activitats i organitzar-ne de noves, sobretot per fer la festa més gran i que és el que es va convertir en la plaça, eh? I després, sobretot, també aquelles coses vinculades, no?, a la necessitat de, doncs, de necessitats operatives, no?, de potser constituir-nos com a associació, intentar buscar mecenats i finançament més enllà dels recursos municipals, etcètera, etcètera. Per tant, en certa mesura hem pogut complir tot. Sí que hi ha algunes cosetes, com per exemple que ens havien marcat fer una festa una mica més sostenible, no? I això no ens ha donat temps de poder-ho desenvolupar. I després, evidentment, petites cosetes, no?, que dins de la logística de la pròpia festa, tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla, i parlo més dels actes tradicionals, doncs que es podien haver fet millor o que s'han fet fins on hem pogut fer.
0: Per que les coses anessin millor, què faria falta encara? Si és que fa falta alguna cosa vinculada, diríem, a la logística, a l'organització, o el que fa falta depèn, ara ja gairebé de manera, no diríem que exclusiva, però de manera majoritària, de la voluntat dels que hi participen i de la voluntat dels que la miren.
1: Jo crec que va més per aquí.
0: Vull dir, va més per aquí.
1: El que li fa la festa, pràcticament, jo crec, o l'organització de festa, tot el que hem pogut implementar, evidentment, sempre hi ha poden haver noves millores i noves gestions a realitzar. Però sí que potser, falta aquesta no sé com dir-ho, vull dir, aquesta comunió potser entre les colles i músics i entre els propis balls i els propis músics i entre el públic, perquè m'entenguis, per acabar, diguéssim, de perfeccionar el que seria el lluïment que necessita aquesta festa.
0: És a dir, una certa consciència col·lectiva de formar part d'una unitat que ha de funcionar d'una determinada manera.
1: Totalment. I que consti que penso que això, per la part de les costures que participen a la festa de forma activa, parlo dels balls, dels músics, jo he vist una gran millora d'ara a fa molts anys, perquè m'entenguis. Vull dir, jo que vaig estar a la comissió el 2015, crec que ha evolucionat molt positivament i penso que hi ha una germanor una germanor entre els propis balls, entre els músics, entre el seguici i la pròpia comissió, que fa 10 anys, 12 anys, jo no vaig veure. Però tot i així, fa falta més feina, més pedagogia i entendre a tothom què és el que està fent, què és el que està representant i, evidentment, també aquesta pota amb el públic, no?, amb el públic d'entendre quin és l'acte que es van a veure, quin és l'acte en el que, estan gaudint i que hi ha aquest respecte potser en general cap a la, ja dic, cap a la pròpia tradició citadana.
0: Ha passat encara no un mes i mig d'aquella malaurada nit de Sant Bartomeu. Amb un mes i mig de perspectiva, la visió del que va passar aquella nit i la visió de fins a quin punt allò que va passar es pot intentar evitar en un futur, o si depassa absolutament la capacitat no només de la Comissió de Festa Major, sinó de la Festa Major, en definitiva. Com es veu un mes i mig després?
1: Aviam, hi ha una base que va més enllà de la Festa Major i ho hem estat comentant i crec que és el que s'ha de treballar i combatre, perquè m'entenguis. Vull dir, una cosa que sé que va passar perquè era el context de la Festa Major, però que podria haver passat qualsevol dissabte o qualsevol altra festivitat del poble, com ja s'ha anat demostrant en els mesos anteriors. Aquí s'ha d'actuar, s'ha de treballar, aquí demano sobretot a les persones que saben que a nivell de societat doncs puguem vetllar perquè en aquestes coses no tornin a passar. Una altra cosa és com podem, diguéssim, des de la comissió o des del propi ajuntament, mitigar o d'alguna manera poder, diguéssim, atendre o evitar que passin aquestes coses, no? Més al dia a dia, perquè m'entenguis.
0: Sí,
1: és una
0: sí,
1: cosa,
0: sí.
1: Una feina de formigueta, que crec que han de passar molts anys i ja dic, vull dir, hem de tenir paciència, perquè això no se solucionarà d'un dia per l'altre, i l'altra cosa és allò que podem fer, diguéssim, del dia a dia, ja dic, per part de la comissió o pel propi ajuntament. Mira, nosaltres, després de... dins d'aquest mes i mig, no?, que va passar d'aquests incidents, bueno, vam tenir l'oportunitat d'anar a una escola de Sitges a poder-nos reunir amb els joves de quart d'ESO, de primer de batxillerat.
0: Sí.
1: I crec que va ser molt positiu. Això va ser una iniciativa de la pròpia escola, que la pròpia escola, que, bueno, com puc explicar-ho, que és l'escola Pia,
0: sí,
1: va fer fins i tot un treball intern amb un manifest propi sobre aquests fets. Doncs vam poder tenir l'oportunitat d'anar-hi, explicar i sobretot preguntar i debatre amb els joves què és el que pensaven del que havia passat i com ho veien, no? Perquè al final també sempre opinem des d'una visió molt adulta, no? Perquè al final, doncs, els que governen o els que formem part d'una comissió, etc., doncs potser ja ens queda lluny. I evidentment, o sigui, condemnaven aquests fets,
0: sí,
1: però també ens feien com algunes reflexions molt interessants que, de fet, no anava molt lluny de una reflexió o una petició que podia fer jo quan tenia 14, 15, 16 anys, o fins i tot tu, Vicent, perquè m'entenguis, eh?
0: Vull dir, sí, sí.
1: El fet de el seu espai a dins de la festa, no?
0: Vaja.
1: Clar, vull dir, al final pues, ens intercanviaven opinions com, clar, si no poden sortir a la festa, que aquí també cal ben fer la pedagogia que no tothom té dret a sortir a la festa, vull dir,
0: sí,
1: en el fet de no per ser ciutadà tothom pot sortir, al final... ara abans deia, no? Ja som 30.000 habitants, els baixos són els que són,
0: sí,
1: els números
0: sí,
1: de components dels baixos són els que són, però tot i així, tothom sí que té dret, almenys, a poder intentar sortir, no? I aleshores, el fet, doncs ens ho manifestaven, no? La dificultat de poder entrar en certs baixos, sobretot, aquí va ser molt clar el col·lectiu de noies, en el que manifestaven clarament que era injust que elles, que la majoria de colles de bastoneres
0: sí,
1: de Santa Tecla infantil són noies i quan arriben a l'edat adulta només tenen una colla per sortir, doncs són petites coses que crec que són debats profunds de la festa que ja dic que ho compartim. Jo, el Xavi Salmerón de quan tenia 16 anys, o el fet, no?, de dir, ostres, el nostre moment de participació a la festa és al públic, nosaltres volem gaudir-ho i, sobretot, nosaltres volem que les revetlles, els concerts, que hi hagi una bona programació musical, que hi hagi festa, que puguem... Fins i tot ens deien que els agradaria empalmar, no?, de dir,
0: vaja,
1: ostres, m'agradaria que la revetlla Sant Bartomeu doncs acabés i pogués anar després a la matinal, no? I això, ja et repeteixo, això és cosa que fins i tot, bueno, quan teníem 16 anys, alguns de nosaltres ja ho reclamàvem, ja ho dèiem, i teníem la sort d'haver-ho poder fer.
0: O sigui que, d'alguna manera, hi ha un sentiment en alguns moments de frustració o de no sentir-se prou integrat o de sentir-se desplaçat de la Festa Major, no només pel fet de no poder entrar als balls, sinó perquè no hi ha, diguem-ne, una activitat amb la qual es pugui ocupar el temps en una determinada franja d'edat, que és aquesta franja d'edat en la qual, òbviament, tothom es vol divertir o tothom vol participar com volen participar la resta, no?
1: Exacte. Pensa que també, ja dic, amb aquestes edats que hem estat tractant, que és quart d'ESO, que són 16 anys i primer batxillerat 17,
0: sí.
1: Són els primers, o sigui, bueno, adolescència són els primers anys de, bueno, de festa, no? De sortir al carrer, d'arribar tard a la casa, o sigui, tothom, molta gent ha fet això, no?, d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí.
1: I aleshores, clar, se'ls ha d'entendre i no se'ls ha de criminalitzar per dir, ostres, és que vosaltres heu d'estar a casa dormint perquè sou menors d'edat, perquè m'entenguis, no?
0: Sí, sí,
1: o
0: sí.
1: O perquè, bueno, hem de ser aquí una mica curosos i part d'aquesta reivindicació venia per aquí, eh? Hi havia altres reivindicacions, altres coses.

0: hem entrat en aquest debat i jo crec que faria bé l'Ajuntament i la societat en general de fer més cas als joves, perquè quan ens fem adults i grans, a vegades, és a dir, que ens oblidem de les reivindicacions que nosaltres fèiem quan també havíem sigut joves.
1: O sigui, aquest ha estat, probablement, no gairebé ho podríem assegurar, el moment més complicat de la Festa Major, però el moment del qual se'n pot treure també més aprenentatge?
0: Sí, jo penso que sí. Jo crec que és un punt d'inflexió també. És un punt. I ja portem molts anys. Es veuen, també, no només amb altres moments de la festa, o sigui, el Carnaval, per exemple, vull dir que hi ha molts joves també que manifesten que hi ha un punt que no estan en terra de ningú, no? Perquè al final són molt adults per sortir a l'infantil, no? La rua, i massa petits per sortir a l'adults. Saps quin espai tenen, no? Doncs jo crec que això hem de, com a societat, necessitem un debat sobre aquest tema profund i que no siguin paper mullat i que les coses serveixin i s'acabin executant.
1: Els que vinguin tindran, no sé si dir, una certa obligació induïda de mantenir la plaça, perquè ha estat, evidentment, no només la sorpresa, sinó la proposta de més èxit, diríem, que de fa temps s'ha incorporat a la Festa Major. Per tant, ara, diguem-ne que no sé si... No, diguem-ne, se sentirà a xiular les orelles, probablement, eh?
0: Sí, aviam, bastant, o vull dir, crec que la plaça necessitava aquest segon any també de consolidació una mica, perquè el primer any ja vam dir que es va fer, segurament no era la plaça com nosaltres ens havíem imaginat al 100%, potser va ser el 80%, però aquest any sí que ja l'hem pogut executar com nosaltres haguéssim desitjat el primer any. Crec que després d'aquests 2 anys d'experiència ens ha demostrat que era un espai necessari i desitjat al voltant dels actes tradicionals de Sant Bartomeu, perquè era un espai on poder-nos trobar, on poder compartir. M'ha fet molta gràcia un article que hi ha a l'Eco de les veïnes, no?, que parlava de quan quedaven, no?, i ni quina hora quedaven, ni res, senzillament arribaven i es trobaven, no? Doncs la plaça dels dies, la festa major, això, no?, que segurament tu no avisaves a ningú que anaves a la plaça, però segurament et trobaves sempre algú. I crec que això
1: Un punt de
0: ens
1: trobada.
0: fa... Sí, és aquest punt...

0: a la torreta, diguéssim, allà a la plaça, s'estava celebrant aquest espectacle de DJ, que va permetre que segurament molts joves, que potser a la cívica ja no la volien veure perquè l'havien vist al migdia o perquè la vam veure al principi o el que sigui, i en canvi d'estar en carrers massificats, doncs estaven allà a la torreta. I ja dic, i això són aquestes alternatives que sempre parlem, no? I la plaça ens va servir com per ubicar tota aquesta activitat. I jo crec que la propera comissió, que estigui tranquil·la, que nosaltres li farem un bon trasllat, un bon traspàs, diguéssim, de tota la informació que hagin de tenir per poder desenvolupar la plaça. I, evidentment, és una decisió de la següent comissió si vol continuar o no vol continuar, o sí, la vol evolucionar, que també pot ser que sigui.
1: Uh-huh. 15 persones per una comissió són moltes o...?
0: Doncs... no.
1: No.
0: Jo, en un principi, a mi em feia respecte ser 15 persones, però també és cert que vam tenir molt clar que volíem ser bastantes persones a la comissió. Sobretot també pel feedback que ens havien fet arribar a altres comissions anteriors a la nostra. El que és difícil és trobar un equip que s'entengui molt bé, que s'ho passi bé fent de comissió. Uh-huh. I jo crec que això és el gran repte que penso que hem aconseguit i que això realment m'emociona perquè no és fàcil. O sigui, no ens coneixíem, la majoria de nosaltres. De fet, jo tampoc coneixia com a president a molts d'ells, perquè al final va ser la constitució d'aquesta comissió una mica de forma col·lectiva. I, ostres, jo que sé, la setmana passada que vam fer el sopar de, diguéssim, el sopar de comiat, no sé, pensar en tot el que hem viscut aquests 2 anys i com ho hem viscut, sempre amb un somriure, sempre amb ganes de treballar, sempre amb molt de respecte en general, crec que és molt positiu. Per tant, crec que 15 persones que formin part d'una comissió està molt bé, perquè hi ha moltes tasques a fer, sobretot si vols fer una plaça, si vols fer processó, si vols millorar, diguéssim, la gestió de les cercaviles i tot plegat, però sobretot la gestió d'aquestes 15 persones, entre elles, doncs, hi hagi aquest bon caliu que tothom aporti el millor de si mateix i amb la voluntat de sumar.
1: Mm-hmm. Un moment especialment, ja no direm difícil perquè l'hem comentat, però abans de la pregunta final, que són 3 en 1, un moment que a Xavier Salmerón no li hagi agradat gens dels que hagi viscut. Si és que n'hi ha hagut algun, ja no diem els difícils, perquè els difícils ja ha quedat clar que aquesta matinada de Sant Bartomeu ha estat el més difícil, però un moment en què ha passat alguna cosa que dius...
0: Aviam, jo diria que hi ha potser 2 coses, no? Potser una és l'entrada a Grallers, que...
1: Incomoda.
0: Que jo sóc defensor. Sí, m'incomoda aquesta falta de respecte per part del públic cap a Grallers, en el cap de la vila, en
1: sí,
0: concret.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja, sobretot partint de la base de que, bueno, jo sóc no m'amagaré pas, jo sóc defensor de que la festa ha evolucionat i que la festa avui en dia, l'entrada Grallers al cap de la vila especialment, és jovent, celebrant amb el barret i cantant al ritme de les Grallers. Una altra cosa és que aquí se salti aquesta barrera, no? Se salti el respecte cap als propis músics i comencin a cantar coses que no estan tocant els músics o que llencin coses i que perjudiqui, diguéssim, la interpretació dels músics, etcètera, etcètera, no? Per tant, jo aquest element, diguéssim, de respecte cap a l'acte, doncs crec que aquí s'ha d'anar, mm-hmm, diguéssim, bueno, em fa una mica... Bueno, en general com tristesa, perquè tinguis de cap a on ha evolucionat, però bueno, igual que he dit abans, que quan vam fer la reunió amb els joves, vam estar parlant d'aquest acte i molta gent no era conscient
1: del significat, de la importància.
0: Correcte.
1: D'acord.
0: I va ser també un petit matís. Vam estar parlant amb ells i vam dir, ostres, vosaltres us agradaria que posessin tanques a l'entrada de Grallers i tal? I ens van dir tots, no, tanques no sé què, com el carnaval. I dic, pues, depèn de vosaltres, vull dir, depèn de vosaltres que quan arribin els músics, doncs no els hi caiguin ni llaunes, ni ampolles de vidre, ni quan ells interpretin, intentar seguir el ritme de la cançó, no? I aleshores va ser molt mal.

0: preocupa, que tots van dir, pues, l'any que ve ja vigilarem de que ningú tiri cap cosa, no? Doncs aquesta pedagogia també va molt bé, no? I per tant sí que hi ha una certa esperança amb aquest tema, no? I l'altra cosa que em neguiteja potser és el fet de d'entendre, sobretot passa per Sant Article, aquesta, que quan sortim al carrer som tots una unitat, no? Que no, que aquestes coses de que jo sóc el ball i nosaltres el ball fem el que volem sense entendre el que hi ha davant, darrere, i al principi i al final, no? Crec que això, pues, és una cosa que em neguiteja i ja dic, ho he intentat de totes, però Santa Tecla va acabar a les 12 de nit, perquè m'entenguis.
1: Sí, sí, sí, sí. A part, aquesta és una reflexió que, paradoxalment, com que, pel que sigui, aquesta Festa Major i aquesta Santa Tecla, hi ha hagut més d'un ballador o balladora que s'ha retirat i diguem-ne, que ha vingut a la banda dels espectadors, està molt conscient del que acabava d'explicar Xavier Salmerón, d'aquesta forma de desenvolupar les cercaviles que en algun moment costa d'entendre si estàs a la banda dels espectadors i no costa gens d'entendre si estàs amb els balladors. Però alguns dels que s'han retirat aquest any, per dir-ho d'alguna forma, ho han fet valer. Com que aquest és un aspecte que també li volíem preguntar per tancar, doncs li preguntem als altres dos. Què li diria Xavier Salmerón o què demanaria Xavier Salmerón a l'Ajuntament, a la regidoria, i què demanaria als espectadors, si és que als espectadors se'ls ha de demanar alguna cosa, ara que també ha demanat als balladors que hi hagi una consciència col·lectiva de ser una unitat quan se surt, a l'Ajuntament que li demanaria en Xavier Salmerón i als espectadors que els demanaria?
0: A l'Ajuntament, poca. O sigui, de la gestió de la pròpia festa, jo diria que poca cosa, perquè crec que la gestió o el tracte que he tingut amb la regidora i la regidoria, sobretot amb els tècnics que treballen, cap queixa en aquest sentit. Ja no només amb els tècnics de regidoria, sinó quan parlem pues, amb la policia, no? O sigui, amb tota la gestió que hem hagut de fer. No només els incidents, parlo de la prèvia i de la pròpia gestió de les pròpies cercaviles i tot. Amb la brigada, no? Muntatges, desmuntatges, neteges, o sigui, hi ha una feina, bueno, quan parlem d'aquestes costures invisibles que sobretot ho proporciona el propi Ajuntament, que la gent ha de ser conscient que es mobilitzen molts, molts recursos perquè es pugui dur a terme de la millor manera la Festa Major. Recordo, per exemple, la sortida a l'entrada de Grallers, en acabar, pues, si al cap de la vila estava ple de vidres, clar, tot allò va tenir que netejar la neteja mentre estava desmuntant l'escenari i muntant l'altre escenari perquè la sortida de les dues doncs, fos impecable i no, ningú tingués cap problema, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs crec que això s'ha d'agrair i que l'Ajuntament que li demano que mantingui aquesta voluntat de sumar esforços perquè la festa pugui tirar endavant. I en tot cas, més enllà de la gestió de la festa, sí que demanaria potser pues, que liderés, diguéssim, no? aquests debats que estan havent, no? de si s'ha d'haver si s'ha de limitar els anys de participar en un ball, o tota la gestió dels músics, o també tot el tema de la matinal infantil, no? Que ara mateix i s'ha fet molt gran i les necessitats dels pares i familiars doncs és bastant esgotadora, potser per la comissió.
1: Faig parèntesi aquí, perquè és evident, i aquesta és una, diguem-ne, una cançó que l'estem escoltant en els darrers anys, algú ha d'intervenir d'alguna manera perquè la matinal infantil de Santa Tecla s'ha de tornar a repensar?
0: Jo crec que, en general, tal com està configurada ara amb les actuacions el diumenge abans de Santa Tecla,
1: sí,
0: amb les tres cercaviles, això, està bé. L'únic aquí la qüestió és una mica, ja dic, és una mica més el fet de... No? Perquè si al final surt l'infant i el ball no es veu perquè està rodejat, diguéssim, famílies... I és potser una mica més aquesta pedagogia i la part de la supervisió també, pues, de les bèsties infantils, no? Del tipus de pirotècnia que porten les bèsties infantils, etc. Jo crec que és més implicació en aquest sentit que no tant reconfigurar aquestes tres cercaviles, aquestes tres matinals que passen en paral·lel,
1: sí.
0: Que crec que quan es va escollir fer, crec que va ser un encert, perquè si no, amb una única matinal no la podíem encabir. També és un tema de...
1: Digues.
0: I també és un tema de que potser és cert que les edats mínimes doncs potser sí que s'han d'augmentar, però ja dic, això de que requereix un debat, sé que molts balls ho han fet, han anat pujant una mica les edats dels seus balladors, i crec que... Però clar, això no està regulat, o sigui, això no ho diu a cap lloc, no? I crec que potser aquí sí que faria falta aquesta part una mica més d'implicació.
1: D'acord, és a dir, en la regulació de l'edat mínima per participar en les matinals. És que ens ha cridat l'atenció, o sigui que en la matinal infantil hi ha molts familiars que han d'aprendre a ser espectadors més que familiars a la matinal infantil, perquè ja hi ha caps responsables dels balls. Seria...
0: No? Quan
1: està clar, està clar.
0: Pues una mica...
1: una mica el mateix. I segona, no sé si algú de la comissió o el propi Xavier Salmerón li va sorprendre, però en alguns moments la matinal infantil de foc, però no sé quina pirotècnia es fa servir, però en alguns moments allò semblava una pirotècnia d'alt voltatge, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí. Ens va sorprendre, però pel que vam comprovar en el moment, complir la normativa, perquè ara la pirotècnia es divideix en diverses categories, hi ha la infantil, però també hi ha la... com la de... No es diu infantil, però és com la que està permesa... No recordo les edats, però
1: sí.
0: Com de 14 a 16 anys o així, o de 16 a 18.
1: D'acord.
0: Que no és la pirotècnia adulta, però tampoc és la infantil, perquè m'entenguis.
1: Doncs està clar que no ho és.
0: I clar... I si hi han balladors que tenen aquesta edat de 16 anys, quan m'entenguis, doncs poden portar aquesta pirotècnia, tot i que a davant tinguin un drac que sigui infantil i que no pateix la seva carretilla, no?
1: D'acord.
0: Per això dic que el tema de la gestió de les matinals, ja dic que és un tema que, bueno, que aquí sí que l'Ajuntament potser necessitem com picar una mica més d'or en aquest aspecte, no? I del que deies també abans del públic, no? Que li demanem al públic.
1: Sí.
0: Jo crec que el públic, en general, poca cosa se li pot demanar, perquè d'alguna manera els que sortim al carrer, els balladors, els músics, estem fent un espectacle perquè el públic ho deixi, no? Per tant, l'exigència, jo soc sobretot, l'hem de tenir els balladors i els músics que participem en la cercavila. El públic, com en tot cas, és això que diem sempre, el respecte cap al que l'espectacle que estan veient, no? El respecte cap a no creuar entre els músics i els balladors, comportar-se adequadament, no llançar objectes, no intentar creuar tota la cercavila en contradirecció perquè, mira, te'n vols anar un punt a l'altre. Una mica més aquest respecte, sobretot cap al propi seguici quan es desenvolupa la festa. Però poca cosa es pot demanar i cal dir que és de bo. Crec que el públic, jo he vist una actitud, excepte certs moments molt puntuals, però una actitud exemplar i una actitud de fer espai en aquells punts calents en el que han d'entrar els balls i que hi ha molta gent perquè són espais molt massificats, digue-li al cable, digue-li al cap de la vila, digue-li a l'Ajuntament, i el públic participa i col·labora en fer espai perquè puguin entrar, etc. I crec que hem d'anar per aquí. Hem d'anar per aquí amb aquesta col·laboració, que no tot ho pot fer l'Ajuntament o la comissió, sinó que el que diem sempre, la suma de tots aquests factors és el que ens va permetre que la festa pugui evolucionar i es pugui desenvolupar de la millor manera possible.
1: 9:57, comptat i debatut, ha anat tot més o menys com en Xavier Salmerón s'esperava que aniria quan va assumir el càrrec, o ha anat millor del que es pensava que aniria?
0: Jo crec que millor. Millor. O sigui, ja dic, venia d'una sensació de quan vaig ser comissió el 2015 que bueno, hi havia com certa rivalitat, hi havia certes formes d'entendre el que és la comissió, que ara no l'he vist, i això ja permet d'alguna manera doncs, aquest respecte, aquest tarannà de dialogar amb els balladors, amb els balls, etc., que permet que millori la pròpia festa. No? Aleshores, a part també, aquí cal posar sobre la taula també que hi hagi un òrgan com pot ser el Consell de Patrimoni Festiu, també ajuda, perquè al final li treu certa responsabilitat a la comissió, en el sentit de, ostres, sí, tot el tema del compliment del protocol, de com ha de sortir la cercavila del carrer, ja no depèn únicament de la comissió, sinó que el Consell de Patrimoni Festiu, que està representat també per la comissió, l'Ajuntament i altres persones, doncs són els encarregats també de vetllar aquest compliment, no? Abans, quan tot depenia de comissió, clar, és que era organitzar, vetllar, gestionar això, gestionar la queixa, la crítica, etcètera, etcètera. Ara, almenys, això ajuda, no? Per tant, en general, jo, valoració personal, ha sigut molt millor del que m'hagués imaginat i molt content de com han sigut aquests 2 anys, sobretot amb els companys que m'ha tocat viure aquesta presidència.
1: Doncs no es pot fer millor balanç. Xavier Salmerón, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Sempre també, perquè ja ho he dit sempre, sou una costura també essencial, perquè gràcies a vosaltres també la festa arriba a tothom, sobretot aquelles persones que no poden anar al carrer.
1: Doncs ho agraïm de nou. Gràcies, adeu-siau. Mitja horeta de balanç amb el president Xavier Salmerón amb aquest resultat final, eh? Tot ha anat millor del que esperava, amb els perós, amb aquest peró de l'entrada de Grallers, amb aquest peró també de la necessitat dels detalls de la matinal infantil, papàs i mamàs. Aquest és un, diguem-ne que aquesta és una reflexió que cada any hem escoltat, no només amb en Xavier Salmerón, sinó amb altres presidents i presidentes de la comissió. Són les 10, anem per les efemèrides, tal dia com avui de... Anava embalat ja. Tal dia com avui del 1903, Rafael Llopart era nomenat vocal de la Junta de l'Hospital en substitució del traspassat Salvador Vilanova. A partir d'aquell moment, Llopart es va convertir en un dels principals benefactors de la institució. Un 6 d'octubre del 1913 començaven les obres preparatòries de la casa Bartomeu Carbonell, de la casa del rellotge del cap de la vila, que es va inaugurar el 1915. I tal dia com avui del 1934, el president Lluís Companys proclamava l'estat català en el marc de la República Federal Espanyola. S'iniciava així l'episodi conegut com els fets del 6 d'octubre. El discurs que Companys va llegir des del balcó de la Generalitat ha estat atribuït habitualment al periodista sitgetà Josep Maria Massip, aleshores estret col·laborador del president. A Sitges, malgrat declarar-se la vaga general, no es varen produir fets significatius. Amb tot, la repressió que va seguir el 6 d'octubre comportà la destitució de la minoria consistorial i la detenció d'alguns dirigents d'esquerres, entre ells Pere Cortiada i Joan Santaló, que foren empresonats al vaixell Uruguai. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, vinga, que avui, tal dia com avui de l'any 1949, va néixer... Elles, esclar, el grup eren, si no recordo malament, 3 dones i un home. Clar, el grup sencer es va fer molt popular, però ell encara se'n va fer més, i sobretot per aquesta manera de cantar recitant i per aquella forma de ballar tan compulsiva, que va mereixer, doncs això, molta viralitat. Tal dia com avui, de l'any 1949, naixia Bobby Farrell, el cantant de Bonnie M. She's crazy like a fool.

Daddy Cool, Born Again, Ma Baker vindria després, Rivers of Babylon, tot un seguit de grans èxits i, com els dèiem, elles tres es van fer molt populars, però ell també. Ell, que va néixer tal dia com avui de l'any 1949. Tal dia com avui de l'any 1927, l'any que ve farà 100 anys que el cinema va començar a parlar, de fet, amb El cantant de jazz, que es va estrenar al Teatre Warner de Nova York, tal dia com avui de l'any 1927. Tal dia com avui del 1955, al Saló de l'Automòbil de París, Citroën presentava una joia, un cotxe que canviarà el món, el Citroën Tiburón. Es va presentar tal dia com avui de l'any 1955 un munt de comandes al mateix dia perquè allò va ser un impacte monumental i la feina va ser de Citroën de poder-se'n en sortir en aquests primers anys del Tiburón, per un cotxe que ha passat a la història dissenyat per un escultor, Flaminio Bertoni. Tal dia com avui de l'any 1934, com els dèiem, Companys proclava l'Estat català. Tal dia com avui de l'any 2002 era canonitzat José María Escrivá de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. Tal dia com avui de l'any 1979, per primer cop un papa entrava a la Casa Blanca, fou Joan Pau II. Tal dia com avui de l'any 1989, moria Bette Davis i moria després d'haver passat pel Festival de Sant Sebastià absolutament ovacionada. Bette Davis, que va fumar fins al final, no va deixar de fer allò que va fer durant tota la seva vida. Bette Davis, la gran Bette Davis, va morir tal dia com avui de l'any 1989. Què seria avui el món sense Instagram, que va néixer tal dia com avui de fa 16 anys? I van ser dos joves. Kevin Systrom tenia 25 anys i Mike Krieger, de 24 anys, els que van posar en marxa aquesta plataforma. Instagram, que avui és un dels pals de paller, diguem-ne, del món de les xarxes socials. Instagram, YouTube i TikTok, fonamentalment, és la trinitat de qui vulgui estar més o menys al dia de les coses. Tal dia com avui de l'any 1981 era assassinat Anwar el Sadat, el president egipci que cercà i aconseguí la pau amb Israel.

I ara un canvi radical. Va, sí, mira. Sí, no. Molt ben trobat. Molt ben trobat. No li ve. Segur que alguna altra cosa. Però bé, no, ja ens va bé. Ens va bé estupendament bé. És que avui portem un matí d'aquests que hem hagut de fer mil coses a la vegada. Però, va, per recordar-la. Tal dia com avui de l'any 2018, va morir Montserrat Caballé. Per molts, a més d'una veu d'òpera, la veu de Barcelona 92.

Aquesta cançó que va acabar cantant tothom. Montserrat Caballé, a qui de joveneta li van dir que podia marxar cap a casa seva i dedicar-se a fregar escales. I ella va perseverar, i caram, si va perseverar. Bé, va perseverar i tenia un dot, que és aquesta forma de cantar. La història és plena de persones a qui primer els van dir que no i després es van consagrar artísticament, professionalment, humanament, de totes les maneres. Montserrat Caballé i Freddie Mercury, va, anem a recordar una miqueta aquest Barcelona.

0: que només han passat 34 anys. Els que ho varen viure ja ho tenim com a record. I els que no ho varen viure, que sàpiguen que va ser un dels grans moments de la història recent de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, dels Jocs Olímpics, de tot plegat. Amb la veu de Montserrat Caballé, acompanyada de Freddie Mercury, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Bruno, també Sant Emili, també Sant Saturní i Sant Magne. A l'edat de 78 anys ha mort el senyor José Ruiz Dugo. A l'edat de 78 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 4:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. El músic Fito Cabrales, el de Fito i los Fittipaldi, 60 anys, celebra avui. L'actor Rubén Cortada en fa 42, l'actriu Lola Dueñas, 55 anys, celebra avui. L'actriu Pepa Rus en fa 41 i l'actor Oriol Vila, 48 anys, celebra avui. Gairebé 22 graus de temperatura, la pluja ha d'arribar aquest vespre, aquesta nit, però en aquest cas la pluja no ve de mar. És a dir, ja no estem amb allò, ja no recordo el concepte, perquè ahir també ho va dir el president de la Generalitat, però és que ha arribat un moment que farem una tesi doctoral de meteorologia tots plegats, perquè ara aquest és el tema. Bé, doncs es veu que les pluges venen d'on acostumen a venir sempre. Aragó, Lleida, Terres de Ponent i van d'oest a est. O sigui que començaran per Lleida, per sud de Catalunya, etc, i aniran escombrant a poc a poc. I nosaltres estem al final de l'escombrada. O sigui que cap al vespre a la nit és probable que plogui. Però res que ens hagi d'espantar. La pobra gent de Granollers, que els ha caigut aquests dies, el diluvi universal amb gairebé 350 litres d'aigua per metre quadrat. Un quelcom impossible de gestionar. No tenim... Deu estar mullada la línia, o potser se'ls ha inundat el despatx. No tenim la previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, a punt musical i seguim.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 13 minuts, Coldplay, la notícia d'ahir és el titular d'avui. Eleccions el proper 29 de novembre, la fotografia de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en solitari, Pedro Sánchez al costat de Feijó, Pedro Sánchez explicant el que es va explicar bàsicament ahir, que es dissolen les Corts i endavant les atxes, eleccions el 29 de novembre. Necessitem més suport per doblegar les elites, va dir, entre altres coses, Pedro Sánchez, La Vanguardia, en la seva primera pàgina. Espanya decidirà el 29N, el president del govern avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar al seu favor les mobilitzacions ciutadanes sobre la vivenda, mobilitzacions que es van donar a diferents indrets, ahir a Barcelona, que la mobilització va acabar també amb aldarulls diversos, i són algunes de les fotografies que presenten també els diaris avui. Enmig de notícies de tota mena, se'n recorden del Verifacto, per exemple, que havia d'implementar-se la veu d'allà? Doncs fins al 2028, que ara recordo quan vàrem tenir en Dani Ferrarons per explicar el Verifacto, doncs fins al 2028, o sigui que no pateixin, perquè Hisenda retarda el 2028 la implantació del Verifacto. I com ens havia dit en Joan ahir, aquesta maniobra d'aprovar els dos decrets, a veure si es poden aprovar a través de la Diputació Permanent del Congrés i que això pugui tirar endavant, però deien també que no seran exactament els mateixos. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Bon dia, Vicenç. No poden ser els mateixos perquè aleshores sí que evidentment sí que seria un frau de llei. El que no pots fer és tornar a portar una cosa perquè saps que canviarà a l'òrgan de validació. Per tant, ha d'haver una modificació que alguns juristes diuen que ha de ser relativament substancial. És a dir, no val canviar una cosa.
0: No val deixar una frase.
1: Perquè clar, a la pràctica estàs aprovant el mateix.
0: Vaja,
1: també.
0: Que no se't vegin les costures.
1: Correcte. De fet, els dos decrets no els podran aprovar, això segur.
0: Diguem-ne que no es podran aprovar els dos si la feina va ser primer en aprovar-los i segon no, que el primer era el que estava més,
1: no, perquè,
0: més clar.
1: És a dir, canviant les majories però no del tot. En el sentit que aquí la clau de volta la té el PNB.
0: Que és qui ha dit que primer ara vol veure els decrets.
1: Correcte.
0: Que
1: d'entrada recolzava el primer però rebutjava el segon. Per tant, en principi el segon, almenys tal i com estava redactat, el PNB no l'acceptaria. Aleshores, a partir d'aquí, és una cosa que també estem en territori incògnit, perquè, de fet, això s'havia fet pel dia a dia, no per una modificació legislativa substancial. I aleshores, clar, no tot
0: com,
1: allò
0: com
1: que...
0: Com són les coses, eh? És a dir, negociaven abans de l'estiu el govern, Junts, etc, el decret de la vivenda, pam, pam, pam. Passa tot l'estiu, no passa res. Arriba el cas de la Mari Carmen, corrents i de pressa, pataplam. Plantifiquem aquí dos decrets que al final no s'aproven.
1: I han canviat el focus de Ceuta. No,
0: I han
1: no...
0: canviat, a part d'això...
1: No, és que això, no va dir, això també té relació amb l'altre.
0: Aleshores resulta que els decrets no s'aproven, molt bé, es convoquen eleccions i ara es presenten decrets modificats que tenen molta relació amb els que no es van aprovar, però que no poden ser iguals que els que es van aprovar i s'intentaran aprovar amb la Diputació Permanent del Congrés. Potapum.
1: Es jugarà amb això. Probablement algú recorrerà i la cosa, clar, pot acabar al Constitucional al final. I quan això arribi al Constitucional probablement hi haurà un govern. Si hi ha un canvi de govern, la primera mesura del govern potser serà derogar els decrets. Però clar, com hauran tingut un període de funcionalitat... Quins drets queden afectats, quins lloguers i quins contractes queden afectats. Pel fet d'haver estat en funcionament aquest, en vigor.
0: Sí, encara que sigui un mes i mig.
1: Uh-huh. Els afecta tots, els afecta els que caducaven durant el període, els afecta els que caduquen els propers dos anys després del període. Vagi vostè a saber.
0: Bé, el cas és que la sessió constitutiva serà el 24 de desembre o una cosa,
1: ah, sí?
0: Sí.
1: Ah.
0: O la o o abans, de, evidentment, abans de la nit de Nadal, o 23 o 24. Ara
1: o la seguida d'Ocells Navidad.
0: Però, això, eh? Perquè el 29 de novembre eleccions, aleshores hi ha aquella, totes aquelles setmanes que vostès ja saben, i ara no recordo, però em sembla que vaig llegir...
1: Sí, per això va per data.
0: Que la sessió, o sigui, per la sessió constitutiva seria el 24. I després...
2: I és inapel·lable, això, bon dia, eh?
0: Nochebuena.
2: És a dir, ni que sigui...
1: Sí, les cortes sí. Quedaran constituïdes el dia després de les eleccions. Sí, això sí. Igual que l'Ajuntament es constitueix el primer dissabte després de no sé què.
0: Però bé, no.
2: Molt bé.
0: No, podrà, no. Podrà celebrar.
2: Sí, sí, no.
0: Tranquil·la, eh? Perquè...
2: Valga'm Déu.
1: Home, no sé que et presentis i surtis.
0: Però si no...
1: Bota pit... Ah, no...
0: El titular del dia, que és aquest, que com us dèiem, era el titular d'ahir a aquesta hora. Què hi hem afegit, això? Doncs bé, tots aquells partits que diuen que ja en tenien moltes ganes i després ara és molt debat, però és que tampoc sé si val la pena ara parlar-ne molt d'això, perquè tant, diguem-ne, des de Vox i des del Partit Popular, que s'ha apel·lat sobretot a anar a votar presencialment, perquè s'ha deixat anar, diguem-ne, aquesta brama, de que el vot per correu estarà manegat i no voteu per correu perquè voteu presencialment. Bé, aleshores, qui s'ho vulgui creure que s'ho cregui, perquè supoc, en aquesta vida ens ho podem creure.
1: Home,
0: tot.
1: Home, les brames sense prova, exacte.
0: Sí, sí, però sí, vull dir, sí. L'hora de creure és com això de les vacunes. Doncs, si tu vols, doncs vinga, llavors vés a votar presencialment i ja està. Entenc-me? Si és aquesta el drama nacional ha de ser aquest...
1: N'hi ha un altre drama, que és la llei de nets.
0: Sí, que això tampoc és fàcil d'explicar, eh?
1: No, bàsicament, a partir de la llei de memòria històrica es va fer una instrucció en el seu dia que deia que tots els descendents dels emigrants des de l'any 1930, no sé si 36 o 39, fins al 1955, sense haver d'acreditar res més, podien demanar automàticament la nacionalitat. I aleshores aquesta
0: els descendents
1: de totes les persones que van marxar fora d'Espanya entre el 1939 i el 1955. Aha. I els descendents de les persones que van marxar d'Espanya entre 1955 i 1978,
0: sí,
1: també ho poden demanar, però han d'acreditar la condició d'exiliats, és a dir, han d'acreditar que van marxar per raons polítiques. Però, en canvi, els d'abans de 1955 no han de fer aquesta acreditació prèvia.
0: D'acord.
1: Aleshores, què passa?
0: Els descendents dels que van marxar a Alemanya...
1: Sí.
0: A treballar...
1: Però, clar, depèn. Els d'abans de 55, sí. Els de després del 55, si van marxar a treballar, no.
0: No.
1: Per què? Perquè era una migració econòmica, no política. Per tant, no eren exiliats.
0: Sí, sí.
1: Però es considera que tots els d'abans de 1955, per no anar estudiant cas per cas, se'ls va considerar
0: exiliats.
1: M'agradaria
0: saber per què s'ha pres la data del 1955.
1: El 56 és el pla d'estabilització. És, diguem, el primer tom del
0: règim. Sí, sí.
1: Entenc que deu ser
0: per això. Entenc que deu ser per això, no?
1: Què passa? Doncs que hi ha 300 i pico mil persones que han demanat la nacionalitat i aquesta nacionalitat els hi ha estat concedida. Però hi ha una sentència posterior del Tribunal Suprem en què diu com que s'hauria de mirar cas per cas, aquesta gent, de moment, té la nacionalitat però no el dret a vot. Però, clar, el dret a vot és inherent a la nacionalitat. I és inconstitucional no deixar votar una persona que té la nacionalitat.
0: Ostres, que bo. I no deuen ser poques persones, suposo.
1: 300 i pico mil... Aleshores, clar...
0: I amb 300 i pico mil fas uns quants escons, de qui sigui.
1: Sí.
0: Depèn
1: si,
0: de...
1: Si van
0: depèn.
1: Tots a votar, sí.
0: Sí.
1: Però, clar, ara posa't a mirar cas per cas.
0: Sí, que evidentment no tens temps de mirar cas per cas. És impossible.
1: És impossible. Aleshores, diuen que aquesta setmana s'aclarirà, perquè ja l'advocacia de l'Estat ja ha presentat recurs contra aquesta resolució del Tribunal Suprem, dient que no, que se'ls ha de deixar votar. Perquè si tenen nacionalitat se'ls ha de deixar votar, punt.
0: I això s'ha de resoldre, òbviament.
1: Diuen que aquesta setmana ja hi haurà una instrucció sobre el cas. Sigui la que sigui,
0: sí.
1: Sigui
0: sí.
1: La que sigui,
0: sí, sí, sí.
1: Serà polèmica, perquè pot ser o A o B, no pot ser res més. Si és A, es queixaran uns, si és B, es queixaran els altres.
0: Els altres. Aleshores, allò que he dit abans, la data límit de la Constitució del Congrés dels Diputats i del Senat és el 24 de desembre, però, en una notícia de l'agència EFE, el govern ha decidit que aquesta Constitució sigui un dia abans, el 23 de desembre.
2: Això és el que jo volia saber, si era modificable.
0: Doncs es veu que sí. El 23 de desembre, però la data límit era el 24. O sigui que hi haurà temps per constituir el Congrés i després per anar a comprar el dia 24.
2: Per ir a tocar la zambomba.
1: Sí. Clar, però llavors això ens plantifica un debat d'investidura doncs, pels innocents, no? Més o menys.
0: Suposo.
1: I ja estarà bé.
0: Sí, perquè estem parlant, repetim, de la Constitució del Congrés i del Senat. Després ha de venir el debat d'investidura per investir el nou president.
1: És que primer es constitueix la cambra, s'han d'escollir...
0: Dic president, no dic presidenta, perquè que jo sàpiga, de moment no hi ha cap candidata...
1: No.
0: Cap partit presenta candidata,
1: Diguem, dels principals, dels presidenciables, no.
0: No, bueno... Què hi afegim, Joan, ràpidament?
1: Doncs podem afegir que ahir va tenir lloc a Barcelona, com comentaves també, aquesta manifestació pel dret a l'habitatge, una manifestació que també va acabar també amb algunes corredisses pels carrers, això per una banda, per una altra, que la xarxa de rodalies de Renfe torna a estar col·lapsada. Aquesta vegada no ens ha tocat.
0: O no ens ha tocat tant.
1: De moment. Però el Maresme i el Vallès estan, bé, no cal dir-ho, amb gent penjada a l'espera d'aquesta nova configuració ciclònica. És un... Abans ho has dit i ja no me'n recordo.
0: És que ja no me'n recordo, sí, el concepte
1: tenen,
0: de la...
1: Tenen noms molt, molt científics.
0: La convecció i tot plegat.
1: Però sí, una meso... Va, és igual, no em ficaré en cap jardí.
2: Sí, ahir la Gemma Puig a TV3 em va parlar.
1: Sí, sí,
2: si és un nom així una miqueta...
0: Sí, n'hem parlat tothom, el president Illa també.
2: Sí, sí, sí.
0: Que és una cosa...
1: Ara en sabem de tot. Primer sabíem d'eclipsis, ara sabem d'això.
0: Exacte.
1: Però avui ve una altra part.
0: Però vull dir, aquesta d'avui és normal, Repetim. Vull dir,
1: ja, però plou sobre mullat.
0: Sí, sí, sí, però vull dir que és un, en principi no s'ha d'esperar cap d'allò.
1: Cap drama.
0: Cap, bueno. Clar, és que ara... Abans era la neu la que ens...
2: Sí, a l'estiu és el foc, ara és la pluja, després d'aquí uns mesos serà la neu.
0: Exacte. En fi...
2: Vinga, va, posem
0: què tens?
2: Una miqueta, anava a dir de llum, no, però bé...
0: Perquè s'acomiada Messi avui,
2: sí, eh? Sí, sí, sí, mira, ja que ho dius, començo per aquí, perquè Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada de la selecció argentina, juga un amistós contra la selecció de Benín. Amb tots respectes, però... Ostres, Argentina no podia haver trobat un partit una miqueta més,
0: Déu en voler una victòria segura.
2: No ho sé, vull dir, repeteixo, que em mereixen tots els respectes als africans, però en qualsevol cas, bé, Argentina i Benín s'enfrontaran aquesta propera matinada a la una, al Monumental de Buenos Aires.
0: D'aquí que els periodistes esportius parlin de El último tango de Messi.
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs,
1: per cert... que a Argentina estaran com estan, però l'entrada més barata, 300 euros, i hi estarà tot ple.
2: Sí, sí, no.
0: 85.000 persones.
2: És increïble. Fas la mirada una miqueta, o la vista enrere, i fa uns anys els propis argentins deien pestes de Messi.
1: Sí. Bueno, però
0: sí, això passa tot arreu.
2: Sí, sí, sí, però...
1: Però són molt pàndoles els argentins. Que em disculpin els amics argentins.
2: Messi,
1: però...
2: Messi no ha tingut el no sé, allò el surt el beneplàcito, com es diu.
0: El
2: vistiplau, com va tenir el seu dia Diego Armando Maradona, sí. Que ja l'ha
1: durat. A Maradona li van perdonar tot, sí. Sent el que era. Sí. I el Messi, que realment és un monjo.
0: Sí, esclar, al costat de Maradona...
2: Bueno, clar, al costat de Déu Nostre Senyor, com es considera allà...
0: Sí, sí, doncs... un monjo de clausura.
2: Bé, doncs avui és aquesta propera matinada, a la una, Messi diu adeu a la selecció argentina. A la Nations League tenim avui a 8:45 un Croàcia-Espanya i també a un Anglaterra-República Txeca. Ahir es va fer el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que se'n jugarà entre el 27 i el 29 d'aquest mes d'octubre. L'Espanyol sí que està obligat a jugar aquesta primera ronda, ha quedat emparellat amb el Sestao. Més futbol, Pau Cubarsí, Xavi Esparti i Marc Bernal figuren entre els 25 finalistes del Golden Boy. Perquè ens entenguem, el Golden Boy és l'equivalent a la pilota d'or, però en versió jove. val? Carlos Alcaraz accedeix a la final del torneig de Tòquio en derrotar Jaume Munar 5-7, 6-3 i 6-1. El seu rival serà el txec Lehecha. La final serà d'aquí uns instants, a partir de les 11 del matí. I en clau ciclisme, bé, els que tenim ja una certa edat, ens ha sobtat una miqueta la mort de l'exciclista Ángel Arroyo. Ángel Arroyo, que pertany a aquella generació dels Perico Delgado. Era jove.
1: Una mica més gran, no?
2: 70 anys, no? Tenia, ah, sí, mort d'un càncer. I se'n recorda, bàsicament, entre altres, pel seu segon lloc al Tour de França de l'any 83, que va guanyar Laurent Fignon. Sí. Doncs Ángel Arroyo va quedar segon.
1: Amb Reynolds corria, no?
2: Sí, senyor, el mític equip de Reynolds. Doncs ha mort Ángel Arroyo, un dels grans ciclistes espanyols de l'època, dels 80, més o menys, a l'edat de 70 anys.
0: La més barata, queden 13 entrades. Hi ha un portal, queden 13, per si algú vol escapar-se.
2: Si algú vol anar a Argentina, bé.
0: L'entrada més barata de les que s'han venut, 500 euros, la més cara, 2.000.
2: Uah.
1: I no...
0: Per aquest partit, entre Argentina i Benin.
2: I Benin, sí, sí.
0: Vagin venint. Pito, gràcies, Joan,
1: gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies, Vicenç.

0: quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
1: És un pis de protecció oficial.
0: Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
1: Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
0: I això és tot?
1: Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
0: Doncs ara mateix m'ho miro.
2: Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Plantem el parasol allà?
4: Sí, que hi ha lloc.
3: Esclar que hi ha lloc. Està ple de borilles.
4: Ah, quina porcada. I no es destrueixen fins que passen anys?
5: Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
6: Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Vinga, dos minuts passen de dos quarts d'11. Jason Derulo ens ha servit per posar una breu pausa abans d'anar a una edició nova de l'Hora d'Europa.

0: Joaquim Millán, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joaquim Millán des d'Eurolocal, en aquesta, com dèiem, nova edició d'una hora d'Europa. Els esdeveniments doncs, es van cavalcant, ara ja tenim eleccions convocades aquí, veiem que Brasil doncs, ara guanya el Bolsonaro, i mentre doncs, Ceuta, que no ho hem arreglat ni ho arreglarem, i ja no parlem de les amenaces de Rússia, que sí que Kaliningrad no me'l toqueu, i aquestes coses. És a dir, que al final...
1: En fi, jo crec que estàs dues hores, no sé, al cine, ara no perquè la gent no va al cine, però estàs dues hores fent al cine, xurs, i dius, ostres...
0: Què ha canviat?
1: Què ha canviat? Bueno, més que ara l'altre dia, bueno, ahir mateix, jo ahir mateix estava fent classes, estava fent unes sessions de tallers interactius sobre mobilitat i oportunitats de la Unió Europea en una escola aquí a Vilafranca, vaig estar tres hores seguides, i clar, surto i vaig trucar a una persona que estava en un ajuntament, pam, pam, no sé què, i bueno, és que estem liats perquè ara ja estem mobilitzant-nos per les eleccions, jo... I bueno, si les eleccions són l'any que ve, no? Ja ho entenc, no?, que les eleccions municipals les tenim a caure, però... Clar,
0: ai, tant... criatura, en què pensàveu?
1: I diu, no, que no t'has enterat. Diu, pues no. I dic, clar, estàs dos, tres hores out i passen coses que et canvien tot i sembla que estiguis fora de joc, que estiguis vivint en una bombolla. Però bueno, jo crec que és també un moment interessant, com sempre, i bueno, també és una mica, també, com sempre passa, és a dir, com ho gestionem. És a dir, al final les coses passen com a l'esfera personal, la gràcia està com ho gestiones. Llavors el problema aquí que tenim és que com ho gestionem. No és tan senzill perquè els actors poder no són els adequats, els tempos no són els que toquen, i clar, tenim una mica aquesta incertesa global que hem vist ja els darrers temps, la gent ja percep que aquesta incertesa global ens afecta a lo local. Perquè quan tu tens un conflicte que encareix, en aquest cas, per exemple, el petroli i la benzina no sé què tal, al final toca la butxaca i al final vol dir, bueno, doncs igual anàvem a sopar tres vegades al mes, anirem dos només, perquè clar, ja haig de fer el cotxe cada dia per anar a treballar i ara em costa més diners, no? Llavors si deixo d'anar a llocs, doncs també evidentment ja repercuteix en una sèrie de... En aquest cas, doncs, per exemple, si parléssim d'anar a sopars, doncs repercuteix també en una sèrie d'establiments que es dediquen a això, doncs, que veuen que ve menys gent, perquè clar, la gent s'ha d'ajustar al seu pressupost familiar que té. I aquí comença la gent a pensar, ostres, tot això que està passant m'acaba afectant aquí. I estem en aquest punt.
0: Doncs avui que ens proposes dos convidats, la primera és l'Aina Carné, graduada en Relacions Internacionals i amb un màster en Polítiques Socials, que ha col·laborat amb la missió permanent d'Espanya davant l'ONU a Ginebra i amb la taula del tercer sector de Catalunya. Una jove estudiant ens portes avui.
1: Sí, jo crec que és una perspectiva, una visió jove, molt important també, per també és un col·lectiu que a vegades sempre diem, bueno, els joves ja ho farem, no? Els joves ja estan aquí, ho hem de fer amb ells, no hem de dir, farem per vosaltres, no, els hem d'incorporar ja des del minut zero, perquè al final estem construint el seu present, ja no només el seu futur, i després aquesta visió, com tu deies molt bé, d'una persona que ha estat en una institució que avui en dia també en podem parlar amb ella, a veure com la veiem, perquè la percepció que tenim ara de Nacions Unides no és la mateixa de fa 20 anys, i que també amb aquest accent social, que penso que no l'hem deixat mai de banda, perquè malgrat tot, després també l'àmbit social és una part almenys de la nostra ànima europea i de la nostra ànima personal.
0: Aina Carné, bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs escolta'm, Aina, una pregunta, per què vas anar a Ginebra, a la ONU?
2: Doncs jo, com heu dit, estava estudiant Relacions Internacionals i havíem de fer unes pràctiques curriculars. Llavors, una d'aquestes opcions que s'obrien era doncs, anar a fer pràctiques a l'ONU, tant a Ginebra com a Viena com a Nova York. Vaig aplicar diferents opcions i al final va sortir Ginebra i doncs, això formava part doncs, del meu grau i per tant vaig estar estudiant en pràctiques durant 5 mesos.
0: Doncs fes-nos 5 cèntims. Què fa les Nacions Unides a Ginebra?
2: Bé, les Nacions Unides a Ginebra principalment està centrada en qüestions, no?, de drets humans, d'assumptes humanitaris, també hi ha la Conferència de Seguretat, a part d'altres agències que té les Nacions Unides, i per tant, sobretot, representar, en el meu cas, jo vaig anar a la missió permanent d'Espanya davant les Nacions Unides d'allà a Ginebra, i per tant, en aquest era representar l'estat espanyol en aquests fòrums multilaterals, en reunions, en trobades i en el cas com a estudiant de pràctiques doncs, tenia tasques d'assistència a reunions, prendre notes, redacció de, a vegades fins i tot intervencions en aquestes reunions i suport a totes les tasques tècniques del cos diplomàtic que hi havia a la missió permanent.
1: Una cosa, Aina, mira, curiositat. Quan tu ara estaves dient que vas amb representació d'un, en aquest cas, un estat europeu, l'estat espanyol, allà vas percatar que els estats europeus tenen una estratègia conjunta o la Unió Europea també té un pes específic o a Nacions Unides els estats europeus una mica fan la seva diplomàcia particular. Quines sensacions vas tenir?
2: No, no, efectivament, com dius, al final les Nacions Unides és també un reflex de tot el que passa al món. I, per tant, no és diferent, no?, en aquest cas, respecte a Europa. La Unió Europea, tot i efectivament no ser un estat, sí que té com una mena de distinció, que és un estat, o sigui, una institució observadora. I llavors, això li permet tenir una representació en les negociacions com a observació. Això què fa? Això fa que els estats membres de la Unió Europea allà a Ginebra es reuneixin gairebé setmanalment per consensuar posicions conjuntes que transmet aquesta representació de la Unió Europea a les negociacions. I a part d'això, en el que és les intervencions dels estats en totes les reunions que hi ha, sempre s'inicia la intervenció de l'estat subscrivint-se al que ha mencionat la Unió Europea en aquella negociació i llavors fent la posició, diguem-ne, de l'Estat per si, en aquest cas, doncs, Espanya. I, per tant, sí que es veu com molt clarament com una intenció de definir unes prioritats conjuntes, a definir quin és el discurs que es vol tenir i quina acció es vol prendre al respecte, tot i que llavors les intervencions dels estats depenen també dels seus interessos nacionals.
1: És a dir, es pot pactar inclús el desacord. Vull dir, m'he donat a dir, bueno, mira, donarem una imatge de bloc com a Unió Europea, però podem, en algun cas concret, un país en concret, té una estratègia diplomàtica específica i arribes una mica a pactar el desacord, cosa que a vegades no estem acostumats aquí, a pactar els desacords i que, en tot cas, un desacord no vol dir que no estiguem totalment alineats amb les línies generals, no? Això seria una mica el que ens estàs una mica transmetent, no?
2: Sí, efectivament. Posar-se d'acord no significa sempre estar d'acord, significa consensuar fins a quin punt estem d'acord en depèn de quines coses. Llavors, efectivament, al final és definir una posició conjunta i llavors cada estat, doncs, en seguint els seus interessos particulars, exposar els seus interessos al món, perquè al final l'ONU és la representació del món, de la nacional.
0: De tota manera, clar, a partir del que ens estàs comentant, si els estats de la Unió doncs, consensuen en certa mesura aquestes polítiques en les negociacions que es fan dintre de Nacions Unides, la veu de la Unió Europea és la veu, diguem, de la moral, és a dir, la veu de defensora de determinats drets,
1: valors, unànime.
0: Exacte, que probablement doncs altres potències mundials com la Xina o com els Estats Units, diguem, estan més esbiaixats en aquest camí.
2: Efectivament, al final l'agenda europea que nosaltres coneixem com a persones que viuen a Europa és la se segueix també a nivell d'acció exterior i, per tant, Nacions Unides no és diferent en aquest sentit. I, per tant, sí, moltes vegades la Unió Europea és representant de tots aquests valors que porta per bandera a l'esfera de l'ONU. I, per contraposició, doncs, els estats com Rússia, Xina, Venezuela, de sobte també, Corea del Nord, doncs tots aquests estats sí que representen, no?, com l'altre vessant, una distorsió molt més clara i molta oposició també al consens i a aquesta multilateralitat.
0: I ara, diguem, la pregunta del milió. Que jo crec que doncs, lo normal és que em la contestis políticament correcta, oi? Però bé, jo la faig igualment. Nacions Unides serveix per alguna cosa?
2: Quina pregunta, eh? Jo també
0: és una pregunta, diguem, amb intenció, va.
1: O potser perquè la percepció que tenim ara és que no serveix com un fòrum de... d'allà, inclús d'imatge, vull dir, el que hem vist una mica amb el cercle general...
0: Arriben a resolucions i no serveixen... Bé, és igual. Deixem contestar. Aina, com ho veus?
2: Val, jo me l'he fet moltes vegades aquesta pregunta i jo també he dubtat moltes vegades de quina és la seva utilitat, no? Sí que el que he acabat entenent, i especialment estant allà, és que l'ONU és un espai on es troben els 193 estats que conformen el nostre planeta. Per tant, és un espai únic. Únic perquè és un lloc on es troben espais, o sigui, estats que no es poden veure, que estan enemistats, que hi ha guerres, que hi ha crisis, que hi ha tensions. I, per tant, ofereix un lloc, òbviament, formal i que sí que, com dieu, no, segueix aquesta mena de... que sembla com un teatre, no? De formalitat, però...

0: Sí que el que es decideix allà pot tenir un efecte en tota la resta del món, no? I més enllà de si llavors els estats s'ho prenen més seriosament o menys seriosament, tenir un lloc on tots els estats s'asseuen i consensuen, ostres, és una oportunitat i és un espai únic. Llavors, jo crec que sí que ens trobem, el moment en el que ens trobem planteja que les crisis i tensions que hi ha al món requereixen, no, de cooperació més que mai. I justament ens movem cap a l'allunyament, o sigui, ens estem com allunyant, no, d'aquesta intenció de cooperar. Però, ostres, crec que precisament en aquests moments és quan aquests espais prenen valor i s'han de posar, sí, s'han de posar en valor. Llavors, jo crec que, òbviament, està en crisi, no?, la imatge, la seva legitimitat, especialment amb el rol dels Estats Units actualment, però que s'han de posar en valor i s'ha de seguir lluitant per conservar aquests espais.
1: Justament anava cap aquí, perquè penso que aquest és un espai únic, d'acord. Si no estigués, s'hauria de generar un espai que com a mínim permetés sentar-nos a parlar. L'altra cosa, com deia molt el Joan, bueno, fins a quin punt allò que es parla té una eficàcia o eficiència, però és veritat que com a mínim és una oportunitat. Amb això estem tots d'acord. I jo anava una mica amb el que hem vist darrerament, és a dir, un dels països importants, els Estats Units, com ell mateix ha anat menystenint o menys valorant aquest paper que tu estaves dient, no? Aquest paper de Nacions Unides, aquesta oportunitat que oferia Estats Units, a Nacions Unides. Això evidencia una crisi amb la institució important que generi el que m'ho hem donat, doncs, a Nacions Unides no sigui necessari, o tu això encara no ho veus? És a dir, encara creus que Nacions Unides, malgrat aquesta crisi interna de valors, Estats Units, etc, etc, segueixen, com tu deies, aquest espai d'oportunitat que ha d'existir?
0: Jo, o sigui, està clar que o sigui, Estats Units i el rol que ha pres últimament ha generat una crisi de prestigi i de la concepció per naturalesa de la ONU com a tal, no? Però, ostres, al final aquest espai, bueno, tal com hem dit, és molt important i se n'hauria de crear un altre, no? Perquè és com necessari tenir una estructura d'aquest nivell en el món en què vivim. Llavors, la transició d'una a l'altra és molt complicada, perquè és crear un sistema de zero i desmantellar el que tenim. Llavors, ostres, tot i que els Estats Units està fent gairebé tot el possible per trencar amb el que havia establert ell com a capdavanter, no, de l'ONU en el seu moment, ostres, tot i això, crec que aquest espai seguirà existint, l'ONU seguirà endavant i que s'haurà d'adaptar i s'haurà de veure com se supera aquesta crisi tan profunda, no només de valor, sinó també financera, perquè no, recordem que els Estats Units és un dels estats que més contribueix econòmicament a les seves agències i, per tant, també hi ha una crisi de les accions que pot dur a terme l'ONU. Però, bueno, més enllà d'això, crec que és complicat concebre un món com el que tenim sense les Nacions Unides o sense una estructura que la substitueixi. Com que aquesta transició és complicada, crec que de moment tirarem endavant amb el que tenim.
2: És a dir, ha quedat clar que el fort com a fort és necessari, en el sentit que doncs, ha d'haver un lloc on tothom pugui asseure's i les Nacions Unides com a mínim representen aquest fort, però sí que és veritat que es va crear en el seu dia amb les regles, amb les cartes marcades, amb quatre o cinc, ara em sembla que són cinc, cosins que tenen tot el poder, i a més, doncs, la capacitat de finançament d'aquests cosins que bé, que ho tira tot en l'aire.
1: I a més, cosins que podent, ara mateix, si miréssim la importància en aquest món actual, podent no són els que tenen més poder. Vull dir que hi ha altres països emergents que poder no tenen un paper tan important i poder l'estan reclamant i diuen, escolta'm, que per cert, que jo també estic aquí i jo ara vull el meu paper, no?
2: Però al
1: També.
2: final tot això són estructures de poder, i això és el que li volíem preguntar a l'Aina. Clar, la refundació en què els més poderosos cedeixin poder és com molt utòpica, no?
0: Sí, efectivament. És complicat pensar que de sobte ens asseurem tots i decidirem que els cinc que han tingut el poder a veto fins ara, de sobte deixen de tenir-los i els assumeixen uns altres països. I aquesta idea com a tal és complicada de concebre com una realitat, però sí que és veritat que és el que has dit, no? Es va crear les Nacions Unides amb un ordre internacional que és molt diferent a l'actual, no només a nivell de poder, sinó també a nivell demogràfic i econòmic, i per tant,

0: És clar que el sistema com està concebut ara no representa la realitat actual i, per tant, el sud global ja fa temps que s'organitza i que reclama aquest poder i aquesta reconfiguració, no, de la representativitat del que és la geopolítica actual. Llavors, efectivament, jo personalment crec que en algun moment hi haurà un canvi respecte a això, perquè al final són molts països els que estan demanant que es canviïn. No, recordem que són 193 països a les Nacions Unides i que el poder a veto 5. Llavors, al final, per pressió, segur que es faran coses i es canviaran, perquè al final estem anant cap a un ordre molt diferent en el moment en què es va concebre les Nacions Unides.
1: Antonio Guterres està a punt de plegar com a secretari general. Se li ha de buscar un substitut. Una camisa no fàcil de portar, aquesta, no?
0: Efectivament, efectivament. Crec que és de les posicions més complicades de tenir a nivell general, però especialment en aquest moment. I recordem que Antonio Gutiérrez ja ha estat dos
1: Dos
0: legislatures,
1: mandats.
0: diguem, exactes mandats, i que efectivament no pot fer un tercer. Llavors, bueno, això també representa una oportunitat, no, de posar en valor aquestes el sud global, no, països que potser no han tingut reconeixement fins ara de la manera que reclamen, i per tant, entre les candidatures que més destaquen en aquest sentit, són especialment les que provenen de països de l'Amèrica Llatina i del Carib, i especialment dones. També s'està posant molt en valor el fet de que per primera vegada en la història de les Nacions Unides sigui una
1: Correcte.
0: dona la que aquesta posició. Per tant, veurem, perquè durant aquest any s'haurà de fer, doncs s'haurà de prendre decisió, que el 2027 comença el nou mandat, i a veure què ens porta això. Però jo crec que és una bona oportunitat per veure aquests canvis reflectits.
1: Tens ganes de tornar a treballar per Nacions Unides?
0: Ostres, a veure, dit així, costa dir que no, no? Però no, sí, el que jo em vaig adonar estant allà és que em semblava, bueno, jo vaig gaudir moltíssim, em va encantar, és una experiència que repetiria sempre més i que recomano absolutament tothom. Però és veritat que em vaig adonar que potser les temàtiques que es tractaven i les qüestions que s'abordaven a un nivell de governança molt alt respecte al que a mi potser m'interessava. I jo vaig preferir no enfocar-me una mica més cap a nivell local, a nivell regional i nacional, per intentar, doncs, veure com aquestes polítiques o decisions que es preien s'aplicaven i afectaven més a les realitats locals. I, per tant, ostres, no descarto col·laborar en qualsevol altre moment al llarg de la meva carrera, però d'entrada preferiria, no, quedar-me en aquest nivell de govern més avall, tot i que això no fa descartar d'entrada treballar-hi. Però sí, en aquest sentit, crec que...
1: Al final tot és experiència, Aina.
0: Exacte.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes reflexions, una miqueta al voltant d'aquesta institució. Aquí parlem molt de la Unió Europea, però és veritat que l'ONU és com una mena de gran desconeguda, perquè saps que existeix, però ben bé, com comentàvem amb la primera pregunta, no saps ben bé què fa. I aquesta és l'altra. Aina, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Aina.
0: Moltes gràcies per convidar-me a vosaltres. Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Abraçada. Adéu.
1: Doncs, com comentava en Joaquim, l'Aina Carné, que és una jove graduada ja en Relacions Internacionals, que ha anat a Ginebra i, per tant, doncs, ens ha pogut donar aquest punt, o aquest contrapunt. Clar, les Nacions Unides no és la Unió Europea, Ginebra està a Suïssa, que no és a la Unió Europea, però sí que és cert que és una de les representacions, ha dit que Ginebra, Viena i Nova York, no?
2: I Nova York,
1: són
2: correcte,
1: les tres
2: sí,
1: seus.
2: És veritat, quan ha dit allò de Viena, recordava, i dic, ostres, és veritat, que també allà...
1: També hi ha alguna
2: sí,
1: cosa...
2: Unides, sí.
1: De Nacions Unides a Viena. Bé, doncs en qualsevol cas aquestes reflexions sobre el paper d'aquesta organització que anava a dir que té mala salut gairebé des que va néixer.
2: Bueno, a mi m'ha agradat perquè ens ha parlat amb una visió jove però realista, o sigui, realista, no?
1: Ah, sí.
2: Realista, i això per mi és que està bé, vull dir, ser jove vol dir que tenim ideals, tenim il·lusions, però també s'ha de tocar de peus a terra i a mi m'ha agradat aquest punt mig de dir, escolta, malgrat tot, aquest espai és necessari.
1: Doncs amb aquestes reflexions també de la joventut aplicada al coneixement de la política internacional, i canviem de costat, perquè un dels nostres tertulians habituals en aquest espai, que és en Xavier Ferrer, economista i politòleg i president d'honor del Consell Català del Moviment Europeu, i ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic també. Xavier Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
1: Xavier, bé, ara parlàvem amb una jove estudiant o que ja ha acabat la carrera de Relacions Internacionals sobre les Nacions Unides, i fent una miqueta de reflexió sobre el paper d'aquesta organització. Si us sembla, Xavier, podríem començar per aquí, perquè ella mateixa, doncs, amb un cert grau de pragmatisme, ens ha dit que sí, que efectivament, doncs, a vegades és difícil d'explicar per què serveixen Nacions Unides més enllà de ser un lloc on es pot trobar tothom, que són 193 estats, que hi ha Déu-n'hi-do. Tenim unes Nacions Unides que no sé si encara estan més malaltes que la Unió Europea.
3: Bé, no és el moment ideal per les organitzacions internacionals.
1: En general, sí.
3: En general, no? Hem de tenir en compte que la Unió Europea, doncs, d'alguna forma neix el 1957, i Nacions Unides abans, amb la idea de que tots els desastres de la Segona Guerra Mundial, doncs, es puguin, que no torni a passar, i que els estats tinguin, Unions Unides estic parlant, doncs, un espai de reunió i de consens per trobar propostes, diguem, positives en els conflictes que segur que n'hi ha d'haver sempre en el món, no? I això ha funcionat durant anys. Evidentment, ja va néixer coixa amb el sistema aquest del Consell de Seguretat, que en el qual 5 estats, pràcticament podem dir guanyadors de la Segona Guerra Mundial, podien vetar qualsevol resolució que feien, no? Això era un hàndicap que s'ha anat, diguem, capejant durant aquests anys, no? Els anys de la Guerra Freda i ara més recentment, però amb la situació actual ha perdut protagonisme, perquè l'ordre establert en el que coneixíem de la post-Segona Guerra Mundial s'ha trencat, especialment per les polítiques erràtiques, des del meu punt de vista, de la presidència de Trump, i després, doncs, per les situacions de poder que es van consolidant en l'entorn dels BRICS, que aquí situaríem a la Xina i la mateixa Rússia, Sud-àfrica i diferents estats, ja cada vegada més poderosos, que en un moment determinat, fa, no sé, 30 o 40 anys, eren, en dèiem, estats emergents, no Rússia, els altres que he comentat, i ara són realitats, no? I volen un paper en el món, i també volen, doncs, decidir. I amb aquesta situació de desmarque de lo que són relacions internacionals d'Estats Units, doncs queden molt afeblides les Nacions Unides. Dit això, aquesta és la realitat, però des del meu punt de vista, i amb un món cada vegada més petit des del punt de vista de relacions, perquè tecnològicament parlant, doncs, una cosa que passa aquí se sap al cap d'un segon a l'altra part del món, Nacions Unides o un sistema similar és totalment necessari en aquest món cada vegada més interrelacionat.
2: Bueno, jo dic que deies una cosa, Xavier, curiosa, que és volen, i jo afegiria i poden, perquè, clar, aquest canvi que tu ja estàs dient que és una evidència, clar, és també un canvi de poder. L'Aina ho apuntava, un poder polític, poder econòmic, poder demogràfic, que, clar, evidencia que en aquests moments hi ha aquests estats que no només volen, sinó poden. I si no ho fem d'una manera consensuada, ho acabarem fent d'una altra manera, no? I això és el que hem d'evitar, també. No?
3: Home, de fet, Joaquim, o sigui, els BRICS, ho he passat molt ràpid, no? Representen en aquests moments ja el 50% de la població mundial i el 40% del producte interior brut. Per tant, és evident que s'hi ha de comptar. Aquí, encara, a nivell de lo que diguem Occident, que cada vegada té menys ressò, hi ha aquelles reunions que es feien del G8, que ara és G7, perquè Rússia va sortir, que eren els que dirigien, diguem, el món, però això ja no, diguem, no se segueix fent aquestes reunions, però no, ja no té una importància com la que tenia fa, per exemple, 25 anys.
2: Ja no, l'impacte és diferent.
3: La Xina, ja només la Xina sola, d'aquí poc pot ser que passi fins i tot a nivell de PIBs als Estats Units, i ja està passant, o està més o menys igual que la Unió Europea, de tots junts, per tant, l'Alemanya, la França, aquella potents de fa uns anys, estan ja molt per sota des del punt de vista econòmic de la Xina i també des del punt de vista de defensa i de capacitat industrial.
1: Xavier, tenim un món convuls, ja fa temps que tenim un món convuls, amb diversos focus que podrien acabar incendiant-se. Focus que podrien ser, per exemple, Taiwan, la Xina, focus, òbviament, el Golf Pèrsic i l'atac d'Estats Units sobre Iran, que ara està doncs, en un impàs que no se sap com sortirà, però del qual se n'està afectant tota l'economia mundial, i, per altra banda, doncs, la guerra d'Ucraïna i la possible guerra híbrida o possible conflicte fronterer de Rússia amb els seus veïns del nord-nord-oest, és a dir, amb els països bàltics, amb Polònia, amb el lloc de Kaliningrad. Tenim el risc real de que algun d'aquests punts acabi inflamant-ho tot?
3: A veure, si has fet una passejada per tots els conflictes importants del món. És difícil ara centrar-ho, no? Si mirem la història, és veritat que les situacions d'incertesa es van creant, i després una espurna pot fer esclatar el conflicte en un lloc determinat i a partir d'aquí, com va passar a la Primera Guerra Mundial, s'hi van afegint països i es va complicant. Esperem que no. Esperem que en un món que jo crec que els dirigents són conscients de la capacitat militar que tenen cada un d'ells, perquè si anem 100 anys enrere, era una capacitat militar de força només, no? Però és que ara és per destrucció del món, no? Estic parlant de les forces nuclears. Per tant, esperem de que hi hagi el seny perquè tot això no passi i es quedi amb conflictes, diguem, que d'alguna forma dibuixen ja una guerra mundial, però estan focalitzats en zones, no? D'aquests conflictes, jo el que voldria dir, sense entrar en detall de cada un, és de que hauria de sortir, amb el que hem parlat també abans de Nacions Unides i de Joaquim també, dels BRICS, d'aquesta capacitat de que aquests països fa uns anys emergents i que ara ja són una realitat, volen també tenir la seva veu al món, doncs que se sàpiga construir alguna organització, que pot ser Nacions Unides, no? de relacions internacionals, que deixin de banda, perquè ja fa molts anys, els equilibris que van sortir de la Segona Guerra Mundial, que encara està basat en això, i es basin en les realitats actuals, no? Que s'hi ha d'afegir també tot aquest món que anem entrant de la intel·ligència artificial i totes les tecnologies. I hem d'evitar allò que se sol dir que ho deia Gramsci, no? De que quan hi ha un espai, que és el que ens trobem, de canvi tecnològic i d'incertesa mundial, que no se sap ben bé que cap allà on es va, és el moment de què surten els fantasmes en el sentit de l'extrema dreta o la por de la gent busca alternatives i en aquests espais de que fins que trobes el nou ordre mundial poden sortir, i és el que s'ha d'evitar, situacions complexes que poden fer esclatar una tranquil·litat que hi pot haver al món.
1: Sabrem evitar el conflicte? El conflicte, és a dir, el conflicte ja el tenim, però el conflicte bèl·lic, el conflicte armat, la destrucció i la violència.
2: La globalització d'aquests conflictes.
3: Jo vull pensar que sí, perquè una mica, si fem referència més puntualment en la reunió que hi va haver de Xi Jinping i Trump fa 15 dies, que a més a més va buscar que era el mateix moment que es feia la reunió de la ONU per dir que aquí som els importants, som aquí i no a la reunió de la ONU, de les Nacions Unides. Si vau veure la postura de Trump és erràtica, ja sabem, diguem, com és, però la postura de Xi Jinping, i no és només en aquest dia, sinó que ho ha anat dient, és de... per resumir-ho, repartim-nos el món, tinguem la capacitat, ja que som els dos més potents, doncs, de no fer-nos mal i anem avançant.
4: Aquesta és la visió de Xina. Jo crec que Xina, per la trajectòria que té, vol un poder, diguem, en el món, vol ser autosuficient en el món, per tot el que és la Xina, i per això està a l'Àfrica, i per això està a Sud-amèrica, per no necessitar a ningú, però alhora no vol conflictes bèl·lics. Aquesta és la meva opinió.
2: No li
4: interessen. D'alguna forma, no li interessen, com a mínim, a ells participar-hi. Altra cosa és que li interessi que mentre es barallen els altres, que és, per exemple, Rússia, amb la Unió Europea, doncs que es vagin barallant, perquè així si es barallen dos, guanyo jo, no? Això és el que no intervinc. O la postura de Xina amb Iran, no? Que apoya Iran d'una manera sense dir que vol anar a la guerra o que d'allòs, però es deixa, diguem, estimar per Iran. I què fa Iran? Doncs s'apropa a Xina. Però Xina no vol entrar en conflicte, i això jo crec que és una garantia que, almenys momentàniament, perquè una idea de guerra mundial no sigui, diguem, possible o realista a mitjà termini.
1: És interessant que una cosa que heu plantejat, Xavier Ferrer, també l'anterior participant, l'Aina Carné, des de la seva joventut i des de la seva experiència exclusivament treballant a la missió d'Espanya davant de l'ONU Ginebra, ens ha dit més o menys el mateix, la necessitat de trobar un òrgan multilateral que substitueixi les funcions de Nacions Unides com a, no sé si dir, com a garant d'un cert compromís internacional. Com a mínim, a mi m'ha cridat l'atenció, no? Que al final dels dos discursos han anat de la mà en aquest sentit.
2: Però fixa-t'hi tu, que el Xavier ha dit una cosa interessant que m'he quedat, entre cometes, dir, avui en dia el que ens està garantitzant que de manera, diguem-ne, col·lateral, però ens ho està garantitzant, que no anem a més, és que la Xina no vol anar a més.
1: No li interessa.
2: No li interessa, i que poder el seu, dins del Sadoen, la seva cultura, a poc a poc, amb els últims anys, com deia el Xavier, Sud-amèrica, l'Àfrica, ho vam veure en pandèmia, vull dir, en fi, tot un seguit de moviments diplomàtics de soft política, vull dir, de poc a poc, on l'ha situat com el veritable contrincant, entre cometes, dels americans, que sempre necessiten, i la seva història és aquesta, un contrincant. Ells per créixer necessiten un enemic, i si no el fabriquen, no? Perquè és una manera també de funcionar d'ells, no? Llavors, és curiós com, en aquests moments, per el que deia el Xavier, és dir, hosti, com que la Xina no està per la labor d'anar més, de moment, momentàniament, ha dit, tenim aquesta tranquil·litat de que això no esclatarà pels aires. O sigui, imagina't, que ho estem posant amb la que la Xina no vol, no? I això és curiós, perquè això vol dir el fracàs d'aquestes plataformes, el fracàs de la política occidental, que també ens havia dit, bueno, què vol dir, vull dir, política occidental? Estem, vull dir, una mica un terme romàntic, no?, per el que és l'actualitat, no? I jo, possiblement, m'agradaria també aprofitar que el tenim avui aquí i ens queda poc temps. Xavier, com veus tota aquesta nova tendència des de fa ja un temps i ara més evident, que d'alguna manera des d'Europa en concret, el món en general, però Europa en concret, de, bueno, hem d'invertir en defensa, hem d'invertir en seguretat, que si el kit d'emergència, que a qualsevol moment pot haver-hi un conflicte armat a Europa, tot aquest relat que ens estan explicant de manera accelerada els últims 5 anys, perquè això abans de pandèmia no estava a la taula i ara sí.
1: I la guerra és diferent amb Ucraïna, també.
2: També. Ostres, això va en sèrio? No ens ho hem de prendre en sèrio? És senzillament per vendre més armes? O tu com ho veus, realment?
4: No, jo crec que ens ho hem de prendre en sèrio. Perquè, mira, aquí, així anant ràpid i fent salts a la història... Després de la Segona Guerra Mundial, el que enteníem per Europa, com que els Estats Units, d'alguna forma, per contenir la Guerra Freda, no? Doncs tenia molts militars, diguem, a Europa, Alemanya estava com estava, Itàlia, doncs en els estats europeus, inclús Espanya, que estava fora d'aquesta òrbita, ja els hi anava bé aquesta aposta de seguretat i defensa d'Estats Units, que també li interessava als Estats Units per contenir l'imperi soviètic, i els europeus podien anar a dir, bueno, ja ens defensarà els Estats Units, directament o via OTAN, i nosaltres anem fent, i des del punt de vista de la democràcia que hem tingut i a Espanya quan s'hi va incorporar l'any 75, doncs fins i tot ens anava bé amb el sentit de dir, escolta'm, nosaltres fins i tot podem apostar per la pau, perquè els dolents, els militars, els que fa algun dia, si convé, faran la guerra, són Estats Units. Això s'ha acabat. S'ha acabat perquè, com he dit abans, de fet ja ho havia dit Obama, no?, que la Unió Europea s'hauria de començar a pensar en la seva pròpia defensa, i Trump ho ha dit, ho ha constatat, perquè ha trencat tots els vincles que hi havia, i per tant, i després també ho heu dit vosaltres, amb la guerra d'Ucrània i també amb la pandèmia es va sortir, no era un conflicte bèl·lic, però va sortir les mancances en temes d'indústria i de seguretat a la Unió Europea. La Unió Europea ha vist, amb aquest món incert d'ara i totes aquestes coses que he dit, de que pues, estem sense capacitat de resposta amb algun suposat, diguem, conflicte, o amb aquesta aposta de Rússia d'atacar, diguem, Ucrània, i, per què no, si no s'hi posa veu, de Polònia o el que pugui venir. Per tant, sobre la taula hi ha de Brussel·les, de la Unió Europea, dels Estats de la Unió Europea, i això, certament. Per què tot això? No tant per fer la guerra, sinó per defensar el model de vida europeu. I això és el que... Perdoneu que m'entreveu una trucada. I aquesta és l'aposta que s'ha de fer. Però com es pot fer això? No es fa d'un dia per l'altre. Actualment, el 70% de les compres que fan els exèrcits de la Unió Europea, dels Estats Europeus, les fan als Estats Units, que són els que tenen la indústria de defensa. Com es aconsegueix això? Pues creant una indústria de defensa europea que tingui aquesta visió dual, això podríem parlar-ne dues hores, dual què vol dir? Que és el que ha fet Estats Units, amb aquest sistema, el complex militar industrial que tenen. Que el que apliquen en temes militars també tingui ús civil. Faig un parèntesi. Per exemple, internet i el GPS és un anàlisi de la indústria americana per utilització militar que s'ha aplicat a l'àmbit civil, i fins i tot nosaltres ho fem servir, no? Doncs això és el que hauria d'anar caminant a Europa.
1: Però això no s'improvisa. Però això no s'improvisa.
4: Això no s'improvisa. No s'improvisa i tarda 5, 10 anys.
1: El que sigui.
4: I tarda, si és que hi ha voluntat política de fer-ho. Perquè després també hi ha que no tots els estats... O sigui, els estats de la Unió Europea, durant molts anys, s'han estat mirant de reull amb la indústria militar i amb altres coses. I, per tant, ara costa molt també establir sinergies d'anar junts, que ja s'està fent. Però és molt més fàcil amb l'economia en general que no amb apostes de tipus, diguem, militar o de defensa com les que estem analitzant. Però jo crec que en el món actual, no tant, repeteixo, per fer la guerra, sinó per defensar el model de vida, defensar una cosa tan òbvia com la democràcia, que cada vegada està més amenaçada al món, doncs tens que tenir capacitat
1: de defensa. Doncs tocarà fer-ho.
4: Doncs això és una mica l'anàlisi que faig.
1: Doncs, Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies. És que gairebé hem esgotat el temps, però en qualsevol cas ens quedem amb aquest missatge final de la necessitat que Europa deixi de mirar-se de reull, que els estats europeus deixin de mirar-se de reull i facin una aposta que, si la fas avui, fins d'aquí 5-10 anys no es començaran a veure els fruits. Per tant, doncs, o s'hi posen les piles o malament.
4: Sí, sí, i una mica insisteixo en això, no tant per fer la guerra, sinó per defensar
1: el model
4: de vida europeu,
5: que està en joc,
4: la democràcia i els drets humans.
5: Que està en joc.
1: Doncs queda clar, a veure si alguna llumanera obre els ulls. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies, com sempre.
5: Gràcies, Xavier, ens
4: a
5: veiem.
4: A vosaltres, records, adéu, adéu.
5: Adéu, adéu.
1: Joaquim.
5: Fins al mes que ve.
1: Fins al mes que ve.
5: A veure
1: si també després d'allò tenim... Si després d'una classe també et trobes amb una notícia i tot.
5: Espero que no, perquè si no...
1: Vinga, fins al mes que ve.
5: Fins al mes que ve, gràcies.

0: 112. Telèfon d'emergències. En els darrers anys, els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones. Molts d'ells s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques al web meteo.cat. Planifiquem bé la durada i el recorregut amb mapes de la zona actualitzats. Equipem-nos adequadament segons la dificultat i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.
1: La meva germana està buscant informació sobre beques per al meu nebot, que té dificultats d'aprenentatge, però no se'n surt.
2: Justament tinc uns amics que l'han demanat per al seu fill, que té un trastorn de l'espectre autista.
3: Heu de mirar els ajuts per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
1: I creus que els podríem trucar perquè ens expliquin com ho han fet?
2: No cal. Al web educació.gencat.cat trobareu tota la informació necessària. I si tot i això teniu algun dubte, truqueu al 012.
1: Genial. Ara mateix busco.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: matí, dijous, s'inaugura la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, aquest festival, ja saben, de cara internacional, i avui no parlarem ben bé del festival, però una mica sí. Per què? Perquè parlarem d'un llibre, d'una lectura que es presentarà el proper 14 d'octubre, justament en el marc d'aquest festival, d'un llibre que va guanyar el 2024, perdó, l'any passat el Premi Suborn Negre de novel·la negra en llengua catalana. El llibre es titula Sitges, Setmana del Terror. Encara no el tenim aquí perquè està justament ara mateix, s'està editant, es publicarà recentment, hi haurà una edició segurament d'urgència, d'emergència, perquè arribi a temps per aquesta presentació. I l'autor no és altre que Andreu Martínez Maeso. Què tal, Andreu? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que l'Andreu és escriptor, doncs no sé si podem dir per vocació.
1: Sí, totalment.
0: Perquè l'Andreu és doctor, ell és metge, no? Sí. Ha estat s'hi ha dedicat professionalment i encara, de fet encara s'hi dedica, no? A això de la medicina, però això d'escriure, em deies abans, et ve des de petitet, eh? Ara ho has recuperat més fort, però et ve des de petit.
1: Sí, sí. Escriure, he escrit molt al llarg de la meva vida, però escriure ficció pues no va molt amb la meva feina. Vull dir que nosaltres hem d'escriure sempre la realitat, i la realitat explicada de la forma més detallada possible, no? En un informe mèdic, o quan estàs preparant una classe o d'allò, pues clar, has de ser exhaustiu i has de ser molt precís. No pots imaginar coses. I jo, pues, des de que m'he jubilat, he començat a imaginar coses, també. Bueno, una mica abans també.
0: Però deies, una mica recuperat quelcom que ja tenies des de petit, eh?
1: Sí, sí, des de molt petit. Jo, en broma, quan vaig guanyar un premi, que ara fa 2 anys, en el lliurament del premi vaig comentar això, no? I això, després d'un breu parèntesi de 60 anys, als 8 anys per primer cop vaig guanyar un premi literari, precisament en la ràdio, Ràdio València, jo soc de valencià, i amb un petit parèntesi de 60 anys torno a guanyar un altre premi.
0: Un parèntesi que és una vida sencera,
1: sí,
0: no?
1: Tota la vida.
0: En la que justament, doncs, ha transcorregut aquesta professió en la medicina, no? En l'entorn, ara ja va jubilat, no? I has tornat a centrar-te, i avui ens vens a parlar d'aquesta novel·la, d'aquest Sitges, Setmana del Terror, aquesta novel·la negra, amb thriller, que es presenta en el marc del festival, que també hi ha llenguatge cinematogràfic, no?, en aquesta novel·la. Explica'ns una mica què és el que trobarem, més enllà d'un thriller, que diguem hi ha aspectes de la novel·la negra que podrien ser comuns, no? Però què és el que trobarem en Sitges, Setmana del Terror?
1: Sitges, Setmana del Terror és una recreació del Festival de Cinema Fantàstic, és una metaliteratura, no? Vull dir que què passaria si el Festival de Cinema de Terror es convertís realment en una setmana terrorífica per als participants, és a dir, si els crims, la sang i totes les truculències o tot el que pot veure's a la pantalla, de cop passes a la realitat, quina seria la reacció de la gent que assisteix al festival, què provocaria això. Això, diguem-ne, que era la idea inicial. Després, al desenvolupar-la, pues, fa falta ficar-li molta més xitxa a l'escrit, no? Vull dir que has d'explicar moltes coses, i diguem-ne que aquest llibre té com dues parts. Té una primera part que és pròpiament la descripció d'aquesta setmana del terror de Sitges, i en una segona part se desvella una mica, pues, què és el que hi ha darrere de tots aquests crims, de tota aquesta... De tot aquest terror que es desferma durant la setmana.
0: Vas guanyar el Premi Suborn Negre de novel·la negra a Sitges l'any passat. Entenc que és per això que el publiques ara, no? Que presentes el 14.
1: Sí.
0: No sé si era la primera vegada que et presentaves amb un premi de novel·la negra?
1: Sí, a novel·la sí, perquè abans havia guanyat un altre premi, però no era novel·la.
0: Era un relat,
1: era un relat,
0: no?
1: També de temàtica policíaca, però era un relat.
0: Per tant, diguem que la temàtica, el tema thriller de novel·la negra és el que t'agrada?
1: No sabria dir-ho, perquè quan parlo amb altres escriptors de novel·la negra o miro una mica el panorama de lo que agrada actualment en novel·la negra, em sento com una mica distanciat, no? Sí, és que hi ha una tendència en els últims anys, potser perquè cada cop la literatura és més difícil de vendre, és més difícil de fer llegir la gent, i es busca una mica el mateix que en algunes pel·lícules, l'impacte, no? Aleshores, a mi aquesta novel·la negra que diuen que busca allò, lo més negre de l'ànima humana i a demostrar pues, tota mena de crueltats, tortures... I...
0: No és la veritat, el que t'atrau.
1: No, en absolut.
0: Ni és el que trobarem al teu llibre, eh?
1: Bueno, alguna cosa ja, perquè si no, no seria novel·la negra, però no hi ha... Tot ve en la forma com s'expliquen les coses, no? Tu pots explicar l'extracció d'un queixal i pots provocar-li al lector un autèntic, bueno, una por intensíssima, no? I unes sensacions molt desagradables.
0: I per què creus que vas guanyar el premi? Què és el que té aquesta novel·la teva que creus que va ser considerada digna de guanyar premi i que creus que la fa atractiva o no sé si diferent, justament ara com deies, no?
1: Bueno, és original, el plantejament, i jo crec que d'alguna manera va agradar també un cert efecte de humor, diríem,
0: sí?
1: Humor. L'humor com a distracció, com a diversió en la persona que llegeix, però també una mica com a efecte de distanciament, no? Davant de determinades coses, explicar-les amb una mica de sentit de l'humor trenca completament aquest sentit, aquesta empatia maligna, no? Cap a les coses cruels, cap a la sang i el fetge, no? Uh-huh. I una mateixa cosa explicada amb humor, resulta que ja no ens resulta tan colpidora, no? I potser per això a algunes persones no els agradarà gaire, aquesta novel·la, els que són més devots del gènere, diguem-ne, negre, uh-huh, més fosc, uh-huh, no els hi recomanaria. També ser tampoc li recomanaria a persones, diguem-ne, que s'esgarrifin de no res, perquè alguna cosa, evidentment, passa, no?, quan hi ha totes aquestes morts.
0: El fet de que siguis metge i que, per tant, sí, entenc que, diguem que... no sé si hi ha un vincle, també, amb això de...
1: Hi ha alguns vincles, sí, en la novel·la hi ha diferents vincles. Per exemple, un vincle curiós és el rugbi. Mm-hmm. Jo soc metge esportiu i soc metge... Continuo en actiu com això... I el situa la novel·la Sitges, anava desenvolupant el guió en un moment donat, va semblar que un dels personatges havia de ser esportista. I vaig pensar, home, sí, ha de ser esportista, podia jugar a rugbi. I on jugaria? Doncs pues, als Sitges, evidentment, perquè si estem aquí a Sitges, pues, jugaria als Sitges. I aleshores això m'ha portat pues, a que hi hagi descripcions de rugbi dins de la novel·la. Partit, un desplaçament, el típic desplaçament de l'equip per a jugar fora, bueno, i tot el que... Però bueno, no és una cosa, diguem-ne, enganxada així de mala manera amb l'argument, no? Sinó que ve
0: perfectament... Surt de manera orgànica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, orgànicament, totalment.
0: Però em referia també al vincle en el sentit de que, clar, entenc que com a metge, no?, encara que siguis un metge esportiu, diguem, hi ha una part, òbviament, del thriller que... No és que, òbviament, queda llunyana, no? Però hi ha una part, doncs, això de la sang, de la ferida, no? De com actua un davant d'un escenari així.
1: Sí, sí.
0: No sé si, ara deies, no? Diu, la meva novel·la, diguem que hi ha un punt aquí d'humor, d'aquesta mirada, i no sé si aquesta mirada una mica també és la teva com a metge.
1: Evidentment, un metge... quan portes un any a la Facultat de Medicina, jo recordo quan tenia 19 anys, estava a la Facultat de Medicina el primer any, ja es veien pues, que hi havia algunes desercions, no? Perquè hi havia coses que quan arribaves a això la gent deia no, això no és el meu, jo no em vull dedicar a això. I després, d'alguna manera, t'has d'anestesiar davant de moltes coses, no?
0: Exacte.
1: Del dolor, de la sang, de tot això. Llavors, sí, això també potser fa que veiem les coses com més fredament, no? Jo descric un crim i explico que si la sang que raja és vermella o és blava és important, perquè així sabrem si el que s'ha produït d'això o l'altre, no? I de vegades també em trobo que quan hi ha una... En aquesta novel·la també passa, sí, en un moment donat, tinc aquesta tendència que quan hi ha un mort, el meu instint professional és que hem de ressuscitar-lo. No? Llavors, sempre, la gent no es mor directament, no? Sinó que sempre hi ha un intent de ressuscitar-lo.
0: Un intent de reanimar-lo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sempre hi ha algú que passa per allà algú que s'ha fet la reanimació i de pas m'aprofito per deixar caure una mica diguem-ne, les bases fonamentals de com es fa una reanimació, per si algú que està llegint se li acut de dir, ostres, mira, doncs pues, sí.
0: Per tant, diguem que els teus coneixements mèdics, no?, et serveixen,
1: sí,
0: també, no?, m'imagino, per,
1: sí,
0: segons quines escenes, no?, que,
1: sí,
0: planteges, òbviament,
1: sí,
0: que siguin,
1: sí,
0: molt més realistes, probablement, no?
1: També, i m'ha ajudat, dèiem abans, a distanciar-me una mica
0: d'escriure
1: les coses d'una forma com una descripció clínica, no?, de dir, la sang rajava per tal,
0: sí,
1: o no sé què.
0: La novel·la té una protagonista que és una protagonista que no, és a dir, no apareix només en aquesta novel·la, no? L'estàs fent d'alguna manera, està formant part de la teva vida, no? Estàs construint, sí, aquest personatge. Aquesta, sí, protagonista és una sargenta dels Mossos d'Esquadra, Laura Ramos. Això neix a partir d'ella o ella apareix després? És a dir, no sé si és que tu tenies clar un personatge i volies començar a crear, a donar-li vida amb aquest personatge, o primer crees una història i a partir d'aquesta història dius, aquí aquest personatge potser el puc seguir, no? El puc continuar.
1: Laura Ramos va néixer en Sitges, Setmana del Terror, però va néixer una mica posterior. Jo primer vaig escriure el relat bàsic de lo que era la setmana de cinema, i en ell apareixien uns policies. Una d'ells era una policia que jo la descrivia una mica per sobre, no massa detall. Però a poc, mira que anava entrant més en aquest personatge, m'anava una mica enamorant més del personatge, no? Anava trobant tots els seus perfils de la seva vida, una vida que jo me començava a imaginar com tortuosa, difícil, una infantesa complicada, i aleshores immediatament, quasi no havia acabat d'escriure això, ja estava escrivint un llibre anterior, en el que la Laura Ramos no és encara sargenta, sinó que és una agent que en aquella època està destinada a Girona i que descriu una mica, pues, el seu primer contacte amb la mort, la violència. La mort és una mica el tema central que per a mi més, bueno, que uh-huh. el leitmotiv, el que m'interessa de la novel·la negra no és la sang i el fetge, és la violència, i és entendre una mica per què ens fascina la violència, perquè hi ha una setmana, per cert, potser la millor del món, no? la setmana de cinema fantàstic i de terror, perquè hi ha una fascinació tan gran dels humans, jo el primer en algunes vegades.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, però... i que es veu durant la setmana del festival en moltes sales, eh? Sí, que la gent, si és capaç, davant d'escenes violentíssimes, gaudir.
1: Sí, sí. Sí, jo m'he dedicat una mica a seguir això i una mica intentar desenvolupar-lo amb el meu personatge. El meu personatge és una dona forta, és una dona molt, molt decidida, valenta, i que en un moment donat té enfrontaments físics, enfrontaments armats, i en un moment donat acaba provocant la mort d'algun, sempre dins d'un entorn, diguem-ne, més o menys justificat. Però com ho viu ella? És a dir, com viu un policia, en aquest cas, que pensa que està complint el seu deure, tal, però que en un moment donat li treu la vida a un ésser humà, i com ho encaixa això.
0: Per tant, no va ser un personatge premeditat necessàriament, no vas pensant, jo vull fer, no, centrar-me en una dona, policia, no, o sigui, sinó no. Que neix una mica també orgànicament, eh?
1: Sí.
0: Et neix i a partir d'aquí comences a... i sí. T'interesses pel personatge,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, és com si si fos un personatge real, que evidentment no ho és, i jo de cop m'interessés per ell, busqués en Google la Wikipedia el seu
0: i vull conèixer una mica,
1: sí,
0: més aquesta dona,
1: sí,
0: no?
1: I jo m'he convertit una mica, pues, en el creador de, com dic en broma al final del llibre, una mica soc creador, com el creador,
0: sí.
1: I puc fer i desfer del meu personatge, i aleshores en un diàleg amb mi mateix he anat buscant per què passa això, per què aquesta noia és tan freda davant de l'amor, per què això comporta un problema també dins del cos policial, no? Perquè evidentment que un policia sigui fred, sigui decidit i sigui valent i tot això va estar molt bé, però ja quan porta dos morts, tres morts, la cosa comença a trontollar, no? Ja no està tan clar que aquesta noia estigui capacitada per a portar una arma i bueno, això provocarà també daltabaixos en la seva carrera, no arriba a ser sargenta fàcilment, passen anys.
0: Tot això ho veiem en aquesta novel·la,
1: tot
0: eh?
1: Això,
0: Sitges, Setmana del Terror.
1: Sí. Tot això algunes coses es veuen, altres es deixen entreveure i es veuran en altres novel·les de la sèrie.
0: És el que anava a dir, no només això, sinó que d'alguna manera el personatge, sí, és com ara l'excusa per continuar,
1: sí,
0: no? amb aquesta faceta teva com a escriptor.
1: Jo he fet una cosa curiosa amb això, que no sé si algun escriptor ho ha fet alguna vegada, però jo crec que no, jo no ho he llegit mai. Projecto el personatge enrere.
0: Sí.
1: És a dir, el projecte a la seva infantesa, que és a Girona, quan és una nena que té 14 mm. anys, això és un relat inicial, però ara en una tercera novel·la he fet un exercici molt estrany, que ha sigut llançar-me a la ciència-ficció. És a dir, m'he traslladat a l'any 2030 i pico, mm-hmm. i ara Laura Ramos ja no és sargenta, és subinspectora del cos de Mossos d'Esquadra.
0: Ascendit,
1: i a més se n'ocupa de casos especialment difícils i tal, però clar, estic parlant d'una època futura. Això en canvia una miqueta el sistema de raonar i d'escriure, perquè ara he d'imaginar no sols l'aventura, sinó també m'he d'imaginar l'entorn. què passarà, per exemple, quan s'estigui inaugurant la Sagrada Família, quin serà la situació social de Barcelona, de Catalunya, de tots.
0: Clar, tot això en ficció, sí. Però no sé si hi ha un punt també de... És a dir, quan un imagina un futur, encara que sí, sigui per una novel·la, no? La situació, sí, actual, sí, també marca
1: a l'hora... Totalment, clar, perquè intentes interpretar un futur en funció d'una situació actual, que a lo millor aquesta situació actual és una mica conjuntural i dona, uh-huh, molta importància a coses, pensant que el futur projectarà coses actuals, se projectaran en el futur coses actuals que en realitat potser no són tan importants. I l'exercici de mirar 10 anys enrere i pensar com estaven les coses t'ajuda una mica a veure què podia ser realment important i què era purament contingent fa 10 anys, que és el que avui diguem-ne, marca realment el que és la realitat humana.
0: Andreu, quanta estona hi dediques al dia a escriure? Perquè escrius, no sé si escrius cada dia...
1: No. Molt, soc molt irregular escrivint. Uh-huh. La veritat és que dedico més temps a llegir que a escriure.
0: Uh-huh.
1: I quan escric, això ho vaig llegir que ho feia el Miquel de Santiago, tinc el mòbil a mà i escric en el mòbil.
0: Escrius amb el mòbil?
1: Amb el mòbil, escric amb el mòbil. Vaig llegir que...
0: És a dir, aquesta novel·la l'has escrit amb el mòbil?
1: Una part important, sí. La primera part... la que tothom escriu, que la gent que conec jo que escriu, sempre diu, no, jo necessito el paper i el llapis. I ja. Jo no tinc el temps per això, no puc. Necessito aprofitar, sí, qualsevol moment. Quan estava encara treballant, aprofitava entre visita i visita. Tal, i he vist que la forma de tenir tot guardat, tot desat correctament i poder recuperar-lo... Clar, després hi ha una segona fase, perquè diguem-ne que és fent la comparació amb un pintor, sí, amb un artista plàstic,
0: portaria un esbós,
1: un bloc, faria un esbós, clar, després això has de portar-lo i has de treballar
0: i
1: moltes hores.
0: I construeixes les frases, sí. Però això... vull dir que aquí vas apuntant les notes, vas construint,
1: sí,
0: la història.
1: Me deixo anar, escric, sí, un diàleg a lo millor entre dos personatges sense acotacions, etc.
0: Sí.
1: I després, quan això ho pots passar a l'ordinador, que és molt fàcil de fer tècnicament, ho passes a l'ordinador i en l'ordinador ja vas a un programa de procés de text.
0: Sí.
1: Ja fas traduccions, o sigui, fas correccions ortogràfiques i ja comences a estudiar les frases, a comparar i tal, i a escriure-lo ja de veritat, no? L'altre, uh-huh, seria com explicar una història, uh-huh, no? Simple.
0: I què t'inspira? T'inspira el dia a dia? És a dir, o no sé si quan un escriu novel·la negra, no? I després escriu novel·la negra, no?
1: Sí.
0: Necessita que una inspiració més aliena, o no, potser l'entorn, la situació actual ja és prou inspiradora per escriure novel·la negra, eh?
1: Sí, que ho és, sí que ho és, la situació ho és, però per a trobar trames, per a trobar personatges, clar, el que fas és llegir, no? Vull dir, no, jo no vull enganyar, em diu, és que no diguis mai...
0: És a dir, t'inspiren altres lectors, altres
1: escriptors. Autors, evidentment, igual que qualsevol músic li inspiren altres músics, qualsevol altres pintors, és que quan dius que jo li dec molt a aquest o a l'altre, diu, no diguis això perquè sembla que et fas de menys, que no ets original, que no tal, home, però si dius que jo què sé, doncs que jo vaig començar a llegir a Jules Verne i a Lee Blyton,
0: sí,
1: quan tenia una... era molt, molt petitet, i ara no puc dir que això no m'ha marcat, evidentment.
0: Hi ha algun escriptor o escriptora que t'hagi marcat profundament, que digués, ostres, és que aquest... és...
1: No sé, és que he llegit tant que penso que de tots i de tothom he trobat i trobo encara coses. Per exemple, quan vaig llegir el nom de la Rosa,
0: uh-huh,
1: puc dir que l'he llegit 4 cops i que em va marcar molt, i després he vist la pel·lícula 4 cops, i que sí, perquè realment ahir vaig veure que ahir estava tot, no? Hi havia un important bagatge cultural, intel·lectual darrere, hi havia reflexions molt, molt, molt potents i hi havia uns personatges molt ben traçats. No sé, jo dels autors actuals, el que passa és que ara estic descobrint que tenim autors a prop,
0: uh-huh,
1: ho he descobert fa poc perquè he entrat en contacte amb la gent de Libertània,
0: uh-huh,
1: saps, l'editorial Libertània,
0: editorial.
1: Sí, que són els que editen el,
0: no, són
1: el meu
0: que
1: llibre,
0: el teu,
1: sí, el meu llibre,
0: i que serà el teu primer llibre publicat.
1: Sí, serà el primer llibre publicat, exactament.
0: Això fa una especial emoció?
1: Ara, a dia d'avui ja no, potser fa 50 anys ja hauria estat...
0: Avui no, perquè hi ha també l'autoedició, diguem, perquè és relativament fàcil,
1: és
0: no?
1: Molt fàcil,
0: editar-se un llibre.
1: I es llegeix molt poc, proporcionalment, clar, hi ha moltíssima més gent que escriu, però també hi ha moltíssima menys gent que llegeix per unitat de llibre, diguem-ne, no? Si ara diuen, no, si és que un llibre arriben a llegir 200 o 300 persones i ja, clar...
0: És un èxit, sí, sí.
1: Vas a qualsevol fira del llibre, a les llibreries, tal, i és tan enorme l'oferta, està... És molt difícil obrir-se camí en tot això. Inclús jo, en algun moment, abans de publicar-me, vaig plantejar si realment valia la pena
0: publicar.
1: Si no era millor anar a un altre sistema de difusió a través...
0: Perquè aquesta publicació respon al premi?
1: És a dir... Sí, està vinculada al premi. El que passa és que és un premi en el que no hi havia directament una línia editorial ja perfectament delimitada. M'han deixat triar a mi una mica amb qui volia fer-ho i com volia fer-ho. I al final, inclús dins d'això, jo he triat també fer un sistema més d'autoedició, perquè per a entrar dins de la col·lecció, de les col·leccions de Libertània, havia una espera de temps, havia una cosa que sí que m'havien dit que sí que es podia publicar, però que hauria d'esperar el meu torn i tal, i he decidit, bueno, com el que jo vull realment és que els pocs o els molts que el puguin llegir, doncs que el tinguin aviat a mà, i tampoc me queden tants llibres per publicar. Si tingués ara 30 anys, podria dir, bueno, no tinc pressa. Però...
0: Bueno, la vida és llarga, escolta'm, i vés a saber... En tot cas, es presentarà el 14 d'octubre. A on es presentarà? On
1: a poden... la carpa del FNAC, aquí al Melià, a les 5 de la tarda.
0: A les 5 de la tarda. Això serà el proper dimecres, eh? Sí. Així aquest dimecres, és a dir, demà, no? El dimecres dia 14, en aquest marc del festival, que dius, clar, jo no sé si hi havia un moment més ideal per presentar el llibre que es titula Sitges, Setmana del Terror, que s'ambienta en el Festival de Sitges, que no podia ser d'una altra manera. No, això,
1: clar,
0: no?
1: Jo la proposta de fer-ho així ha vingut pel tema i el títol de la novel·la. Si hagués estat una de les altres novel·les, no se m'hagués acudit de venir-la a presentar al Festival de Cinema, l'hagués presentat, com ja la presentaré, per exemple, el divendres següent, la presentarem a Sant Pere de Ribes, a la biblioteca, i després segurament a Cubelles i altres llocs, i aquí a Sitges també hem de fer una presentació a la biblioteca, però aquesta presentació segurament estarà vinculada a la celebració del festival del certamen Subornegre, que per cert, aprofito per a dir que s'ha ajornat, perquè dona la casualitat que s'han convocat eleccions generals en els mateixos dies que s'anava a celebrar el certamen.
0: Clar, és que aquesta és l'altra, les eleccions alteraran també, diguem, que a part de l'agenda cultural social, no només de Sitges, sinó de molts altres municipis, i en el cas de Sitges, que a més està prou atapeïda, s'ha ajornat a les dates, sabem ja o no encara?
1: No m'atreveixo a dir-ho cert, m'han dit que s'està treballant, però que segurament ja no podrà ser en el transcurs de 2026, perquè ja, clar, el que passa és que quan te treuen els espais en unes dates, no pots canviar-les per la setmana següent.
0: Perquè ja estan ocupades.
1: Està tot ocupat i només t'afecta...
0: Això passa a Sitges, no passa a tot arreu, però Sitges, escolta'm, que tenim aquesta agenda tan pleníssima d'actes,
1: plenissima.
0: Un cop tens un cap de setmana, l'has de preservar com si fos allò or, no? Or i guardar-lo, però clar, de vegades hi ha coses, no?, externes, no? En aquest cas són les eleccions que condicionen.
1: Que no podem fer, clar.
0: Andreu, moltíssimes gràcies per la visita. Vagi molt bé aquesta presentació del 14 d'octubre en el marc del festival. El llibre es titula Sitges, Setmana del Terror. Entenc que després la gent el podrà comprar via Amazon, via llibreries, no?
1: El tindrem, la distribuirem a través de llibreries. D'Amazon en principi no ho hem pensat, però de llibreries.
0: Però de llibreries en tot cas.
1: D'aquí de tota la comarca,
0: bé, i millor si són llibreries. Aquí Sitges no en tenim, però millor si són llibreries. I llarga vida a la Laura Ramos, que això voldrà dir, no?, que continues escrivint, sí, no? Si
1: espero.
0: La Laura Ramos, doncs mira, ara ja sabem que serà inspectora en un futur, i ja veurem si la seva vida continua, que esperem que sí. Andreu, un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
1: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
0: Però si t'hi havies matriculat en català?
2: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques a través del telèfon 112. Mentre arriba a l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 i respon.

0: Vinga, 20 minuts per arribar a les 12 i recuperem doncs el tradicional espai bisetmanal que fem amb la gent de les biblioteques de Sitges. Saludem, per tant, nova temporada. Marta Sánchez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I avui amb la Sonsoles Martín també, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem temporada.
1: Comencem temporada, sí, sí.
0: Anava a dir, també vam tenir una apagada la setmana passada. Elles també les van afectar, però no veu patir, altres, no?
1: No, se'n van a la llum, així de cop. Vam pensar que, clar, on que venia una tempesta tan gran i al cap de res va sonar l'alarma, vam pensar que era per aquesta causa, després ja vam saber que no.
0: La tempesta,
1: però bueno, la instal·lació elèctrica de la biblioteca va aguantar i bé, doncs ens ha...
0: Quina sort.
1: Sí, sí, no, realment...
0: Parlo per experiència, quina sort.
1: Yeah, yeah,
0: bueno, doncs això, comença nova temporada, tenim el Festival de Cine aquí al costat i per tant doncs, hi ha coses també del festival, tenim el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol també en marxa, per tant, tot de coses, oi, que anirem repassant. Per on comencem?
1: Doncs mira, començarem pel festival, que el tenim ja a tocar. Llavors, així com a notícia destacada, amb carnet de biblioteca, quan compreu entrades per anar a veure alguna pel·lícula del festival, tingueu-lo a mà perquè hi haurà un 10% de descompte.
0: Ah, és important, això.
1: Sí, és un dels avantatges de tenir carnet de biblioteques de qualsevol biblioteca. I també, doncs, bé, volíem avui fer aquest recordatori perquè sembla una cosa, no?, habitual, de que tothom sap que existeix el carnet de biblioteca i per què serveix, però no sempre és així.
2: Exacte, doncs recordar que podeu venir a la biblioteca i només cal portar un document que us acrediti, un DNI, un passaport, i podeu tenir tot un seguit de beneficis, com per exemple a les biblioteques podeu fer servir el wifi, també podeu fer servir no només préstecs en físic, sinó també podeu llegir a través de l'e-biblio, podeu anar amb aquest carnet a totes les biblioteques de la província de Barcelona i podeu agafar tots aquests documents durant 30 dies...
1: 30 documents, és un 30-30.
0: D'acord.
1: I doncs... no només té aquest avantatge de descomptes en el Festival de Cinema, sinó que també doncs, hi ha altres descomptes en cinema...
0: Hi ha més sí. avantatges, però sempre, doncs això, és un carnet gratuït, eh? Sí. O sigui que no demanen res, oi, per fer-se'l. Doncs això, bàsicament, ara que ve el Festival de Cinema, 10% de descompte amb carnet de les biblioteques. D'acord. Més coses.
1: Dit això, i tornant amb el Festival de Cinema, com cada any les biblioteques fem els lots fantàstics a les sales infantils, tenen molt d'èxit. És una bossa que ens la ofereix el Festival de Cinema, on les bibliotecàries doncs, fem una selecció de contes per totes les edats, de llibres de diferents temes relacionats amb el món de la fantasia, la por, la ciència-ficció, tant per petits com per bé, doncs, fins a 12 anys, diríem. Si algú vol altres propostes, no? Mira, tria-m'ho tu i tu deixo les teves mans la tria, doncs també ho fem. Però si

0: doncs, qui vulgui entrar encara més en, aquesta, en aquest món del fantàstic que comença aquest dijous, també les biblioteques, aquests lots fantàstics que cada any, que cada edició, doncs, es preparen.
1: Exacte. Després també tenim mostres de llibres a les dues biblioteques, també doncs, de gènere, de llibres i de pel·lícules. Sí. I recordar també que a la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim un fons especialitzat en gènere fantàstic que inclou doncs, tant biografies, llibres de coneixements que s'han anat publicant sobre aquest gènere, no? Que uh-huh. també és força ampli, i bé, si durant l'any estan situats a la primera planta, doncs ara n'hi ha alguns llibres que baixaran les escales i els posarem més a la vista perquè és el moment de donar-ho a conèixer i de que surtin en préstec també.
0: D'acord. Per tant, doncs, les biblioteques... també seguint la tradició anual de Sitges, aquest mes d'octubre, també col·laborant en la celebració del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Què més?
1: Què més? Agenda. Mira, avui començarem temporada canviant també l'ordre habitual de l'agenda, no? D'aquest repàs, que sempre comencem amb adults i acabem amb la part d'activitats uh-huh. familiars. Doncs com que avui hi haurà del conte, a la Roig i Raventós, començarem per les activitats familiars.
2: Exacte. Endavant. Avui justament és dimarts i comencem les hores del conte a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, com ja és tradició, no? Ja fa dies que nens i nenes i també les famílies ens pregunten emocionats quan començaran, doncs bé, ja ha arribat el dia. I recordem que continuem amb el mateix horari de la temporada passada, en dimarts, a 6:15 de la tarda. I bé, volíem fer també una miqueta de repàs, com que fa tants dies que no venim als contes, farem una miqueta de repàs de les normes bàsiques per poder gaudir, sobretot, els contes a les biblioteques de Sitges. Sobretot, demanem puntualitat. Si podeu estar una miqueta abans, molt millor. Així podeu agafar lloc, estar tranquils i escoltar bé des del principi. També recomanem estar molt atents als contacontes, com he dit, fer silenci, estar tranquils i tranquil·les per poder endinsar-te bé amb aquest conte i amb les seves històries i gaudir d'aquestes històries meravelloses que ens expliquen els contacontes, oi Marta?
1: I tant, a més que són narradors professionals, per tant és un goig també escoltar-los i per pares i mares també és una bona manera d'agafar trucs o maneres de després no? aplicar-ho quan expliquem contes als nostres nens i nenes. Doncs, uh-huh. bueno, perquè podem escoltar la Roig i Raventós, que és setmanal, passant doncs, molt bons professionals i, per tant, de cadascú, no? Qui ho fa d'una manera, qui porta titelles, qui es recolza amb algun altre objecte que de cop i volta es converteix en un personatge, qui ho fa simplement amb la veu. En fi, que hi ha no? molts uh-huh. recursos també per escoltar, de manera que pels adults i les famílies doncs, també és una activitat molt, molt bonica.
0: D'acord.
2: Uh-huh. I avui, doncs, com he dit, a 6:15 de la tarda, tenim Contes del Mar a càrrec de l'Última Cultura. I aquesta sessió doncs, estarà carregada d'històries i emocions al voltant del mar i la natura.
0: D'acord.
2: Continuem també el dia 13, la propera setmana, dimarts 13, a 6:15 de la tarda. Aquesta activitat estaria dins dels actes de la Setmana Fantàstica i tenim el conte Feres Ferotges amb Sara Guenovart. Aleshores, volia comentar un projecte que va començar la temporada passada a la Biblioteca Roig i Raventós i també és relacionada amb els petits, que es diu L'Hora Menuda. Aquest projecte es farà l'últim dijous de cada mes, de 15:30 a 16:30. I serà una activitat mensual adreçada a famílies amb nadons de fins a 36 mesos. I l'objectiu serà fomentar l'hàbit lector des de ben petitets, des del bressol, i oferir un punt de trobada comunitari, que en aquest cas serà la sala infantil de la Biblioteca Josep Roig i Raventós. Durant aquesta estona, la biblioteca transformarà la sala infantil en un espai segur i acollidor, i serà en aquest entorn on les famílies podran compartir amb els seus nadons contes, imatges i primeres lectures, sempre acompanyats per una selecció ben especialitzada que fa la nostra companya Bàrbara, que és la responsable i experta en literatura infantil, i ella els acompanyarà i els hi tindrà preparat. Uh-huh. Ens trobem amb que moltes famílies ens pregunten quan tenen nadons si poden venir a la biblioteca, i entenem que aquesta pregunta no sigui... Bueno, que ens la facin, perquè clar, s'entén que la biblioteca és un lloc per estar tranquil, per no fer soroll, i bé, doncs els petits moltes vegades doncs, poden plorar, poden fer sorollets, i bé, s'entén perfectament. El que passa que volem transmetre que les biblioteques és ben al contrari, les biblioteques som un espai per tothom, i volem que des de ben petits puguin venir a gaudir, no només de la literatura, perquè són molt petits, i seria molt dir, però si no dels espais que oferim. I a poc, mentre es van fent grans i agafen més confiança...

0: tinguin la biblioteca els seus llibres com a referent i puguin venir al llarg de tota la seva etapa. I, com he dit abans, aquesta activitat està pensada per poder-la fer en una hora on la sala infantil és molt tranquil·la, que és el dijous de 15:30 a 16:30, i ells puguin estar el més a gust possible.
1: És a dir, abans de la sortida dels col·les.
0: Abans de la sortida dels col·les, quan els nens ja han fet la migdiada, doncs van una estoneta a la biblioteca i ja tindran el seu raconet preparat, i això sí, s'haurà de fer amb inscripció prèvia per poder tenir-ho tot a punt.
1: D'acord. Per tant, doncs, les biblioteques que es converteixin en aquest referent familiar, per dir-ho d'aquesta manera, des de ben petits, per
0: sí.
1: Tant, doncs, que puguin acostumar-se a créixer en un entorn com és una biblioteca.
0: Que ho vegin habitual en el seu dia a dia a la biblioteca. Sí,
1: d'acord,
0: correcte.
1: com es diu el...
0: L'hora menuda.
1: L'hora menuda.
0: Sí, l'hora
1: d'acord,
0: menuda.
1: Els dijous...
0: L'últim dijous de cada mes, a dos quarts de quatre de la tarda a la Biblioteca Roig i Raventós.
1: Perfecte, doncs aquesta proposta que també des de la Biblioteca Josep Roig i Raventós, adreçada a les famílies amb nadons. Què més?
2: Què més? A la Santiago Rusiñol també obrim inscripcions pels clubs de lectura infantils i juvenils. I el recordem, són les tres que sempre, bueno, que proposem des de fa un temps. Un és el Club 10, adreçat a nens i nenes, doncs això, de 10 anys. I llavors són tres sessions, a octubre, novembre i desembre, tres propostes, tres llibres per llegir a casa, i després el dia de la sessió, que sempre són dilluns, doncs comentar-los amb tot el grup que s'hagi format i amb la persona de la biblioteca, doncs, que, bueno, que dinamitza tot plegat. Aquest és el Club 10, doncs, per nens i nenes de 5è de primària. Després tenim el Laurin, que aquest seria d'11 a 12 anys, aquells de 6è, primer de l'ESO, més o menys, i després tenim el protagonista jove, que ja doncs, passaríem de segon, tercer de l'ESO, aproximadament, que els nivells de lectura sempre són diferents i és adaptable, això és una guia. Són tres llibres que estan proposats, els tres pel ClickCat, que són bueno, una sèrie d'experts en literatura infantil i juvenil, per tant, lectures garantides no, d'èxit de diferents estils, pot haver còmic, pot haver llibres amb més lletra, amb menys, són tres, i tenim les inscripcions obertes a la Santiago Rusiñol.
1: D'acord, doncs hi ha aquests clubs de lectura que també doncs, ja s'ofereixen. Més coses?
2: Més coses, i hi ha doncs, l'agenda per adults, no? Pel públic general. Comencem el dijous dia 15 d'octubre a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol amb la presentació del llibre Emocionalmente Divergente, de José Manuel Vara. La presentació anirà a càrrec de l'autor i de la Nerea Sánchez, que és prologuista del llibre. En aquest llibre es combina poesia, psicoanàlisi i creació artística i és una reflexió sobre les emocions, el procés creatiu, la necessitat de posar paraules a l'experiència humana. I els organitzadors d'aquest acte, l'autor, la Nerea, ens han dit que serà una presentació que anirà més enllà de la típica presentació i al final també es busca no, aquest diàleg amb els assistents sobre aquests temes. Per tant, tothom també hi haurà una estona perquè tothom pugui dir-hi la seva. I això serà el dia 15 d'octubre, a 6:45.
1: Més.
2: Després tenim dos tallers, amb inscripció prèvia ja també a punt. Un és, espera't, que el tinc per aquí, un es titula La cadira. Va a càrrec de Lemur, i aquest taller és una proposta que ens ve de la xarxa de biblioteques municipals dintre del projecte del programa Commemora, que aquest any es dedica a l'arquitectura. És un programa en què se celebren diferents efemèrides, i aquest any tenim l'any Gaudí, l'arquitectura. Aquest taller... El que farem serà reflexionar al voltant de les cadires, agafarem diferents models de cadires que tenim a la biblioteca, que en són diverses de diferents, i per reflexionar sobre què fa que sigui una cadira realment confortable, l'ergonomia, allò, no? Com ens asseiem, com el cos i l'estructura d'una cadira doncs, juguen i, no? I dialoguen. I Lemur també portarà una sèrie d'estructures per fer cadascú després, amb el que s'ha explicat i amb el que s'ha vist de les cadires que ja existeixen, la pròpia cadira, la cadira ideal. Per tant, és un taller diferent de participar per al doncs, públic en general, no és un taller per nens i nenes.
1: Ja d'allò, un taller sobre cadires.
2: Sobre cadira.
1: Té
2: és que
1: punt,
2: té un puntazo.
1: I portarem les del Saló de Plens, a veure si per aguantar 8 hores de ple. Però bé, continuem.
2: Això serà el dia 29 d'octubre, però també hi ha inscripció prèvia. Hem de fer un grup ben maco perquè com més serem, més riurem. I l'altra proposta, també de taller, va dintre d'un altre programa també de la xarxa de biblioteques municipals I aquest ens endinsa en el món de les tecnologies, de com utilitzem els mòbils, des d'una perspectiva molt, molt divulgativa i molt pràctica. El divendres 6 de novembre, falta molt, però tenim inscripció prèvia, i després algú està interessat i es queda sense plaça, per això ho diem. Aquest taller es diu Evita estafes i enganys a internet, a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Per tant, qui estigui interessat en tenir, no, aquest ull més posat en... amb l'antena posada, vaja, no?, per detectar tots aquests enganys, missatges que ens poden colar per tot arreu, doncs tenim aquest taller també a punt. Evita estafes i enganys, serà el dia 6, però tothom que estigui interessat que es vagi apuntant ja, perquè després les places volen. Què més? Aniversari de la biblioteca, com m'hi comentaves.
1: 90 anys.
2: 90 anys. Llavors estem fent una, diria una exposició, però és que no és només exposició, és com un joc, és com una cosa interactiva, que vol jugar amb els diferents espais de la biblioteca, en les diferents sales, i explicar els serveis de la biblioteca i tota la seva evolució al llarg d'aquests 90 anys, i també explicar què és aquesta casa, què és l'edifici que havia estat, i no, el que ara és biblioteca, havia estat casa de Miquel Utrillo, però també hi ha dependències que havien estat del Palau Maricel, com al llarg dels anys, d'aquests 90 anys, doncs una cosa, no, ha anat encaixant amb l'altra, i d'una manera interactiva, en què podrem veure fotografies de l'abans i del després, és a dir, de l'ara, tothom podrà fer aquesta visita guiada per diferents sales de la biblioteca i veure com era allò fa uns quants anys. O potser en diferents etapes, no? En un principi, en abans de les obres del 2018 i com és ara la biblioteca.
1: Aquesta és la que tenim més present, la sala,
2: sí,
1: de baix.
2: Exacte, és una manera, no, de dir, ai, jo me'n recordo com veníem a aquesta sala i poder veure en fotografies, no, l'abans i l'ara, que el veurem, doncs, evidentment, en directe.
1: D'acord.
2: Per tant, a partir del 26 d'octubre tindrem, bueno, ja muntada aquesta visita guiada, aquesta exposició interactiva. Ho volíem fer el 24, perquè és el dia de les biblioteques, però és que el 24 tenim l'open house, que la biblioteca també participa. Llavors, clar, era com moltes persones anant amunt i avall de...
1: Massa cosa
2: en un mateix dia. Així que a partir del 26 d'octubre podrem visitar aquesta expo.
1: D'acord. I alguna més?
2: I alguna més, doncs ja ho tindríem, oi?
1: Ja ho tindríem.
2: Sí.
1: Doncs tenim 3 minuts per fer alguna recomanació.
2: Hem portat uns llibres de la sala infantil, perquè aquests dies que plou, que sonen alarmes, que l'escola tanca de cop i volta...
1: Que se'n va la llum.
2: I vaig pensar l'altre dia que els nens més petitons, sobretot, agafaran un trauma amb la pluja. Perquè no deixa de ser un ensurt quan sonen les alarmes o quan miren en algun moment donat la tele i veuen aquelles inundacions o quan el pare i la mare, no, avui no hi ha escola... En fi, tot això, no? I sempre diem que els contes són una bona manera d'explicar temes que a vegades, doncs, bueno, no sabem molt bé com enfocar o com... Per tant, hem portat dos llibres de la Mònica Usart, per més petitons. Un es diu Mirant el cel, l'altre Mirant els núvols, on ens explica, doncs, això, no? Els diferents tipus de núvols o com canvia el cel, doncs, amb la climatologia. Pels més grandets, Meteo, curiositats d'en Tomàs Molina.
1: Un altre meteoròleg.
2: Amb preguntes, doncs, per què es fa la boira, com puc saber si plourà fang, en fi, doncs, tot el tema també de pluges, de tempestes, com puc saber cap on van els núvols, per què ens afecta tant el temps. Aquest de El temps, quin temps farà avui, quin temps farà demà, també per entendre, no?, com són les prediccions o com es fan les prediccions meteorològiques. I un conte pels més petitons d'un ànec a qui no li agradava l'aigua. De l'estim és molt, amb un ànec, amb un xubasquero, no sé com es diu. Una capelina de color groc i unes gotes d'aigua i un paraigües. No li agrada gens la pluja, però es fa amiguet d'una granota i un dia que plou molt, molt, se li fa un forat al sostre, en fi, doncs tot d'aventures al voltant de la pluja i d'aquest ànec que no és massa amic de la pluja, però sí que ho és molt d'aquesta petita granota.
1: No conec gent que no és massa amiga de la pluja.
2: Per tant, propostes com per parlar de temes d'actualitat amb els més petitons i que puguin entendre una miqueta millor tot aquest món tan boig a vegades.
1: Exacte, i ben boig. Doncs són les 12. Nosaltres ho deixem aquí. Sonsoles, Marta, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: A vosaltres.
1: D'aquí 15 dies, més agenda de les biblioteques. I com dèiem, esperant la pluja, que en principi no ha de ser tan extraordinària com la que han anunciat els últims dies, vagin vostès a saber. Amaguin-se, sobretot, i demà, a partir de les 9, més coses. Que vagin un molt bon dia i fins demà.

0: ja, que semblava tan difícil que al final no només es va aprovar, sinó que es complirà. Per tant, no sé, estic satisfet de que després de tant de temps les coses puguin acabar d'aquesta forma.
1: Quan calcula vostè que Oriol Junqueras podrà tornar a ser professor, per exemple, a la universitat o presentar-se a unes eleccions?
0: A veure, això jo crec que hauria de ser...

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Mentre molts baixos i aparcaments encara treuen fang dels aiguats dels últims dies, torna una nova alerta per nous aiguats, pluges que poden ser intenses a partir d'aquesta tarda a tot Catalunya. No tenim un nivell de perill tan elevat com el del cap de setmana, ara és de 4 sobre 6, però veient què va passar ahir al matí a Granollers amb aquest episodi sobtat i de forta virulència, Protecció Civil ha llançat aquest missatge.
2: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
1: Que no s'esperi ningú a rebre una alerta, que és útil, ha quedat demostrat, però el sentit comú ho és més, perquè el nostre instint primari és el que ens ha servit d'alert des de l'inici del temps. És el que ens ha salvat d'ofegar-nos, de cremar-nos, d'espanyar-nos o de morir intoxicats per un aliment en mal estat. Per tant, si us plau, escoltem-lo. Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per tant, avui, amb aquest nou escenari, cap on hem de mirar a partir d'ara? Cap al sud?
3: Bé, hem de mirar no tan sols cap al sud, sinó a qualsevol punt del territori. És veritat, però, que hi ha algunes àrees, primer del sud i després del centre de la costa catalana, prelitoral o sud de la Costa Brava, cap a la selva, bàsicament, on els ruixats i tempestes poden ser localment torrencials. Primer la tarda al sud, efectivament, i després vespre i nit, centre i alguns punts de la Costa Brava sud. Aquests podrien ser, com dèiem, localment torrencials, però sempre locals, irregulars, no pas tan extensos com ho van ser dissabte a la nit o diumenge al matí. D'aquí la complicació d'aquests fenòmens, semblants als d'ahir al matí a primera hora, però potser una mica menys intensos. Potser. A l'interior i Pirineu hi pot haver ruixats, alguna tempesta, però podríem dir que de les clàssiques, amb intensitat localment forta. I un advertiment, o més ben dit, un avís de predicció de cara a dissabte, diumenge i divendres, dissabte i diumenge, m'havia deixat un dia. Aquests tres dies ve sol, el temps es tranquil·litza, sembla que del tot, i baixa la temperatura.
1: Doncs mira, anirà bé per aquells que puguin també aprofitar el dilluns, que és festiu, el 12 d'octubre, i potser marxen de cap de setmana. Gràcies, Francesc, bon dia.
3: Bon dia.
1: Doncs, per tant, un dia més, aquest temps que fa anar malament o fa no anar directament al servei ferroviari. Rodalies encara registra avui incidències derivades dels xàfecs. La situació no és tan greu perquè ja poden passar trens pel túnel de Plaça Catalunya, però moure's avui amb transport públic torna a ser complicat, per exemple, a l'R1, a la línia del Maresme.
4: Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
5: ¿Normalmente a qué hora llegas?
4: 7:30, 7:15.
5: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses.
1: I també molts mals de caps a Girona.
6: Arribo amb el tren just per anar a l'escola, que perquè ahir ja no vaig poder anar-hi.
7: Que els trens no funcionen com sempre.
8: I quan he arribat a l'estació no hi havia trens. Llavors he hagut de trucar gent, aviam si algú baixava a Girona, anar al metge, i ara he vingut aquí a mirar si hi havia trens per tornar, no n'hi ha.
1: I efecte dòmino, els problemes amb els trens provoquen incidències també en el trànsit, perquè hi ha més gent que agafa el cotxe i els autobusos. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim a hores d'ara i com ha estat el matí?
9: Doncs el matí ha estat complicat, amb forces retencions, ara en general tranquil·litat, només punts amb una mica més de densitat, a la Ronda de Dalt, a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat, i encara, atenció, carreteres tallades al Vallès Oriental per les pluges, al túnel de les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers, i la C-14-15C a la Roca del Vallès, a l'alçada del pont que creua per sobre del riu Mugent.
0: Catalunya al dia.
1: Torna a ser un dia convuls, informativament parlant. Com segurament sabreu, el Tribunal Constitucional ha avalat la llei d'amnistia per Dolors Bassa, urgeix aplicar-la, cosa que també obre la porta que puguin tornar a Catalunya Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Llarena ja hauria aixecat l'ordre de detenció contra ells. Si voleu seguir les reaccions a aquestes notícies, sapigueu que hi ha en marxa un programa especial amb Ricard Ostrell a Catalunya Ràdio. Dit això, Marc Vidal, bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Parlarem aquí al Catalunya al dia de l'altre gran tema d'aquestes últimes setmanes. setmanes, que és l'habitatge. Avui ens n'ocuparem des de diversos fronts, des de diversos angles. Un, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI als pisos turístics de grans tenidors.
10: Ho portarà la propera Comissió d'Economia quan el Consell de Ministres ja hagi aprovat, ho farà avui, de fet, el nou paquet de mesures d'habitatge.
11: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
1: Això ho ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio el tinent d'alcaldia Jordi Valls. També l'Ajuntament d'Igualada ha començat a aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI per als propietaris de pisos que porten més de 2 anys desocupats.
10: I el premi a pagar, a més, serà doncs un fons voltor dels Estats Units que té 8 pisos a Igualada.
1: I sobre altres maneres de fer que s'alliberi habitatge, xapareu atenció al que apunta un estudi de l'UPC i el Bisbat de Vic. Només a les comarques del Moianès i el Lluçanès hi ha més d'un centenar de rectories que podrien convertir-se en habitatge social.
12: No som una immobiliària pura i dura, ni volem ser explotadors de la vivenda, sinó que el que tenim ho posem en servei perquè rendeixi i perquè serveixi per la missió que tenim encomanada. No pot ser que les malbaratem.
1: I això no és només una declaració d'intencions, sinó que ja s'està aplicant.
10: Sí, a la rectoria de Sant Vicenç de Torelló s'hi ha instal·lat una família ruandesa.
1: Al programa d'avui també parlarem de la teràpia amb gossos, en aquest cas la que fan a Reus amb fills de dones que han estat víctimes de violència masclista.
10: A la capital del Baix Camp avui comença la segona edició del programa La Tarda Peluda.
13: L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
10: Ella és una de les participants en aquest programa que treballa el benestar dels nens a través de la seva integració i interacció amb els gossos.
1: Gosses, en aquest cas, com la Cora i Laura. De seguida ho sentirem. I també tindrem esport, serà com sempre quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Què explicarem avui, Montserrat?
14: Doncs que el jugador mataroni del Barça, Lamine Yamal, apunta a titular en el partit Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions de Futbol. El jugador de l'Espanyol, Roberto, ha entrat a la convocatòria. El Barça femení, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola en principi per unes molèsties al quàdriceps. Partit històric per al Fiat Girona de bàsquet. És el primer del club en competició europea, en aquest cas a la Europe Cup, la quarta competició continental, contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau a 7:45. Isidre Esteve ha acabat molt satisfet de la seva participació al Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids. Ha estat 19è de la seva categoria i, tot i les avaries mecàniques, content amb el vehicle que li va preparar el seu equip. I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb els impagaments d'alguns patrocinadors. El club reusenc no va poder debutar a la Superdivisió femenina per culpa dels aiguats.
1: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb David Badia a la Sots Edició, l'Aurora Guindo i l'Alba Munt inclús a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És 1:08. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Novament, Protecció Civil alerta de pluges intenses aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat 4 sobre 6, demanen anar seguint les previsions i tenir màxima prudència. Anem cap a la seu d'Interior, a Barcelona, al Departament d'Interior, i tenim en Miquel Jarque un dia més també. Miquel, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, les pròximes hores s'espera una situació com la que vam viure ahir o el cap de setmana passat, o no tan greu?
1: Mira, aquí el que ens han explicat és que el que tindrem en les 12-18 hores que vinguin a partir d'ara serà un front que travessarà el país amb ruixats de caràcter tropical. La principal diferència és que aquest s'ha pogut predir, no com el d'ahir, que va sorprendre tothom. El grau de perill, com deies, és de 4 sobre 6, perquè la pluja es preveu que no sigui estàtica i bona part d'aquesta precipitació, ara ho diríem bé, s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
2: Hi ha alguns models meteorològics que ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
1: Si es manté la previsió, no s'enviaran alertes als mòbils. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar més que mai les mesures d'autoprotecció.
3: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: Doncs això que dèiem és sentit comú, i si veiem que plou amb aquesta intensitat, doncs ens esperem, i sobretot compte a l'hora d'agafar el cotxe. Miquel, bombers i el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, també han comparegut. Quin balanç han fet de l'últim episodi?
1: Sí, el sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes. Ha explicat que d'aquestes alertes s'han derivat 77 persones que han hagut de ser traslladades a centres d'assistència, de salut o hospitalàries. I pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions des d'ahir dilluns a les 6 del matí, 50 de les quals han estat salvaments que es van concentrar ahir al matí. La principal actuació és a la zona del Vallès Oriental, on es busca, recordem, un menor de 12 anys des de diumenge, i també continua la recerca del desaparegut a la Riera de Pineda d'aquest cap de setmana.
0: Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
1: Molt bon dia, Estel.

0: Doncs de seguida ens centrarem en la situació que es viu a Granollers, on sabeu que ahir va ser qui se'n va emportar la pitjor part d'aquest temporal, d'aquests aiguats sobtats i que van descarregar molta aigua a la capital del Vallès Oriental. Però ara el que ens volem ocupar és de com aquests últims temporals continuen complicant les comunicacions i especialment el servei de Rodalies. Joan García, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: Avui et saludem des d'aquí, no des de l'estació de Sants, però sí que t'hi has passat bona part del matí.
1: Sí.
0: A veure, si et sembla, repassem quins trens circulen i on cal agafar autobusos. Aquest dimarts, al final, què funciona? A veure, que acabarem abans.
1: Mira, aquest dimarts funciona l'R1, que ja torna a entrar a Barcelona perquè s'ha recuperat el túnel de Plaça Catalunya que tenia les vies negades. Ho fa, però, des d'Arenys i d'Arenys a Massanet hi ha autobusos. Funciona l'R1, diem ara, però aquest matí ha funcionat molt malament perquè l'avaria d'un tren a Arc de Triomf ha complicat molt aquest matí la línia del Maresme, que només tenia una via única al centre de Barcelona. També funciona l'R2 i l'R2 Nord, fins a Granollers. De Granollers a Sant Celoni hi ha autocars. I totes les comunicacions cap al sud, l'R4 i l'R2 Sud fins a Sant Vicenç de Calders i els trens regionals del sud. Tot això és el que funciona.
0: Això és el que va bé.
1: Amb tren.
0: Quines línies no funcionen, però hi ha un servei alternatiu d'autobús.
1: Exacte. Allà on no hi ha tren hi ha autobús. Però, per exemple, el tram nord de l'R4... Encara s'han de completar les marxes exploratòries de la infraestructura per tornar a autoritzar trens de Rodalies cap a Sabadell, Terrassa i Manresa. Per connectar amb Terrassa i Sabadell i els ferrocarrils de la Generalitat, fins a Cerdanyola hi ha autobusos que surten de Sagrera i també n'hi ha entre Terrassa i Manresa. Tampoc no va l'R11. Els trens de Girona es cobreix amb autobusos o amb la banda d'alta velocitat. Ni l'R13 ni l'R14 tampoc no van amb autobusos. Hi ha autobusos entre Lleida i Sant Vicenç, això sí. També s'ha de fer amb autobús l'R8, l'R7, l'R17 de Tarragona Portaventura i les Rodalies de Tarragona i Salou. Acabem de sentir la consellera de Territori, Sílvia Paneca, que està fent la roda de premsa posterior al govern, acaba de valorar com està reaccionant el servei.
2: Són situacions d'emergència i, per tant, allò important és recuperació de la normalitat el més ràpid possible, però també posar alternatives i millorar els sistemes d'informació, que clarament el dilluns no varen ser els òptims a primera hora, però que ja avui hem pogut incorporar més informadors i ampliar també l'abast horari. Ara estic parlant concretament de l'àmbit de Rodalies.
0: Doncs veurem com van evolucionant i, sobretot, si aquestes noves pluges previstes per aquesta tarda acaben d'empitjorar l'estat de les vies. Anem ara cap a un dels punts afectats. Sentíem abans a Girona, on hi ha la línia R11 i la RG1, trens de mitjana distància i regionals. Laia Claret, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix aquí? Com, sobretot, com estan els usuaris, pobres?
3: Doncs mira, el que veig ara mateix és que els accessos a les andanes d'aquests trens, és a dir, de la R11 i la RG1, estan tancats, i soc pràcticament davant. Hi ha una cinta davant de les escales mecàniques que pugen cap a les vies perquè ningú hi pugui pujar. A sobre, pantalles. O bé estan en blanc, algunes, o a la que tinc davant hi ha els horaris de 6 a 8 del matí, dels trens que no han sortit. Per tant, aturats. Davant de taquilles de l'estació hi ha cua per demanar informació, i a fora autobusos n'hi ha ara 5 que hem preguntat cada quan surten i ens han dit que van sortint. O sigui, no hi ha hores concretes, la gent va anant cap als autobusos que van fins a Sant Andreu, entre Girona i Sant Andreu a Barcelona. Entre els usuaris, us ho podeu imaginar, Estel, empipats, resignats, i és que n'hi ha que han de fer filigranes, realment, per desplaçar-se. Sentiu-los.
4: No hi ha trens i no sé com arribar-hi.
3: Aquí fora hi ha autobusos.
4: Ja, però és que sabeu quan tarden.
5: Jo he anat fins a Caldes de Malavella i m'han dit que no hi havia ningú tren i que tenia que anar des d'allà cap a Girona i de Girona venia un bus cap a Sant Andreu.
3: I com has vingut de Caldes aquí?
5: En autobús.
6: Des de Figueres he arribat a l'estació perquè la pàgina web deia que sí que hi havia trens i quan he arribat a l'estació no hi havia trens. Llavors he hagut de trucar gent, aviam si algú baixava a Girona, anar al metge, i ara he vingut aquí a mirar si hi havia trens per tornar, no n'hi ha.
3: Ara és hora avall, no hi ha grans aglomeracions, però sí molt desconcert per als altaveus. El que anem sentint és que servei interromput a causa de les pluges del temporal d'ahir.
0: I ens deia en Joan que hi havia aquest tram que es cobria amb trens d'alta velocitat. Circulen?
3: Sí.
0: Van a l'hora? Ho has pogut comprovar, tu?
3: Sí, ho hem pogut comprovar. Pràcticament tots van a l'hora. Sí que és cert que el de les dues cap a Figueres va 8 minuts tard, però vaja, la resta... Sí, no, van tots a l'hora. I també us hem de dir que així com aquest matí estaven plens, ara fa ben poca estona hem vist com un usuari comprar un bitllet per anar cap a Barcelona, aquí a la finestreta. Per tant, queda alguna plaça, però com dèiem, ara mateix no és hora punta. Per tant, ara pot ser que sí que hi hagi algun seient als trens d'alta velocitat que van a l'hora.
0: Molt bé, doncs gràcies, Laia Claret, des d'aquí, des de l'estació de Girona. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I Granollers recupera de mica en mica la normalitat després dels forts aiguats mentre els equips d'emergències continuen buscant un menor, un noi de 12 anys desaparegut des de dissabte. És un noi amb autisme que ja s'havia perdut altres vegades, segons ha explicat la pròpia família. Mar Riera, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Per on se'l busca concretament?
7: Doncs mira, s'ha ampliat el radi de recerca més enllà de la ciutat i se'l busca també per la zona agrària i forestal del sud-est del municipi. Hi treballen 8 dotacions terrestres dels bombers, així com la unitat de drons, la unitat canina, la subaquàtica, en col·laboració amb la policia local, els Mossos i també uns 200 voluntaris. Ho ha explicat el cap de la regió metropolitana nord dels bombers, Eduard Martínez.
8: Hem identificat el que nosaltres diem un últim punt d'albirament, un UPA, que permetin que no l'exposi aquí perquè, diguéssim, estem treballant i no voldríem doncs, que hi hagi una afluència massiva perquè anem molt coordinadament, evidentment, amb grup d'ordre, però és entre la zona de les vies, l'hotel Ciutat Granollers, i aleshores el que sí que s'ha fet és ampliar tota aquesta zona de treball cap a la zona més agroforestal.
0: La desaparició d'aquest noi no és conseqüència directa dels aiguats, no se'l va endur la riera, però sí que va coincidir que es va escapar de casa amb aquest episodi de molt mal temps, per tant, això justifica la gran preocupació, a més. Però, d'altra banda, Mar, un dispositiu d'unes 400 persones treballa netejant carrers i donant suport als veïns del Vallès Oriental.
7: Sí, a més de bombers, hi ha voluntaris de Protecció Civil, d'agrupacions de defensa forestal i també de la Creu Roja. Ho ha explicat a 3CAT Info Xavier Masramon, responsable del sistema logístic de Protecció Civil.
9: Granollers, Montornès, Vilanova del Vallès, principalment, que encara continuen tenint doncs, diverses incidències per les inundacions, amb zones amb acumulació de brossa, fang i diversos residus que s'han d'anar retirant tant de la via pública com també de domicilis i de ciutadans, no?, que s'han vist afectats per aquestes inundacions tan greus.
7: L'objectiu és intentar que quedi tot ben net quan abans de que torni a ploure aquesta tarda.
0: I anem ara cap a les Terres de l'Ebre, que novament seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis es preparen prenent mesures, obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca, unes pluges que també preveuen que arribin a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Són dues comarques on aquests últims dies no hi ha plogut gens.
10: Hola, Estel. Sí, mira, a veure, estan en alerta, però de moment no hi ha preocupació. En l'última setmana sí que és cert que els aiguats s'han concentrat tant al Montsià com al Baix Ebre. En el cas de la Ribera d'Ebre, per exemple, es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és difícil veure imatges de carrers baixant a molta aigua, sobretot per la pendent que tenen. Ens explicava quines mesures estan prenent i com estan l'alcalde de Flix, Francesc Barbero.
11: Va dir que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornals, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que a Flix, justament, l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó, la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
10: Tot i així, les autoritats municipals fan crides, òbviament, a extremar les precaucions. Això passa per no travessar rius, rieres ni barrancs, que de normal baixen secs, i en el cas de municipis, com podria ser la capital comarcal, Mora d'Ebre, no aparcar en zones on és fàcil que baixi força aigua.
0: Molt bé, gràcies, Jordi. És la 1:20.
12: Catalunya al dia.
0: Doncs bé, els episodis de forts aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Així ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a conseqüència del canvi climàtic, també. Mònica Mas, bon dia.
13: Bon dia.
0: A veure, quina és la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia?
13: Doncs, sobretot, com ens afecta a la vida quotidiana i quin grau de patiment tenim, que en el cas de la fòbia, evidentment, és molt més alt. Ho explica a 3CAT Info la psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Núria Casanovas.
14: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius, i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
13: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de posifòbies meteorològiques, fins i tot també entre els nens.
0: I què podem fer-hi?
13: Doncs practicar la respiració conscient, la relaxació, sortir a passejar, si podem, i mantenir sobretot el cervell actiu.
14: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós, perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
13: Núria Casanovas hi afegeix que cal evitar estar tot el dia parlant de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
0: Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
13: Bon dia.
0: A l'Audiència de Barcelona s'ha acabat suspenent el judici que s'havia de celebrar avui contra quatre persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada una dona a Cerdanyola del Vallès. Això va passar el 2016. De moment no hi ha data per la nova vista. Crida l'atenció que la d'avui s'ha ajornat perquè el traductor no dominava la llengua dels acusats. Anem doncs cap a l'Audiència de Barcelona. Allà hi tenim l'Anna Alfonso. Anna, bon dia.
12: Bon dia. Una altra vegada problemes amb l'intèrpret assignat als jutjats després del cas recent del judici de Roger Espanyol i els intèrprets en català. Avui, a la vista oral d'aquest altre judici, també hi ha hagut problemes. S'ha hagut de suspendre perquè la intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que el tribunal ha assegurat que ho havien demanat expressament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre aquests mateixos fets. I és que parlem d'un cas que ve de lluny. Va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès i, segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament el seu marit i la família d'aquest. El seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. Els membres de la família la deixaven tancada i incomunicada a casa, l'amenaçaven amb matar-la, la sotmetien a tota mena de vexacions i també li van robar unes joies que tenia. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres d'aquesta família per diversos delictes com agressió sexual o coaccions. De fet, el marit ja se'l va jutjar fa uns anys per aquests fets i el van condemnar a 18 anys de presó, però no va complir la pena perquè va fugir del país.
15: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs us dèiem, l'actualitat d'aquests dies marcada per tres grans temes. D'una banda, les pluges, de l'altra, la llei d'amnistia, de la qual ara el Tribunal Constitucional se n'ha pronunciat, i l'habitatge. El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí els nous decrets que la setmana passada va tombar el Congrés i que han precipitat la convocatòria avançada d'eleccions generals que es faran el 29 de novembre. Amb les Corts dissoltes, l'aritmètica de la Diputació Permanent permetrà, ara sí, validar la normativa que, entre altres coses, ha de permetre que els ajuntaments apugin l'IBI dels pisos turístics. A Barcelona, el consistori espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros. Núria Har, bon dia.
16: Bon dia. Sí, l'Ajuntament de Barcelona vol portar la proposta a la pròxima Comissió d'Economia. Ho ha avançat el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
17: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
16: Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de quatre apartaments.
17: Jo crec que el propietari existeix i té tota la raó de ser que vull treure certes rentabilitats. Però mirem una miqueta les dades. Entre un 57 i un 60% hi ha gent que té més de quatre llicències turístiques. Això és un negoci. Això és un negoci i això és una activitat econòmica.
16: En aquests moments hi ha més de 10.500 llicències actives a Barcelona fins al 2028, l'any en què, segons una normativa del Parlament, s'han d'eliminar tots els pisos turístics.
0: I l'Ajuntament d'Igualada ha començat a penalitzar els grans tenidors de pisos que estan buits. En concret, se'ls aplica un recàrrec del 50% de l'IBI si fa més de dos anys que els pisos estan desocupats. El primer a qui s'ha penalitzat amb aquest recàrrec ha estat un fons voltor dels Estats Units que té 8 pisos a Igualada. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané-Ribà, és un municipi aquest que s'afegeix a la vintena de Catalunya que ja han passat a l'acció.
18: Hola, sí, Estel, exacte. Són uns quants els que s'han posat a fer-ho. És una feina laboriosa, d'anar mirant habitatge per habitatge si fa més de 2 anys que està buit i si el seu propietari és un fons d'inversió o un gran tenidor. Si es compleixen aquestes dues condicions, en aquest cas es posa en un registre que es va crear fa mig any a Igualada i que en 6 mesos ha detectat 236 pisos buits que compleixen aquestes condicions per poder-los penalitzar amb un augment de l'IBI. Ho ha explicat el cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Quadres, que com a portaveu del PSC Igualada Somi va signar un acord pressupostari amb l'equip de govern amb mesures per combatre la falta d'habitatge a Igualada.
19: El que anunciem és que es comença ja a multar els grans tenidors i fons d'inversió que tenen pisos buits a Igualada. No pot ser que a la nostra ciutat hi hagi famílies joves i gent gran que tinguin problemes per trobar una vivenda i al mateix moment hi hagi fons d'inversió i grans tenidors que tinguin pisos buits.
18: Si el pis s'ocupa, es deixa de cobrar el recàrrec de l'IBI i si es posa a la borsa de lloguer social de l'Ajuntament, se li descompta el 50% de l'IBI. En cas que el pis necessiti rehabilitació, l'Ajuntament dona ajudes de fins a 20.000 euros per habitatge.
0: Doncs seguim parlant encara d'habitatge. 2 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Amb els vots del PSC i Comuns, el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova la compra de 5 blocs de pisos que estaven al radar d'un fons d'inversió al barri de Samuntà. Un d'aquests edificis que es vol protegir és on la setmana passada es va suïcidar un veí que havien de desnonar de la sabateria que regentava. Segurament recordareu aquest cas. David Àngela, bon dia.
20: Hola, Estel, bon dia.
0: Com ha anat el ple municipal?
20: Doncs modificació del crèdit que tira endavant amb l'abstenció de la resta de grups i amb l'oposició de Vox. L'alcalde David Quirós destaca aquest pas que ha fet avui l'Ajuntament de l'Hospitalet.
21: Avui és un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
20: El ple ha aprovat destinar 27 milions d'euros per comprar, exercint el dret de tanteig i retracte, gairebé 150, de fet són 148 habitatges, per evitar que caiguin a les grapes d'un fons voltor que estava negociant la compra amb la propietat. La voluntat de l'Ajuntament és subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga, mantenir drets i obligacions per garantir la continuïtat dels veïns que encara ara mateix hi resideixen.
0: David, tu has pogut parlar amb alguns d'aquests veïns. Estan contents? Ho celebren?
20: Doncs ho han entomat amb molta prudència. La gran majoria desconeixien les maniobres i la voluntat de l'Ajuntament, a banda que estaven molt tocats pel suïcidi del Javi, d'aquest veí, aquest sabater, que va morir la setmana passada. Per exemple, la Virgínia és una equatoriana, paga al voltant de 900 euros per 50 metres quadrats aquí al barri de la Florida, i com molts estrangers, desconeixien la magnitud del drama de l'habitatge quan van venir cap aquí. Ella veu bé la intervenció de l'Ajuntament.
22: Hay mucha humedad, nos tienen como que si no valiéramos nada. Él arriba también tiene quejas, el doctor también tiene quejas y uno se queja, uno pide ayuda, pero no la dan. Pues sí, muy poco se hace, pero yo lo veo bien.
20: L'Antonio és un jubilat que fa 5 anys que viu en aquest bloc amb la seva dona dependent. Tenia coll avall que haurà de marxar quan li venci el contracte.
23: Me parece bien, eso es una cosa que está bien. Cuando se terminan los contratos se ve que no lo renovaban. Aún me quedan 2 años de estar aquí, pero mi idea y mi antes van a subir mucho y yo no puedo con la pensión que tenemos y mi señora la llevo en silla de ruedas.
20: L'Analia és argentina, viu amb el seu fill, de baixa mèdica, i una filla en un pis també de 3 habitacions i de 50 metres quadrats. Abans estava pagant 700 euros per una habitació a Sant Boi de Llobregat. L'any passat guanyava 800 euros mensuals treballant en el sector de la neteja. Cobrava 5 euros amb 65 l'hora. Diu que entre tots tres no tenen capacitat d'estalvi. Carrega contra la immobiliària, però també contra l'Ajuntament, perquè, segons diu, no els han comunicat res i, a més, fa aquest pronòstic.
24: Yo veo esto que va camino a ser... dentro de muy poquitos años se camino a ser Argentina. Entre la corrupción, inseguridad, es decir, esto no era la inflación, sueldos. Bueno, yo creo que se aprendieron a conformar. El español se aprendió a conformar.
20: Altres veïns adverteixen que desconeixien els plans i la lletra petita de l'Ajuntament i temen, per exemple, que els majors de 40 anys puguin quedar desemparats una altra vegada en terra de ningú. Uns dubtes que a partir d'ara l'Ajuntament segurament anirà esvaint.
0: Doncs ho anirem seguint. Són històries particulars, però que malauradament són molt generalitzades. Les ha recollides en David Àngela des de Badalona. Gràcies, David. Bon dia.
20: Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Per intentar introduir una mica d'esperança en aquest panorama tan negre pel que fa a l'habitatge, sapigueu que hi ha més d'un centenar de rectories al Moianès i al Lluçanès que tenen potencial per convertir-se en habitatge social. Això ho apunta un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha fet en col·laboració amb el mateix Bisbat de Vic, que ja fa temps que treballa per dinamitzar el seu patrimoni. De fet, el Bisbat té alguns projectes en marxa lligats a habitatge assequible tant a Alpens com a Manresa. I a Sant Vicenç de Torelló ja és una realitat. A la rectoria s'hi ha instal·lat una família ruandesa. Des de Vic, Nati Adell, explica'ns alguna cosa més d'aquests projectes, va.
1: Oi tant, Estel, ara mateix. Mira, comencem parlant d'Alpens. Estudiants d'arquitectura de l'UPC han treballat aquest estiu amb la rehabilitació de la façana de l'antiga rectoria i ara s'està parlant amb una cooperativa per fer-hi 4 habitatges socials. També hi ha altres exemples que queden fora d'aquesta col·laboració amb l'UPC. A la parròquia de l'Esperança, la capital del Bages, s'estan fent obres perquè als baixos s'hi pugui instal·lar Càritas i a sobre fer-hi també 3 vivendes socials. En general, s'actua allà on cal menys intervenció i on es disposa del pressupost i els aliats necessaris per fer-ho. Josep Maria Ribes, el vicari general del Bisbat de Vic, en declaracions a aquesta emissora.
2: Es tracta de posar en valor el patrimoni. No som una immobiliària pura i dura, ni volem ser explotadors de la vivenda, sinó que el que tenim ho posem en serveis perquè rendeixi i perquè serveixi per la missió que tenim encomanada. Van ser donades per aquesta missió, no pot ser que les malbaratem.
0: I has parlat, Nati, també amb l'autor d'aquest estudi, que de moment s'ha fet només al Moianès i al Lluçanès.
1: Doncs sí, es tracta del professor de la UPC, en Jordi Franquesa, que és el coordinador del projecte Rectories Vives, que fa temps que treballa amb la idea de lligar arquitectura amb despoblament. Escoltem-lo.
4: Una quantitat de sostre brutal, per sobre dels 12.000 metres quadrats, 60-70 habitatges en cada una de les comarques que es podrien obtenir. Tot això, evidentment, és un procés complex, però jo crec que és una oportunitat d'or.
1: Un projecte que ajudaria a fixar població, atendre gent que necessita habitatge, reequilibrar el territori i recuperar patrimoni.
0: Passen 4 minuts de 2:15.

0: Va, i ens aturem un moment ara per fer un cop d'ull a l'app i al web del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia de nou.
1: Bon dia. Doncs mira, una app i una web que, com l'antena del 3Cat Info, treu fum aquests dies. Ara, justament, hem posat en marxa una última hora de l'aixecament de l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, després d'aquest aval a l'amnistia del Tribunal Constitucional. Aquí ho podreu seguir tot, però també podreu seguir la resta d'actualitat, perquè, com sabeu, aquests dies molta feina a les redaccions informatives. També podreu seguir l'última hora dels aiguats.
0: Aquest, i el radar posat aquí, tarda, que puguem seguir
1: avui, ara mateix no ho sé, però aquests dies hi és, per tant, podria ser-hi. Però també aquests decrets d'habitatge que avui aprova el govern i les ajudes que aprova el govern català. En fi, vull dir que...
0: Important, els decrets d'habitatge amb els canvis que es puguin introduir respecte al text
1: introduir,
0: inicial.
1: Justament aquesta tarda tindreu això, doncs el detall de tot això a la web i l'app del 3Cat Info.
0: Molt bé, Marc, no marxis, perquè...
1: No marxo.
0: Ja la pregunta, aquesta pregunta del Trivial sobre Catalunya, que cada dia us posem sobre la taula. El dilluns toca història, el dimarts toca geografia. I la pregunta, Marc, avui, quina és?
1: El Pedraforca, que és una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, per la seva peculiar forma. I la pregunta és, quin nom reben les dues puntes que li donen aquesta forma de forca?
0: Com sempre, tenim tres possibles opcions de resposta, amb la A...
1: Torrotes.
0: Amb la B...
1: Pollegons.
0: O amb la C...
1: Forcats.
0: Per tant, aneu reflexionant com es diuen aquestes dues puntes que donen aquesta particular forma a una de les muntanyes emblema del nostre país, que és el Pedraforca. La resposta a l'últim minut del programa.
2: Catalunya al dia.
0: Un dia més, tornem a parlar d'un projecte molt polèmic, que és el de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa, però avui, en comptes de sentir les veus contràries a aquesta carretera, sentirem els partidaris, els que estan a favor de fer aquesta variant, que són concretament els veïns del municipi de les preses. Anem, doncs, cap allà. Pau Bartrolí, quins són els seus arguments per defensar que sí, que s'ha de fer aquesta infraestructura?
3: Bon dia, Estel. Doncs els veïns favorables a la variant asseguren que tots els estudis fets fins ara demostren que les obres no tindran afectacions als aqüífers i confien que la justícia no endarrerirà unes obres que esperen des de fa anys. Pau Terradellas, membre de l'organització de les preses 2020-2030, descriu la situació que viuen.
4: Volen allargar encara més aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres treballadores. Són 17 anys de patiment, fa falta esperar més?
3: Els veïns ara han decidit passar a l'ofensiva, han anunciat talls a la carretera de les preses i estan ultimant la contractació de serveis jurídics amb l'objectiu de defensar la variant en vies judicials. Recordem que aquesta variant, una de les obres més importants de l'any que ve, ha d'unir la vall d'en Bas amb Olot sense necessitat que els vehicles creuin les preses i gran part del centre d'Olot.
0: I l'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen cada dia per dins de Cunit i de Calafell. Montse Gené Riba, aquesta gratuïtat va ser molt demanada en el seu dia, oi?
5: Sí, va ser molt reivindicat, però a l'Ajuntament de Cunit pensen que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el Via T o l'aplicació Hawaii, no et cobren res al peatge. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i també la contaminació dins de Cunit, de Segur o de Calafell. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa d'aquesta possibilitat en el punt on pots agafar o bé la C32 o seguir per la C31.
6: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció a Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
5: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
0: Reus aposta per la teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa que s'ha batejat com a Tarda Peluda. Es treballa el benestar dels nens a través dels gossos. Ens en parla la Clara Echevarría Domingo.
7: Tinc
2: tinc 11 anys i m'ha agradat molt participar al projecte de la Tarda Peluda.
7: Aquesta és una de les nenes que va participar a la Tarda Peluda, una iniciativa de l'Ajuntament de Reus que es va posar en marxa l'any passat. Una vintena de nens i nenes van acudir a una sessió setmanal durant tot el curs en què dues gosses, l'Ura i la Cora, eren les protagonistes. La intervenció pretenia afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials d'aquests infants. Gisela Ferran és tècnica municipal de l'Ajuntament de Reus.
8: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets i guiat per un professional, és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals. Vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
7: Les activitats busquen regular les emocions i treballar l'autoestima.
2: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se un mateix i respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
8: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos quin és el missatge, no?, que es volia aconseguir, doncs que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
7: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primària i enguany es farà amb nens de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
9: Catalunya al dia.
0: Han començat les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, d'aquí depèn aquesta muralla, està fent les reparacions. Girona, Núria Peraire, quins treballs s'hi fan concretament?
10: Hola, bon dia. Doncs mira, s'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió i es col·locarà també una malla per estabilitzar el terreny del talús de la muralla. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde, Martí Pujals, explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
11: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
10: Després d'aquestes obres d'emergència, quedarà que el Ministeri de Cultura elabori un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: Vinga, seguim. 3 minuts, 3 quarts de 2. Ha començat a Lleida una setmana dedicada a la literatura. És el Sant Miquel de les Lletres. És un festival literari que organitza la Fundació Horitzons 2050 i que vol posar la creació catalana al centre. En total s'han programat mig centenar d'activitats que inclouen diàlegs, sessions de narració oral i un mercat del llibre. Aquest any també es fa una aposta clara per la poesia. En podem parlar aquesta hora amb l'editora, llibretera i directora del Sant Miquel de les Lletres. Ella és la Merche París. Bon dia, senyora París.
12: Hola, bon dia.
0: Dèiem, aquest any el festival fa un pas més, vol posar en valor la poesia, i han plantejat una cosa que se'n diu cantonades de poesia. Què és exactament?
12: Doncs mira, les cantonades de poesia és que de manera simultània, el dijous i el divendres a la tarda, a diferents punts de la ciutat i a més a diferents barris, s'anirà llegint poesia. Hem convocat a poetes amb obra publicada, però també doncs, a poetes o gent que li agradi llegir poesia. La gràcia és això, que serà tot de manera simultània i esperem doncs, que vingui bastanta gent.
0: També hi ha un primer diàleg dedicat a la mort i als llibres que la modera una emprenedora dedicada a les cerimònies de comiat, justament. Aquest tema, clar que en principi sembla com poc atractiu per obrir un festival, però sí, poc esperançador, però per què l'han triat?
12: Doncs la veritat és que teníem bastant clar que en algun moment havia de sortir la mort i els llibres, i la veritat és que ha sigut un èxit i va venir doncs, el Pol Guasch i la Teresa Ibarz, i moderat per la Remei Capitán, i vam veure la necessitat de parlar-ne, no?, de com es tracta la mort a través dels llibres i què ens pot aportar la literatura doncs, per encarar aquesta etapa que tots hi hem de passar i tots la vivim en segona persona, és a dir, que tothom tenim gent aquí que és mort.
0: No, a més, demostra que tenen molt d'èxit després aquests llibres o aquestes novel·les que comparteixen una mica aquest sentiment, òbviament, tan universal. Un altre apartat són els premis literaris. Marquen massa aquests premis les tendències del sector literari?
12: Doncs mira, això en parlarem a la tarda del dijous amb la Carlota Gurt i la Núria Cadenes, elles que recentment doncs, han estat premiades. Què els ha significat a elles guanyar el premi i què en pensem així en general, no? Perquè sí, a vegades des del sector potser pensem que els premis marquen massa doncs, les novetats, les tendències de venda... Però a veure què ens surt. Bé, hi hem triat dues escriptores molt potents, amb obra publicada més enllà dels premis, i per tant crec que podem arribar a conclusions bastant interessants.
0: El Sant Miquel de les Lletres arriba també a escoles, instituts i residències d'avis,
12: sí,
0: amb narracions orals. Com s'ho prenen, aquests col·lectius?
12: Pues la veritat és que molt bé, de manera molt diferent. Les que són les escoles d'infantil i primària estan més avesats a escoltar històries, per tant, és una activitat que els agrada, però és una mica una activitat un mes a més, perquè ja ho fan de manera habitual. Als instituts l'efecte sorpresa és espectacular, perquè primer et miren encara de veritat que m'explicaràs un conte, és a dir, que d'entrada no mostren molta emoció, però arribem a la conclusió que, ho dic perquè també soc narradora, arribava a la conclusió que els resultem exòtiques perquè no utilitzem res visual, ni música, ni pantalla. Llavors, aquest exotisme d'una persona que solament amb la paraula és capaç de tenir-te una hora doncs, allà enganxat, tots, però és que tots s'acaben posant a la història.
0: I això els crida l'atenció, clar, perquè no ho tenen normalment.
12: Sí, clar.

0: Definitiva, el que ens diu aquesta, no? Porta la narració a diferents espais, és que a tots ens agrada escoltar històries.
1: Oh, i tant que sí. Per cert, fins quin dia tenim Sant Miquel de les Lletres?
0: Tenim fins al dissabte 10. Tanquem el festival amb un acte, amb un espectacle poètic basat en poemes de la Maria Mercè Marçal.
1: Molt bé, i crec que també teniu un programa especial de Catalunya Ràdio amb el Divan en Viu, amb la Sílvia Coppolo, no?
0: Sí, que ens fa moltíssima il·lusió. Em consta que l'està preparant molt a consciència i el que pretendrà la Sílvia Coppolo, bueno, millor que ho digués ella, però el que ella m'ha dit que pretén és transmetre a la resta del país com som Lleida a partir de diferents entrevistes a diferents persones de Lleida.
1: Segur que serà molt interessant, l'escoltarem. Merche París, editora, llibretera, directora del Sant Miquel de les Lletres, que acabin d'anar bé aquests dies. Gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Doncs dèiem que una de les potes importants del Sant Miquel de les Lletres aquest any és la poesia. Sapigueu que fins al 5 de novembre Sant Cugat del Vallès acull el 26è Festival Nacional de Poesia. A més de ser un aparador de versos i música, vol establir les bases del cànon de la poesia catalana del segle XXI. Des de Sant Cugat del Vallès ens en parla la Marta Vallès.
2: Una trentena de poetes dels països catalans passaran pel festival durant aquest mes. Una edició marcada pel 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu i el centenari del naixement del poeta Blai Bonet. Precisament, la inauguració oficial del festival, dilluns 14, estarà centrada en la seva poesia. L'actriu Sílvia Bel dirigeix l'escena.
3: No té un llenguatge convencional, utilitza una sintaxi molt curiosa, que trenca frases, que no és un poeta fàcil, que s'hagi dedicat a voler que quedi bonic allò que diu, sinó anar com al fons de les qüestions.
2: El festival inclou un munt de propostes, vers i dansa, música, literatura en família, i vol també fer un treball que defineixi el cant de la poesia catalana d'aquest segle. Ho coordina l'escriptor Martí Sales.
4: Un nou petit cicle que es diu Fites del segle. Ens semblava molt interessant triar 3 llibres i convidar a 2 persones per llibre perquè en parlessin. Són 3 obres que 2 els autors són vius i, per tant, hem convidat a l'autor i a l'autora i amb algú amb qui dialogar, explicar com les van fer el quart del frau de l'Albert Balasc, cosmonauta del Francesc Garriga Marata, i el tercer és Deixon dir, de la Núria Martínez Bernis.
2: Tota la informació a santcugat.cat/festivalpoesia i a Instagram fnpoesiacat.
5: Catalunya al dia.
1: Poc més de 10 minuts i les 2 del migdia. Parlem ara, per exemple, del pare del disseny industrial, que és l'André Ricard, també de la pionera de l'alta costura, Asunción Bastida, que protagonitzen la nova temporada del Disseny Hub Barcelona, que s'ha presentat avui. Epicentre de la nova Bienal d'Arts Digitals, l'equipament també estrenarà aquesta tardor una gran pantalla d'art digital al nou vestíbul del Metro de Glòries. Montse Mas, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a finals d'octubre arribarà aquest homenatge a André Ricard amb dissenys icònics com la pinça anti-arnes o la torxa olímpica del 92. I al novembre, la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura en Balenciaga o Pertegaz, però encara molt desconeguda. Són les primeres exposicions amb què el nou director del centre, Lluís Nacenta, vol tancar la polèmica sobre com s'han d'integrar els fons patrimonials de la ciutat amb la innovació.
7: Podem treballar conjuntament en un projecte que no és que sigui coherent, és que és un sol projecte. Si no féssim res més que tenir cura de la col·lecció, ja seria molt. Ja és una gran feinada. Fa això i, a més, posa aquesta col·lecció a disposició de tot un programa cultural ambiciós.
6: A finals de novembre, l'exposició Vectors obrirà la Bienal d'Arts Digitals per posicionar Barcelona en la creació digital. I, coincidint amb l'esdeveniment, el museu connectarà amb el vestíbul del Metro de Glòries amb una proposta d'art digital oberta a tot el públic.
1: <t 'en> Doncs el Museu Hub del Disseny de Plaça de les Glòries a Barcelona, que ja escalfa motors per la nova temporada, i Reus, que ja té a punt la 29a edició del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS. Una dotzena de propostes ompliran sales i places del 16 al 18 d'octubre a la capital del Baix Camp, amb algunes novetats i estrenes. Manel Sastre, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, un any més, la plaça del Mercadal serà l'epicentre d'aquest festival. Allí s'hi concentraran les propostes de dansa, però s'afegeix també la sala Santa Llúcia com a novetat en aquesta edició, segons explicat.

0: el regidor de Cultura, Daniel Recasens.
1: Com aspectes més destacats en aquesta edició, obrim un espai nou, que és la Sala Santa Llúcia, i mantenim la col·laboració que vam iniciar l'any passat amb l'Escola de Teatre de Reus. A la plaça del Mercadal, un gran escenari, complirem de dansa.
0: L'estrena es farà el divendres 16 amb el muntatge L'Aleta, de Marc Fernández, on dansa i tradició castellera s'uneixen en un espectacle contemporani que posa en valor cultura, arrel i territori. El Festival Cos de Reus d'enguany també presenta el nou espectacle del grup reusenc Clownic, que va més enllà de recollir els seus 15 anys de vida, segons Gerard Domènech, un dels actors.
1: 15 anys, mil cares i cap paraula, doncs una mica la nostra història, no? Des de que comencem a fer espectacles propis després de l'etapa del tricicle. I el que sí que hem volgut fer és no només fer un very best, sinó fer un espectacle que tingués la seva pròpia història, i per això hem creat sketchos nous, hem volgut donar-hi llum, i l'escenografia, doncs, és una escenografia que té molta llum.
0: La proposta del Cos un any més inclou també tallers i accions a les escoles com un projecte pedagògic per potenciar l'autoestima dels alumnes a través de la dansa, o una altra de dansa adaptada per als centres amb alumnes amb necessitats especials.
2: En aquest festival podrem trobar des de la...
3: I acabarem parlant de la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses, que acollirà un centenar de pallasses de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. Marta Vives.
4: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i també noves generacions d'artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
2: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona, de Sant Pere de Vilamajor, fins a, doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
4: Va, i entre algunes d'aquestes propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la vasco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El festival claurà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
3: Gràcies, Marta. Bon dia.
4: Bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc als esports, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: El mataroní Lamine Yamal apunta a titular en el partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El jugador de l'Espanyol, Roberto, ha entrat finalment a la convocatòria.
2: És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que comença a 8:45 del vespre a Split. Un altre blaugrana, el terrassenc Dani Olmo, torna a Croàcia, al país on va debutar com a professional.
3: Són sensacions molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara ara dona un 2% del seu sou a Vukovar i Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. A l'11 de la selecció espanyola, a banda de Lamine Yamal, avui podrien ser els jugadors del Barça Cobercigui, Pedri Fermín, i els catalans Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Avui també a la Nations League, entre altres, Anglaterra, República Txeca amb el blaugrana Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol, Der Kusic. I jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, a blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts, Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat va jugar l'última mitja hora de joc i, per cert, el Barça de futbol avui, De Jong, ha tornat a entrenar-se amb l'equip després de la lesió que va patir al Mundial. El neerlandès ha fet part de la sessió amb el grup.
1: Parlem ara de la competició femenina de futbol. La portera del Barça, Cata Coll, torna de la convocatòria amb la selecció espanyola amb molèsties.
2: En principi són unes molèsties al quàdriceps. El Barça esperarà que la portera torni per valorar si hi ha lesió. La també blaugrana Clàudia Pina no s'ha entrenat amb l'equip espanyol, però sí que viatja a la gira que farà la selecció espanyola als Estats Units. Els equips catalans de la Copa Femenina de Futbol van saber ahir els rivals de la tercera eliminatòria. I destaca l'Europa de la segona federació que jugarà el Nou Sardenya contra el Deportivo La Coruña de la Lliga F. De l'aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández.
4: Muy felices. Nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women jugarà al camp de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. Aquesta tercera eliminatòria de la Copa es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
1: I avui tenim partits europeus per equips de bàsquet, d'handbol i de waterpolo.
2: El Joventut de Badalona juga contra l'equip israelià del Herzliya a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran, segon tècnic de la penya.
5: Sí, la primera fase és molt determinant perquè és curteta, això fa que sigui molt estimulant perquè tens objectius molt a curt termini i això sempre pensem que és bo, però està clar que obtenir la primera posició és molt important de cara a evitar el play-in.
2: El partit és a 8:45 del vespre i es pot veure per Esport 3. En handbol, el Granollers en rep el Busau romanès a 8:45 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
6: El Buzau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: I en waterpolo, el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions.
1: I al Mundial d'Hockey Patins Femení es disputa a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, s'enfronta avui a l'Argentina.
2: L'equip de Sergi Macià ha superat a les últimes hores Xile per 2-3. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon de partit. Sentim-la també catalana, Aimé Blackman, jugadora de l'equip espanyol.
7: Pràcticament a l'últim minut, seguim remuntant l'equip i seguir aquesta victòria que és important per nosaltres i crec que també serà un punt a favor per nosaltres perquè rebeu moltes emocions, aquesta força i l'unió d'equip que ens dona tantes forces.
2: I un apunt de motor al Mundial de MotoGP, el Granollerí. Aleix Espargaró, pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara a Gran Premi d'Indonèsia d'aquest cap de setmana al circuit de Mandalika.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, últim minut del programa, últim minut per respondre la pregunta que us plantejàvem del Trivial del Catalunya al dia. Avui tocava pregunta de geografia, recordem quina era, Marc.
8: El Pedraforca és una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya per la seva peculiar forma. Quin nom reben les dues puntes que li donen aquesta forma de forca?
1: I teníeu tres opcions, amb la A, torrotes, amb la B, pollegons, o amb la C, forcats. I la resposta correcta és...
8: pollegons.
1: Pollegons. El pollegó més alt és de 2.506 metres, que és el destí de la immensa majoria d'excursionistes. Per arribar al pollegó inferior de 2.445, cal dominar molt bé l'escalada. Per tant, avui una pregunta més al sac, demà més històries i més preguntes al Catalunya al dia.
9: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
11: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
9: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
12: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers, i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional, on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional, on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
9: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalan.
13: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
14: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
15: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
16: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets, molt.
9: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
11: Ara, amb el Congrés dissolt, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
9: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
17: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets, i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
9: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
18: L'INUCAT està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes, no n'està previst que se n'envin. Això no vol dir que no hi hagi risc. Imma Soler.
19: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
9: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
20: Bon dia.
9: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
20: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant rojats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents. I sempre donar per fet que seran locals i regulars, d'impossible localització exacta, i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
22: Bon dia.
9: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'Albiceleste.
22: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
9: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Marilut García, bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació. La ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que l'R1 s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb retards, això sí, d'uns 20 minuts.
9: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
24: Què tal, bon dia.
9: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
24: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia, perquè, bé sent habitual, s'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
9: I, com dèiem, Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
24: Sí, exacte, Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'especialitat parat, aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-les sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eyde, això hauria de ser imminent.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
24: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
9: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia i no pas ara, amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
13: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
14: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y, por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
13: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
9: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
4: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
5: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
9: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
11: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia, i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
6: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca. Lo repito, aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
11: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
6: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
1: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girar full i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix.
9: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia, perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalán.
2: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
16: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
2: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
16: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi? Qui vol que els representi? Això és recuperar la política. I això és recuperar la democràcia.
2: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
9: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la decisió del Constitucional, tot i que tanca ara la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, al·legant que està en període electoral. Des de la Moncloa, Sánchez també ha defensat que l'amnistia cohesiona Espanya.
7: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España. Que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà, precisament. Albert Prat, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla abans no parli Puigdemont i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
10: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança.
8: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps. I el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
10: Perquè se mantingui doncs, la mateixa rebuda atenció que va tenir l'expresident Pujol doncs, a l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents, eh?
8: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
9: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
25: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica. Però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
9: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
7: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común. Insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
0: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
7: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
0: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
7: Transmite la indignación por parte del gobierno de que estas medidas no salieran adelante.
0: Treu els de Puigdemont, que, diu, els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
9: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez. Pilar García.
12: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE, a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
9: Més reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
15: Sí, la COE ha emès un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista on de fer el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
17: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
15: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat el Catalunya Migdia, el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
18: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
9: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. I de manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
19: Bon dia.
26: Ah!
3: Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com adequada. I això pot encendre encara més els ànims.
19: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
3: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i, tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
9: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
20: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
21: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I, per l'altre, estem en una època en la qual doncs, hi ha hagut menys producció renovable a la península.
20: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
9: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
22: Catalunya migdia.
23: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
26: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
28: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
27: Entrades ja a la venda.
29: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
30: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
29: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
30: Valoro tanto el stock como el precio.
31: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
32: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
33: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
34: Com et dius?
35: Josep.
34: On vius?
35: A Blanes.
34: 2+2?
35: 4.
34: Capital de França?
35: París.
34: Qui sóc?
35: En Peyu, no?
34: Amb qui tens el mòbil?
35: El mòbil...
34: La fibra?
35: La fibra...
34: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
35: Ah, això.
34: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
36: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
37: Segur que no n'hi ha per tant.
38: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
39: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
9: Catalunya migdia. D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
0: Bon dia, el grau de perill és 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
1: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
0: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
2: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
9: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
5: Va dir que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornar, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que a Flix, justament, l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó en la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
4: Tot i així, es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
9: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
6: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
6: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
7: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, no? De fet, hi ha en països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
6: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
9: Passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i seguim amb més coses.
8: Catalunya migdia.
10: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
11: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
12: Catalunya migdia.
9: Passant 3 minuts de 2 quarts. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
3: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
9: Anem a la informació internacional, perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
11: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
12: S'ha emès el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
11: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació el desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
9: I el Quebec, els independentistes tornaran a governar, tot i que en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
14: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
13: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
9: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Migdia. Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
16: Increïble!
15: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
17: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
18: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Ashak i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
19: Podríem tenir son.
20: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
21: Literalment.
19: O poques ganes de treballar.
21: És que tinc molta feina.
20: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
19: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
22: Som pura cafeïna.
23: Catalunya migdia.
9: 2:45. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
1: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
1: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
9: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric, Marta Vives.
16: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
23: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
16: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació, Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la vasco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille de Courty, Noemi Bossó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
23: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
16: El festival es clourà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
19: Catalunya migdia.
9: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
9: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
24: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Que te están esperando.
3: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No. El mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
4: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana vestint la samarreta albiceleste. I es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004 quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
6: Venimos en avión, pero en kilometraje son 1.500 kilómetros, más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
7: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos linda en el día de hoy.
5: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys a la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires, darrers assados i darreres fotografies.
0: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada i a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
8: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
0: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
8: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamine serà titular.
9: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts. Fins ara Lamine n'ha jugat 200, sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11. De moment, no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
8: Avui també juga Anthony Gordon a 9:15 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca, respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissibu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
0: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria perquè després del

0: mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
1: Cada coll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció, no hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
2: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després, a la tarda, es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obach.
3: Exacte, la Copa de la Reina, en concret, es va sortejar la tercera eliminatòria i amb l'Europa de convidat sorpresa perquè fa els equips de casa nostra. L'equip graciec de la segona federació, que és la tercera categoria del futbol, va deixar fora el Villarreal de la Lliga F a la segona ronda. Ara l'Europa jugarà novament el Nou Sardenya contra un altre conjunt de la màxima categoria, com és el Deportivo de la Coruña. D'aquest aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natalia Fernández.
4: Muy felices. Nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
3: Les eliminatòries per als dos conjunts catalans de la Lliga F han quedat així. L'Espanyol visitarà el Celta, de la segona federació, mentre que el Badalona Women també jugarà a domicili, en el seu cas, enfront de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. El Barça encara exempt d'aquesta tercera ronda de la Copa, que es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
2: Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
2: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
6: Catalunya migdia.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
10: La millor fira de ceràmica i terrissa.
9: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
10: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
11: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
12: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
11: Entrades a auditori.cat.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Aquí el tens.
14: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
2: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada, Ernest Macià.
19: Doncs sí, la temporada passada la penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició, que a més organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEKA d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Provítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara Ante Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Noguer, jugador de la penya.
14: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen,
6: Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica.

0: Doncs, a la nostra línia.
1: El Neyherzliya és un equip israelià que, recordem, els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel. És un jugador que prové de la NBA, dels Hawks i dels Wolves.
2: I el que dèiem abans de la pausa, estrena històrica avui també del Girona. El club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
3: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival, sens dubte, de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
4: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
3: I aquesta data històrica també té hora. A partir de 7:45 a Fontejau, aquest bàsquet Girona, Dinamo de Bucarest.
2: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa. La Lliga Europea rebent el Busau romanès a Udal Serra.
5: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
6: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de... doncs el seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
5: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició la primera jornada, empatant a casa contra l'Aguas Santas portuguès. El partit entre el Freiking Granollers i el Busau començarà a 9:45 del vespre.
2: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo, David.
7: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les tres últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, 7:15, hora nostra, l'equip que ara entrena el verd espanyol debuta a la piscina del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc Fran Valera s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
8: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i, bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
7: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
2: I el Mundial Femení d'Hockey Patins, que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més petita que la primera i amb canvi de pavelló, perquè el primer relliscava la pista, Udal.
5: I és que, després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història. I l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de 10, no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon, amb un gol de la mataronina Aina Florença. Un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
9: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló. No? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
5: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve, a la 1:00 catalana, davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
2: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
10: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusenc, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visiri, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar el futur futur de l'entitat.
11: Seguirem amb l'expectativa de mínims, perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions, i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones, i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU, a meitats de novembre, doncs, haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar-ho.
10: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no van permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
2: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
7: La pilot de Raids, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
12: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt, i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
7: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els Raids, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
2: I seguim amb un apunt més de motor. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
7: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
2: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
7: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio, al Japó, en imposar-se aquest matí a la final al txec Jiří Lehečka en 2-7, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia, de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mònica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
2: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
7: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Les 7 més esports al tot costa. Seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
13: Són les 3. Catalunya migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
14: Doncs no podem actualitzar la situació meteorològica. Ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i, de fet, està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força, i també està plovent al Berguedà, però, en tot cas, en aquestes zones, i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta, perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot, insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament concretament Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
15: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament, el seu marit i la família d'aquest i el seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres de la família. De fet, al judici de fa uns anys, el marit ja se'l va condemnar a 18 anys de presó, una pena que no va complir perquè va fugir del país.
13: Passant 4 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
13: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
17: Bona tarda.
13: La Gemma Calvet, advocada. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
13: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
18: Bona tarda.
13: Com esteu?
18: Molt bé.
17: Bé, bé.
18: Avui és un bon dia.
13: La Gemma i el Miquel Àngel han respost molt bé. La Neus m'ha mirat i ha fet un sospir.
17: De solidaritat. Sí,
18: sí. Un sospir periodístic.
13: Sí, sí. Els que estem allò amb l'actualitat, portem uns dies que al matí ens acomiadem de la família i els diem no sé quan et tornaré a veure, si de cas no m'esperis desperta.
17: Deixeu-m'ho
13: no
17: amb entretinguts.
13: Sí, sí, distrets, distrets. Però vaja, va, posem-hi un parèntesi en l'actualitat. I els dimarts, qui ens ajuda a posar aquest parèntesi i a allunyar-nos una mica de la voràgine és el David Caravent. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
13: Gairebé et preguem ajuda, la Neus i jo.
19: Sí,
13: però, és que sí, però no sé si t'allunyes molt, dels especials això que hem fet aquests últims dies.
19: És que l'interessant és que una mica en el món dels informatius i de l'actualitat, els esports i la meteorologia passaven a ser una mica les assignatures Maria, en el sentit que eren relaxades, una mica, encara que passi mal dir-ho, atemporals, en el sentit de que, bueno, parlar del temps ja és relaxar l'actualitat. Però avui dia ja sembla que no.
13: Això era el passat, això és la prehistòria, ara no.
19: I la meteorologia, de sobte, s'ha convertit en una cosa que, lluny de relaxar-nos, ens posa una mica contra les cordes. I llavors, aquest canvi de paradigma, que fins, què diré jo, fins fa un any o dos, encara era una curiositat, encara era una cosa de la que podíem riure. Jo recordo fer una secció al suplement dient panellets a la platja, saps? Vull dir, perquè, bueno, hi ha aquests desajustos. Però ara resulta, i t'ho dic perquè vam tocar amb Mishima, vam tocar el Cruïlla, i el Cruïlla, a l'hora que vam tocar nosaltres, que era a les 7 de la tarda, fotia una calda terrible, i era impracticable. És a dir, no s'hi podia anar, no es podia estar allà. Era absurd estar allà. Jo vaig parlar amb la Reruela i vam dir, hòstia, és que probablement els festivals haurem de canviar el període de l'any en què es fan.
13: L'estiu és inviable,
19: és
13: inviable. Amb la calorada.
19: I sobretot a una superfície
13: de ciment... Que allò encara es rescalfa més.
19: Era terrible. I llavors, clar, comences a veure coses com que els meteoròlegs et van dient és que és molt difícil fer prediccions ara mateix, els models no ens funcionen, el clima, no només pel canvi climàtic, sinó perquè les estacions ja no seran exactament com seran. I llavors tu comences a veure les conseqüències que tindrà tot això, que ja no només són de les nostres festivitats, la nostra cuina, els productes que tindrem disponibles per menjar, sinó que també és la moda, és tot. En realitat és descobrir la sopa d'all, dir que el temps ens afecta, però... Ostres, és que ens hem format i ens hem educat amb una certa previsibilitat de l'any, no? I llavors això és el que em té una mica al cap. Estic capficat una mica amb aquesta idea, no?
20: Ui, aquí hi ha algú que ja aixeca el dit, ja, eh?
21: Jo crec que el que passa és que el temps s'ha afegit en aquest món de la incertesa.
19: Exacte,
21: no?
19: Exacte,
21: que vivim.
19: Exacte.
21: Fins ara semblava que les coses eren predictibles i veiem que tampoc en les qüestions meteorològiques ho són. Però, bueno, no fa més que afegir un element d'incertesa a un món ja prou incert. No? I, per tant, segurament, des d'aquest punt de vista, doncs, encara ens complica més la vida, perquè, a més, el que passa ens afecta, i molt directament, hi ha coses que sembla que no ens han d'afectar, no? Que no sé, la política, no? Que a vegades sembla llunyana. Però aquestes coses les vinc cada dia, perquè cada dia prenem decisions en funció del temps que fa.
19: Jo mira, nosaltres anem, amb la banda hem anat moltes vegades a gravar els discos a Cádiz, vale? A Porto de Santa Maria, i llavors... Allà, fa 10 anys, quan hi anàvem, encara fardaven de que tenien tot l'any bon temps. Yeah. I en realitat ara estem tenint aquí aquesta temperatura, però ho vivim com un drama. I llavors aquesta és la qüestió, saps? Ells venien pisos allà i expats anaven a viure allà i tal, perquè tenien un any allò fantàstic, i ara quan ho tenim nosaltres ho veiem com un drama. I llavors, no sé, estem encara una mica
20: deslocats. La nostra cultura és la que ens diu que aquí no tocaria això.
19: Clar,
20: no? És
19: clar.
20: A dir, allà potser tocaria en el seu moment i ara segurament tenen potser massa calor i que, per tant, ja el que era tot l'any bona temperatura ara ja en alguns mesos és insuportable allà i aquí, clar, no tocaria.
22: Sí, jo crec que hi ha un tema, no? Amb geopolítica ara està molt de moda parlar de brúixola geopolítica i fan cursos a les escoles de negocis. Jo crec que cal ja començar a parlar de brúixola climàtica. Perquè això que dius tu, David, obliga, òbviament, a fer un canvi de prioritats en pressupostos, a córrer molt amb donar reforç a dispositius, perquè realment hi hem d'agrair com estan reaccionant els treballadors i treballadores públics aquests dies, que sembla que no es veu, però hi són i contínuament estan fent feina, no? I però clar, caldrà augmentar la dotació de recursos a les policies locals, en fi, i sobretot amb bombes pel tema de l'aigua. Això és fonamental. El tema de la climatització de les escoles. Doncs sí, tots aquests temes que, com deies tu, no formen part de la nostra cultura climàtica, crec que són prioritàries a l'hora dels pressupostos i les accions de govern, perquè hi va la salut de la gent i va també doncs, l'angoixa una mica d'aquesta incertesa que comentaves tu. Bauman va escriure el llibre de Temps Líquids, doncs aquests dies més que mai Temps Líquids amb tanta aigua. No?
21: De què es parlarà l'ascensor, no?
17: No? Això que deies dels festivals, nosaltres que n'organitzem cada any un al diari i que normalment és en places dures perquè és en ciutat, nosaltres hem hagut de modificar-ho i de fet, perquè és la setmana, normalment sempre és l'última setmana de juny o primera de juliol, i de fet el que fem és més coses en interior i a més, per exemple, el que fem és els concerts només a la nit i tot i així, i deixant una franja molt àmplia al migdia perquè és impossible, però quan vam començar-ho a canviar ens deien que a França, per exemple, festivals de teatre, festivals d'aquests de cultura, que estan a França, que estan menys acostumats que nosaltres, com vam veure aquest estiu, doncs també estaven modificant els horaris. Jo feia la broma aquest estiu de que abans, o bueno, encara ara, tens el suplement de terrassa, arribarà un moment que el suplement el tindràs a l'interior, perquè sí, ningú voldrà seure a dinar a la terrassa amb aquestes calorades. El que passa és que quan tu deies això dels pressupostos, tant de bo, però hem tingut els bombers voluntaris fa 4 dies manifestant-se perquè estan amb les mateixes condicions que abans. Sí, sí. Hem vist el govern d'Aragó amb l'entrada de Vox, s'ha retallat tot el que fa referència a projectes d'ajuda mediambiental. Per tant, jo crec que encara falta molta consciència i, sobretot, veiem que quan els partits negacionistes entren en els governs, doncs es tradueix en pressupostos, però malament.
22: Sí, sí.
20: És que la sensació que anem tard com a societat, perquè que això arribaria ja fa anys que se'ns està dient. I llavors sembla surrealista que arribem a aquest punt en què les escoles no estiguin climatitzades, en què quan cauen... És veritat que ha plogut molt, però llavors el túnel de Rodalies de Plaça Catalunya queda negat d'aigua i durant dos dies no poden passar els trens i no, les infraestructures no les tenim preparades per una realitat que ja fa anys que ens deien que estava venint i que ja sabíem que faria més calor, que les tempestes serien més bèsties, que desapareixeria el fred, que pràcticament no hi haurà neu al Pirineu. No, si tot això ja fa anys que ens ho està dient i, en canvi, fa la sensació que no s'ha fet la feina prèvia.
21: En el món de les organitzacions hi ha un axioma que diu que les organitzacions no canvien si no hi ha més remei. I això és aplicable a les persones. Per tant, encara que hi hagi 30 anys que ja ens estan avisant d'això, fins que no comences a donar-te'n en primera persona, per l'experiència directa que puguis tenir al teu entorn, que allò, això ja és urgent, realment no t'acabes de creure. Per què? Segurament per pur instint de supervivència, perquè el canvi ha d'estar associat a alguna cosa que identifiquis com a positiva. I on que hi ha qui ho diu que sí, i alguns que diuen que no, tot i que és evident, doncs al final anem buscant aquest refugi de, bueno, ja veurem si passa. I arriba un dia que passa i aleshores corre. No?
22: Però hi ha un entremig.
21: Per això aquesta tasca pedagògica, en el fons, l'han de fer les institucions. Sí, cop estan amarades d'això que està passant, no?
22: És que justament en aquest punt, és a dir, fa des dels anys 2000, no? Estem a la societat del risc, Ulrich Beck. Ja no parlem dels temps líquids, ara societat del risc. Ens han posat al sector privat 10.000 tècniques de prevenció a riscos laborals, penals, energètics, de tot tipus. Mecanismes per adelantar-se i per monitoritzar i avaluar. I en canvi, en termes de polítiques públiques, clar, com que no hi ha ningú, pràcticament ningú, que es pugui atrevir a avaluar, perquè si avalues massa et treuen del tablero, doncs què està passant? Justament el que estem parlant. El dissabte em comentava un amic meu, que és enginyer de camins i ponts, que un dels problemes que hi ha hagut, per exemple, a la Ronda de Dalt, és que per on ha de sortir l'aigua, com que no es neteja, queda plena de fang, molt, per exemple, allà al Parc Güell cau la sorra. Clar, què hauria d'haver-hi? Doncs protocols, que cada mes allò s'ha de netejar. Cada mes, plogui o faci sol. Tècniques d'aquestes. Per exemple, una cosa, aquí ho dic en positiu, eh? La previsió del clavegueram de Sant Andreu, que arriba tota l'aigua, ja s'ha explicat bé, de Nou Barris i del Carmel i de tot el que hi ha dalt, és la que està fent saltar les clavegueres i que hi hagi inundacions. Doncs ara ja han aprofitat la construcció de la Sagrera per fer un gran dipòsit d'aigua a sota, de tal manera que pugui solventar aquest problema. Això vol dir que hi ha hagut que s'ha avançat i que han dit que això és un tema que hem de solventar i em sembla que estarà a final d'any.
17: No, i amb això que dius dels dipòsits, és una cosa que alguns diaris han fet un reportatge molt xulo, fer baixar els grans dipòsits que hi ha a Barcelona, que això un dels que més ho va potenciar va ser Pasqual Maragall, i és una cosa que molta gent no sap que existeix. I
20: en
17: que
20: aquest episodi de pluges, ahir Laia Bonet deia que els dipòsits de Barcelona s'han omplert i buidat dues vegades i mig.
17: I són enormes, perquè són com catedrals.
20: Sí. Devien ser divendres una i l'altra potser dilluns, però es va omplir, els van buidar, es va tornar a omplir.
21: I sort d'aquests dipòsits que no passen més coses a Barcelona. Clar, això
17: i és veritat que no estem preparats, però jo per això citava l'exemple de França, perquè mira, aquest estiu a Brussel·les, a França, és a dir, no estem preparats aquí, o sigui, a Europa, per entendre'ns, no? I el que volia només afegir és que a mi el que em preocupa més dels discursos aquests de, bueno, passa tant, bueno, sí que és un episodi, són els anomenats retardistes, que són molt pitjor que els negacionistes, perquè els negacionistes diuen, això no és veritat, i ja està. Però els retardistes són aquests, com dius tu, de... Bueno, com que...
21: D'aquí 100 anys, eh?
17: És bo, com que jo ja no hi seré... Com que ja no hi... Sí, a més està... Com que jo ja no hi seré, doncs ja s'ho trobaran, no? I que és una mica la política que està fent Trump i altra gent, no? I a mi això sí que em preocupa més, perquè com que ser negacionista està mal vist, per sort, no? O especial, diguéssim, majoritàriament mal vist, doncs hi ha aquesta figura entremig de... Bueno, no
21: sap... Sí, però encara no.
19: I precisament jo crec que el diguéssim... Era previsible que hi havia el canvi que venia, el canvi climàtic, el que passa que on han narrat, diguéssim, les prediccions és en lo ràpid que ha vingut, no? O sigui que que seria aquesta, seria aquest desajust el que fa que ens haguem de calçar les botes immediatament i començar a fer...
21: Començar a prendre el canvi. El que passa és que hi ha un element afegit aquí que té a veure, en certa mesura, també amb la cultura política que fa uns anys que s'instal·la, que és efectista, no? I, per tant, està associat ja no a les grans obres típiques, històriques, que són més o menys vendibles, no?, electoralment, sinó a no invertir en allò que no es veu. Què passa? Que en aquest àmbit, doncs, tot el que té a veure amb el manteniment de les infraestructures, doncs, passa desapercebut. Tu pots inaugurar una cosa 5 vegades, però mantenir-la ja t'oblides. Sí. Això està passant a les infraestructures com Rodalies, al metro, i que te n'adones que fallen, ja no perquè siguin velles, sinó perquè no hi ha una política de manteniment que faci que les coses durin, aquelles coses de casa.
20: I perquè en la política s'ha instal·lat molt la curta volada. És a dir, escolta'm, jo qui em puc treure rendiment d'aquesta obra? Doncs la faig. No en treuré jo rendiment perquè trigarà més de 4 anys i, per tant, potser acaba traient rendiment qui vingui al darrere meu.
21: Aquesta és la clau. Tindré jo rendiment...
19: Amb la construcció de l'habitatge, fa tota la pinta que ha sigut per això.
20: Rodalies fa molts anys que està deixat de la mà de Déu. I qui s'hi posi, doncs segurament començarà a invertir, però generarà molts problemes i no en traurà el rendiment, perquè trigaran molts anys.
22: Hi ha un tema de voluntat política i tenim el problema a Catalunya, a Madrid. És a dir, la inversió en Rodalies a Catalunya és molt inferior a la del resta de l'Estat. I això, sempre acabem, ens agradi o no ens agradi, amb el mateix problema. És a dir, aquí...
19: A la presó, acabem.
22: No, a la presó, però ja saltarem al següent tema, suposo. Però jo crec que és un tema d'inversions. La gent, això, sigui independentista o no, ha de ser conscient que amb els nostres impostos no se'ns està cuidant adequadament, tal com tenim dret, per seguretat, per tot. O sigui, el tema de Rodalies aquests dies, hi ha una paciència, jo he hagut d'agafar el tren, i una paciència a la gent, una paciència agafant els autobars.
0: Però aquests dies...
21: És paciència si de resignació,
22: no, que a mi m'agrada,
0: Si m'apures aquests dies, està justificat. És a dir, hi ha hagut unes pluges brutals i ha passat el que ha passat i, per tant, té una explicació física, podríem dir, no? Hi ha hagut esllavissades i tal. El problema és quan fa un sol espaterrant, no està passant res i no funcionen.
22: Però que una cosa està lligada.
21: O cauen 4 gotes. Que dius, home, no és suficient motiu. O quan cau l'aigua que ha caigut aquests dies, doncs és normal que passin coses. Però és que passen quan no passen aquestes coses també. Per tant, alguna cosa falla i no és només que si són noves són velles. És que no es mantenen. Les coses s'han de mantenir.
22: Home, Endesa està passant que veu donar la notícia de que hi havia moltíssima gent sense llum. I escolta, és perquè no hi ha manteniment a la xarxa.
21: No us en recordeu? Llavors, aquest estiu a la sequera, aquella canonada que es va descobrir a Badalona, que deixava de rajar. Sí.
17: Però feia molts anys, que
21: rajava. I feia molts anys que rajava, en plena sequera. I diuen, tan difícil és detectar-ho, arreglar-ho, perquè quanta aigua es deu perdre...
20: Amb la sequera, per exemple, en l'anterior, es van dissenyar tota una sèrie d'obres que havien de fer front a les sequeres. Com que va ploure, va acabar-se la sequera, no es van fer les obres, i llavors ara hem tornat a tenir una altra sequera, i un altre cop hem tornat a tenir el mateix problema. Si s'haguessin fet les obres en el seu moment, ara la segona potser haguéssim tingut més eines per combatre-la.
22: Hi ha un poeta, que és el Hölderlin, que diu és que no tothom és capaç de ser un home que pot agafar un llamp amb les seves mans. Al final, necessitem persones que agafin el llamp, que diguin, escolta, jo m'hi poso aquí. Sigui de l'escala, sigui de treballador públic, prestadora de serveis, el que sigui, però t'has de complicar la vida per solventar aquests
19: temes. Agafar responsabilitats.
22: I els ciutadans també,
19: últimament, veu que assumir responsabilitats és només una cosa de dretes. T'hauria d'una cosa
21: d'esquerra. Tothom que es dedica a lo públic, diríem, no? Però igualment, abans, tenies això que tenies, hi havia polítics que miraven al futur i feien projectes a 10 anys, a 15 anys, a 20 anys, no? I no el veurien, potser. Ara no, ara tot és curt termini, i clar, això, a part d'una miopia enorme, és que al final passa que els problemes es van arrossegant i no soluciona cap, al contrari, s'agreuja, no?
20: I per recuperar el fil del David, ja per acomiadar, aquests episodis de força aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ens ho han dit des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i diuen que és una tendència creixent per culpa del canvi climàtic. És a dir, que la gent viu amb angoixa aquests episodis perquè se senten això, doncs, indefensos davant de la natura. Per tant, problemes que continuaran a repetir-se per cent aquesta tarda, que s'anuncien pluges intenses al litoral i prelitoral, potser una mica més al sud dels que hem tingut els últims dies, però ja n'estarem pendents també a Catalunya Ràdio. David Caravent, gràcies.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
20: Passant 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en totes les decisions judicials. N'esperàvem una i n'hem tingut dues.
16: Catalunya migdia.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
3: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
23: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de tots.
24: Expo Ocasió, home.
23: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
25: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
16: Catalunya migdia.
20: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
19: Rosita, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
20: Com es troba, Rosita?
26: Anem tirant.
20: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
26: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cadun.
20: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
26: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullastrell...
19: Ullastrell,
20: sí, home, està molt bé, eh?
27: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
26: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
27: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
28: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Els tres exiliats ja poden, doncs, tornar a Catalunya. Això sí, a l'espera que el Tribunal Suprem apliqui la llei i tanqui definitivament la causa. Pablo Llarena ha retirat les ordres de detenció pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi aprovat la sentència que obliga el Suprem i tots els altres tribunals a aplicar la llei d'amnistia. L'obliga a aplicar-la també pel delicte de malversació, l'excusa que havia trobat el Suprem per mantenir d'una banda les ordres de detenció als polítics exiliats i de l'altra la inhabilitació a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Per tant, aquest matí, la sentència del Constitucional ha activat l'efecte dòmino. S'aixequen les ordres de detenció i aviat, tot i que encara no hi ha data, el Suprem aplicarà la llei als condemnats. La sentència del Constitucional toca el crustó al Suprem i li diu que s'ha excedit en la interpretació de la llei i que s'han vulnerat drets fonamentals dels sentenciats, com per exemple el de participació política o el dret de tutela judicial. Per tant, un revés per la sala segona de Manuel Marchena. Per tant, aquesta legislatura, que va començar amb la llei d'amnistia, haurà acabat, finalment, amb l'aplicació de la llei. No sé com ho veieu. Com un primer tastet d'opinions.
21: Art, però bé, que arribi, no?
22: Home, han sigut 9 anys de lluita jurídica de resistència i de sacrifici per les persones que estan afectades. La part humana jo crec que va per davant, i també d'anomalia democràtica, perquè en definitiva aquesta sentència del Tribunal Constitucional està reconeixent uns drets que han sigut l'objecte de tot el procés també del Tribunal Suprem en termes repressius. És una paradoxa, benvinguda sigui la resolució, i esperem que d'aquí en endavant la democràcia espanyola hagi pres nota de què diu l'alt Tribunal Constitucional. Dit això, em sembla que tampoc hi havia massa marge tenint en compte la sentència del TJUE. Per tant, hagués estat molt estrany en termes de prestigi jurisdiccional que l'estat espanyol, a través dels seus tribunals, girés l'esquena a l'orientació jurídica que plantejava Europa, i més en els moments que estem ara, després de tants anys, no? Arriba tard, i hem de prendre nota de què han passat durant aquests 9 anys aquestes persones, amb independència de la ideologia de cadascú. Crec que totes les persones de Catalunya i de l'estat espanyol han d'estar convençudes que el que és el pluralisme polític, que és l'article 1 de la Constitució, el dret a la participació i les conseqüències que això s'hagin de portar en termes democràtics, en termes institucionals, és a dir, que s'han de buscar solucions pel que surti de les votacions futures, és el deure que tenen, diguem, els polítics espanyols, catalans i els que no saben molt bé a quin lloc es situen.
21: El fet és que, aviam, quan comença el procés, jo crec que hi ha molts que pensem que Espanya és un estat d'una qualitat democràtica més que raonable. I, per tant, qualsevol debat polític pot dir una canalització més o menys abrupta, però dintre dels canals, diguem-ne, normals, no? I ràpidament, part de la política, sobretot el Partit Popular, doncs trasllada això a l'àmbit judicial. I aleshores, el que esperem que faci la justícia, que és fer impartir justícia, des del punt de vista de les garanties democràtiques, no?, el dret a la participació, que has dit, Gemma, resulta que no, que es posa de part. I aleshores converteix en un succedani, per dir-ho així, de l'exèrcit espanyol per garantir la unitat d'Espanya com a valor suprem. I a partir d'aquí ja comença a passar tot el seguit d'arbitrarietats que hem assistit. Per tant, el que ha passat és molt greu per les persones, però és molt greu també en termes de deteriorament de l'apariència, com a mínim, democràtica de l'estat espanyol, que un dels seus pilars, com és la justícia, ha jugat un paper que no li tocava.
22: Amb això
21: ho ha dit. I acaba malament per la justícia, sobretot perquè el Constitucional acaba d'esmenar de manera rotunda tota aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Que no és que no entengui una llei perquè li pot semblar que no sigui constitucional, que fins aquí podria ser raonable. És que s'aixeca en rebel·lia en relació a una decisió que es pren al Congrés dels Diputats, que és l'àmbit de legitimitat suprema, diríem, a efectes, diguem-ne, regulatoris, normatius, no?, a efectes legislatius. I no passa res fins que no arriba una sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aleshores suposo que per vergonyeta observen que el camí se'ls fa una mica estret. Des del punt de vista del que crec que és el comportament de la justícia. Després podríem fer altres anàlisis en relació a oportunitat política. I per què, doncs, aquesta rebel·lia ara, per això ja li deixo la Neus, que crec que és la que té la tesi més formada.
0: No. La clau, jo crec, és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta és la clau, perquè tu, Gemma, que ets jurista, no? Si aquest Tribunal Constitucional, en lloc de tenir la majoria que té, que és progressista, i tenir un president com el Conde Pompidou, que està bastant convençut de que aquesta llei és correcta, hagués estat una altra majoria i un altre tribunal, doncs veuríem què haurien fet, no? I de fet, veurem si hi ha algun vot particular. Però és interessant perquè no els hi deixa marge la justícia europea. I això, crec que de tot, és el més interessant. I respecte, com dius tu, al moment, doncs, jo vull dir que jo crec que és una bona notícia. I a més vull pensar que és una bona notícia per tothom. Hauria de ser una bona notícia per tothom. I no només, per suposat, a més enllà dels temes personals, que és evident, per tots els partits. És a dir, perquè jo no sé si el procés revifarà, no revifarà, no en tinc ni idea, però des del punt de vista democràtic, el que no es podia acceptar és que hi hagués uns jutges que no volguessin aplicar una llei. I en aquest cas, doncs,
17: jo crec que ho accepten ara també, primer, perquè no té recorregut judicial, i segon, a veure com ho diré, perquè el mal ja està fet. I perquè, a més, ells confien una part d'aquesta magistratura molt, molt conservadora, que com que estan a punt d'arribar als seus, doncs ja està.
22: Sí, jo crec que aquest panorama és així, en el sentit de la correlació de forces polítiques dintre de la justícia, tenint en compte que la justícia es basa en els principis d'independència i neutralitat, i que hi ha una associació de juristes, que és la de Francisco de Vitoria, històricament, que quan tu veus un magistrat que no està ni amb uns i amb els altres, dius, bé, ara aplicarem el dret, perquè en definitiva és això el que és ser jutge i magistrat. Però jo crec que aquí també hi ha l'element de la lluita jurídica que s'ha dut a terme. Jo com a jurista, que tu dius, la veritat, aquest matí m'he emocionat recordant la lluita persistent, constant, de molts advocats, molt liderat pel Gonzalo Boye, això no es pot negar, però també molts d'altres advocats que han posat el millor de la seva tenacitat jurídica i creativitat jurídica aquí i a fora. Jo conec, per exemple, el Christophe Marchand, el Wolfgang Kalec, és a dir, hi ha molts advocats europeus que gràcies a aquesta visió d'orquestra, que aquí hem de dir que oi, va ser clau, han estat treballant amb els drets i amb el dret i amb la llei a la mà. Jo dic això perquè de vegades sabem que la medicina és una ciència, sabem que hi ha moltes ciències i el dret també ho és. És a dir, la ciència jurídica té unes regles de joc que aquí s'han trencat des del primer dia. I dic això perquè jo crec que si ara poguéssim fer allò del Woody Allen, rebobinar, no?, i tornar-ho a viure, jo crec que, per exemple, el PSC algunes coses les faria diferent per construir un camí del mig, per no criminalitzar el que en aquells moments eren resolucions que jo podia no estar d'acord. Jo vaig escriure abans de la DUI que no estava d'acord amb la DUI, que creia que s'havia de convocar eleccions. No vull parlar en termes personals, però vull dir, érem molta gent que pensàvem que allò no era correcte, però allò no era un delicte, allò era una resolució del Parlament de Catalunya que no va ni deixar veure quins efectes tenia. Era una resolució d'autoafirmació col·lectiva. Doncs, escolta, el gran error va ser sobredimensionar això i fer un pleit i una repressió com la que es va fer, que no s'havia vist a Europa, amb una Europa contemporània. Això només passa, diguem, en els països totalitaristes, no? Per tant, això, aquest anàlisi sobre... Jo crec que ha d'haver-hi autocrítiques. Ha d'haver-hi autocrítiques, ha d'haver-hi un anàlisi sense rasgar-se les vestidures de dir, si tornés a passar una cosa així, perquè imaginem-nos que l'escenari polític dona unes majories independentistes en un determinat moment. Què hem de fer, aleshores? Doncs haurem d'haver pres la lliçó, no?
17: Jo crec que en el cas del PSOE, l'amnistia no li ha donat ni un sol vot. Al contrari. Parlo del PSOE,
22: Jo crec que sí que li ha donat a Catalunya,
17: Parlo del PSOE, no parlo del PSC.
22: Ah, PSC, perdona.
17: Parlo del PSOE. El PSOE no li ha donat ni un sol vot. I, de fet, l'ha desgastat molt. Perquè això el que fa, entre cometes, també és despertar a la bèstia. I, entre altres, la bèstia són els vots de l'extrema dreta. Per tant, Pedro Sánchez...
22: Jo no estic tan d'acord amb això.
17: Bueno, ho diuen les enquestes, eh? No. I, en fi, a més, les manifestacions que hi ha hagut i això. No és només per això, però això és un argument que utilitza a l'extrema dreta al seu favor, i ho ha utilitzat i, en fi, no li ha anat malament. Pedro Sánchez arriba primer als indults i després a l'amnistia obligat. Una altra cosa és que pugui vendre, que jo crec que ho pot vendre, que s'ha pacificat, que no hi ha la tensió que hi havia, això ho pot fer. Però Pedro Sánchez és el mateix que va dir que ell portaria Puigdemont, que al final l'haurà portat, però no com deia en aquell moment.
21: Exacte. No la fiscalia.
20: El que ens falta per sentir ara mateix és la reacció de Carles Puigdemont. Aquest matí, en el programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostell fins a les dues, hem pogut sentir a Jordi Turull, hem pogut sentir a Oriol Junqueras, hem pogut sentir a Josep Rull, algun també dels polítics que són tant a l'exili com Toni Comín, com també d'alguns que estan inhabilitats, però a Carles Puigdemont encara no l'hem sentit. El sentirem a partir de les 6 d'aquesta tarda a Waterloo. Allà hi tenim ja el Bruno Forte. Bruno, bona tarda.
2: Hola, Òscar, bona tarda.
20: Perquè a les 6 de la tarda està prevista aquesta compareixença per la qual deies a la primera hora de Catalunya Mitjà que l'expectació va creixent a mesura que passen els minuts.
2: Sí. Ara mateix ja som un bon grapat de periodistes els que som a l'esplanada del davant de la Casa de la República esperant aquesta hora, esperant que arrenqui la compareixença sense preguntes del president Puigdemont, on també hi serà, estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De moment, el que us puc dir és que hi ha força moviment en aquestes, en aquest parell d'hores que ja duc aquí, amb cotxes que han entrat i sortit, persones que han arribat a peu a la casa, un parell de persones, un d'ells col·laborador de Puigdemont, però per ara desconeixem si el protagonista del dia, si Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig són dins o fora de la Casa de la República. Per això ja hi ha aquí diverses càmeres de televisió que estan plantades enfocant la porta per captar qualsevol imatge.
20: El format de compareixences, amb quin serà? Els tres a la porta de la casa o encara això no ho sabem?
2: No ho sabem encara, no desconeixem, no, bé, ara quan estava just aquí a punt d'entrar en directe sé que ha vingut una persona de l'equip de premsa de Puigdemont a parlar amb els periodistes que estaven amb la resta de periodistes, suposo que haurà aclarit aquesta mena de detalls amb ells, però a mi ja m'han xampat pendent. En qualsevol cas, doncs, serà una compareixença on són dins, em confirmen que són dins ara mateix de la casa, tots tres. En qualsevol cas, en aquesta compareixença, Puigdemont haurà d'aclarir, doncs, haurà de dir si va una mica més enllà del que ha dit avui Gonzalo Boye en l'especial informatiu de Catalunya Ràdio, no?, en què s'ha mostrat, en què ha allunyat la possibilitat d'un retorn immediat i ha apostat perquè l'expresident torni un cop al Tribunal Suprem ja li hagi aplicat de forma definitiva l'amnistia, i també, doncs, veurem si es refereix, si fa una lectura també en clau política amb l'actual convocatòria d'eleccions anticipades a l'Estat i sobre si avança quin serà el seu paper un cop torni a Catalunya.
20: Doncs a les 6 de la tarda estarem pendents d'aquesta compareixença de Carles Puigdemont amb Lluís Puig i Antoni Comín en aquesta Casa de la República a Waterloo amb el Bruno Fortea. Fins ara, Bruno.
2: Gràcies, fins ara.
20: I el dubte és què pot estar pensant Junts per Catalunya. Jordi Corbalan, bona tarda.
5: Bona tarda.
20: Perquè de moment hem sentit la celebració per part de Jordi Turull, de Josep Rull, per la decisió del tribunal, però de moment, com deia el mateix Bruno, pels advocats, i especialment Gonzalo Boye, que ha estat qui ha pilotat, podríem dir, l'estratègia a nivell europeu de Carles Puigdemont, allunya el retorn immediat, tot i la decisió avui de Llarena, fins que l'horitzó no estigui més clar, podríem dir.
5: Sí, una cosa és el que ha passat avui. De fet, ens explicaven que aquest migdia a la seu de Junts per Catalunya s'han destapat ampolles de cava per celebrar una notícia que estaven esperant des de feia, anava a dir dies, però feia anys.
20: Sí.
5: No obstant això, i no obstant el fet, doncs, que Jordi Turull, quan ha comparegut, doncs, no ha amagat que fins i tot hi havia un punt d'emoció. Aquest matí també hem sentit a l'antena de Catalunya Ràdio Toni Comín, doncs, també amb aquest punt d'emoció que no es pot amagar, però que al costat de tota aquesta emoció, diguem-ne, continguda, hi ha, continua havent-hi, molta prudència, perquè si bé consideren que el d'avui és una victòria política, cal acabar d'executar aquesta amnistia, no? La mateixa sorpresa de l'aixecament de l'ordre de detenció després...
20: Sí, perquè es donava per fet que Llarena l'aixecaria, però no amb 40 minuts de diferència respecte a la decisió constitucional.
5: Ha sorprès molt els companys.
20: Esperava que potser fes demà passat, sí, però sí, no amb 40
5: sí,
20: minuts.
5: Sí. Ha sorprès molt els companys, doncs, que fan la informació judicial a Madrid aquesta celeritat, però després mires la lletra petita i veus que d'alguna manera el que està fent és curar-se en salut i traspassant la pilota a la teulada de la sala segona, que és qui, en definitiva, ha d'acabar aplicant l'amnistia. És un aixecament provisional.
20: Ell és instructor i qui ha de prendre la decisió és la sala segona, i ell el que diu és això, de moment, fins que no tingui la lletra petita de la decisió del Constitucional i fins que la sala segona no prengui la decisió.
5: Correcte. Aleshores, d'aquí s'explica aquesta prudència absoluta i per tant, doncs, les mateixes fonts de Junts amb qui hem parlat a les últimes hores i, de fet, els últims dies, no veuen una tornada, diguem-ne, imminent del president Puigdemont i dels exconsellers a Catalunya. De fet, doncs, el mateix Boye ho verbalitzava aquest matí dues vegades a l'antena de l'especial de Catalunya Ràdio, dient-li, doncs, que amb el temps que fa que estan esperant ja no vindrà d'unes setmanes per acabar de certificar que la tornada es pot fer en condicions. Aquest és l'element fonamental que pot marcar quan torna el president Puigdemont i els exconsellers. Ha d'acabar de resoldre el Tribunal Suprem i, per tant, doncs és evident que això és determinant. I després hi ha un altre element, que és l'element del momentum polític, per dir-ho d'alguna manera, no? És evident que aquests dies, amb un ambient escalfat per la convocatòria imminent d'eleccions, per la pressió social al carrer amb el tema de l'habitatge, etc, etc, etc, doncs aquí jo crec que hi haurà també un acompassament polític sobre el moment exacte que es decidirà la tornada, no? Tenint en compte que aquí a la cantonada tenim una campanya electoral en què aquest tocar i olorar el país que Puigdemont va dir fa uns dies a la premsa britànica pot ser tocar i olorar el país fent mítings en una campanya electoral de Míriam Nogueres, per altra banda, eh? Enteneu una mica el que vull dir, no? És a dir, bueno, veurem si tot això, si aquests calendaris s'acaben acompassant o no. Però jo diria que, a banda de que el president Puigdemont és qui té l'última paraula, sobre el moment de la tornada, aquí hi ha un element determinant, que és la seguretat jurídica en què es podrà produir aquesta tornada.
20: No sé com ho veieu.
22: Des del punt de vista legal, l'amenaça és que hi hagi un ordre de detenció vigent. És a dir, que en l'aire hi ha molts procediments per moltes persones dels polítics, no? I van circulant. Jo crec que el fet de que Llarena hagi anul·lat les ordres de detenció predetermina la sentència del Tribunal Suprem, perquè estan totalment alineats i el que no faran és el ridícul. Que el jutge Llarena deixi sense efecte unes ordres de detenció en base a una sentència del Tribunal Constitucional que té l'obligació de fer-ho, i en aquest sentit ha actuat diligentment, perquè no pot persistir materialment en un ordre de detenció que és una resolució que afecta directament a la llibertat de mobilitat de les persones que estan afectades per aquestes ordres de detenció. Per tant, és bàsicament prevaricadora en termes constitucionals, dic materialment, o sigui, després s'hauria de discutir jurídicament. Però el Suprem no pot sortir tampoc de la línia del constitucional. Que el calendari de la resolució del Tribunal Suprem estigui sotmesa a escenaris polítics, aquí podem especular, d'acord? Podem especular. Jo crec que el més digne seria que s'afanyi a fer la resolució i tanquin l'expedient d'una forma mínimament elegant, si és que encara es pot parlar d'això.
20: Veurem quines decisions prenen. Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, han aixecat molta polseguera unes paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avui en una entrevista a Televisió Espanyola, quan li han demanat per la possible tornada de Carles Puigdemont. I ella ha vingut a lligar-ho amb el posicionament de Junts per Catalunya, amb el tema habitatge. Vaja, ja ha fet una frase que ha generat molta polseguera.
6: Tindrà problemes per caminar. Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya, perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada, perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre, i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén. De fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de la
7: veritat. Deixem que els votants...
21: Pues, jo crec que la frase, si l'escoltes veieu, diu tot, no? Aquesta frase de qualsevol altre dirigent polític ja estarien, com a mínim, en camí del jutjat per declarar-la, com per fer la denúncia per delicte d'odi, gairebé, no? Perquè al final no saps si és que ho vol dir, però no s'acaba entent, home, no acaba entent de tant d'odi, la veritat. I tanta mania. És una bona notícia, torna, li diu excepcionalitat jurídica, que també és un concepte una mica curiós, no? Quan són tan contundents amb les paraules com parlen d'altres realitats. I d'alguna manera està justificant que si el president Puigdemont quan torni, doncs algú li diu alguna cosa pel carrer perquè el seu partit doncs ja ha votat una cosa o una altra, doncs justificar-ho, com fèiem els escratxes fa molts anys. Aquella idea de que algú, en funció del que havia votat, doncs se li podia fer un escratx a casa seva. És aquesta mateixa lògica, que estava molt bé pels altres, però quan et passa a tu, no t'agrada tant, no? A mi em sembla terrible, jo no només desafortunat, terrible, pel que representa de perfil fins i tot antidemocràtic, no? Vull dir, és igual, si votes una cosa que no estàs d'acord, no tens per què ser perseguit pel carrer per ningú, encara que estiguis absolutament en contra del que han votat.
17: Jo crec que s'ha equivocat, però l'emmarco en una frase de campanya electoral. És a dir, jo crec que tots els partits estan... Sempre hi estan, però clar...
20: Sempre hi ha precampanya, però ara sí, especialment aquests, escalina.
17: Però ara especialment, no? En el cas d'Ada Colau, a més, tampoc està molt clar quin paper acabarà jugant, si és que n'acaba jugant algun des del punt de vista literalment electoral, no? I després, doncs, clar que Carles Puigdemont es trobarà molta gent emprenyada. Tots els polítics es troben al carrer molta gent emprenyada. I jo entenc que la gent que volia que s'aprovessin aquests decrets, doncs, estiguin enfadats amb Junts. També penso, i això... no ho justifica, però crec que és ajuda a entendre-ho, els votants de Junts, això que deia l'Ada Colau, els votants de Junts no estan a les places aquests dies. I, per tant, equivocadament o no, perquè és veritat que li van donar a entendre al govern que li donarien suport als decrets i després doncs els van tombar, ells han pensat en el seu públic, en el seu electorat, que és el que fan tots els partits, Tampoc això no és molt diferent. Això, quan expliques això, hi ha gent que diu no, però és molt important, els decrets eren molt importants. Sí, això ningú nega. Ara, des del punt de vista de l'estratègia de Junts, i en coherència amb el que ha anat votant el Congrés durant tota aquesta legislatura, en l'àmbit econòmic, i amb la diferència del PNB, que ells no governen amb els socialistes aquí, com el PNB que sí que governa amb el PC, doncs hi ha una sèrie d'arguments que, equivocadament o no, els poden esgrimir i defensar en la seva votació. Llavors, jo crec que l'expressió, evidentment, de la Colau, jo em sembla incorrecta, i a més, estic d'acord que afegeix una atenció que crec que és innecessària. Perquè ens agradi o no, als parlaments la gent vota. I ens agradi o no, a vegades voten coses que no t'agradaran i que no estaràs d'acord, i per això està bé que la gent es ompli les places i protesti i es manifesti. Personalitzar

0: altres forces polítiques, sap el que és la pluralitat política i les institucions, i sap també el que implica accelerar o crear escenaris perillosos per la integritat física d'una persona. Perquè estem parlant d'això. El tema de l'habitatge és un altre tema, són dos coses diferents. Quina necessitat hi ha, a més, quin mal gust emocional, el dia que s'aixeca la llosa dels 9 anys d'exili, fer servir la figura del president Puigdemont i la seva integritat física pels carrers de Catalunya per criticar, com tu dius, una posició d'un partit polític que sempre ha estat en la mateixa línia pel que fa a com s'ha gestionat aquest decret de 96 planes i que avui s'ha tornat a recuperar d'una altra manera. O ens creiem la pluralitat política o no ens la creiem. I malauradament, i sé que és gravíssim el que diré, malauradament, la frase i la manera de justificar aquesta frase que ha tingut l'Ada Colau és més pròpia del que ells acusen normalment a la Sílvia Orriols de feixista que no pas de demòcrata. I això... espero que les seves pròpies files li facin reflexionar i que baixi el to.
1: Veurem què és el que passa. Jordi Corbalán, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Queden 10 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida reprenem una notícia que el cap de setmana ja es va començar a intuir i que avui, de fet, ahir es va confirmar i avui ha estat ja oficial, i és que el govern espanyol, tot i que ha dissolt les Corts espanyoles i ha convocat eleccions, ha tirat endavant els mateixos pràcticament decrets que el divendres passat van decaure al Congrés dels Diputats, aprofitant que ara no hi ha plens i el que hi ha és una diputació permanent en la qual el vot de Junts per Catalunya ja no és clau. Ara ho expliquem.
3: Catalunya migdia.
4: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
5: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entrades a auditori.cat.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
8: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxe?
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Catalunya migdia.
13: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
14: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris.
15: Amb Mercè Folch.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
1: 7 minuts i seran les 4.

0: 7 minuts i donarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, per tant, haureu de ser molt breus, però Sánchez vol que l'habitatge centri les eleccions generals del 29 de novembre, ja l'amnistia segur que també jugarà un paper, però l'habitatge ha donat al PSOE un motiu ideològic per portar la iniciativa electoral i ara cal veure si pot mantenir aquesta idea durant tota la campanya. 24 hores després d'avançar les eleccions, Pedro Sánchez ha comparegut en roda de premsa des de la Moncloa, per deixar-ho clar.
1: Evidentemente, si queremos llegar más lejos en el ámbito de la vivienda y queremos llegar antes, necesitamos una mayoría que respalde lo que no hemos visto en este Congreso el pasado viernes, y es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
0: I com que el que va passar al Congrés dels Diputats no li convenç, han tornat a aprovar pràcticament els mateixos decrets, amb alguna petita modificació, aprofitant que ara qui decidirà sobre aquests decrets no serà el ple del Congrés, sinó la Diputació Permanent, en què la majoria és lleugerament diferent i no cal el vot del representant de Junts per Catalunya per tenir majoria per aprovar-ho. Veurem què fa el PNB, que el PNB que s'ho està estudiant.
2: Bueno,
0: perquè
2: algú,
0: que el divendres va votar a favor...
2: Alguna cosa... No. Pillarà, perdoneu, que ho faci d'aquesta manera. I ja està, no passa res.
3: O sigui, aquí hi ha una jurista i tindrà opinió més fonamentada, però he vist juristes progressistes, gent sospitosos de ser de la corda de Llarena, per resumir-ho, que tenen dubtes de que aquesta fórmula sigui correcta, perquè al final aprofites una majoria diferent. No, no estàs, saps? I després justificar la urgència... Clar que és urgent per als desnonaments. Fa molts anys que és, sí, que és urgent per als desnonaments.
2: Fa 8 anys.
4: Jo m'ho he estat estudiant aquest matí, una mica, perquè no sóc constitucionalista de formació, però ho he estat mirant i, efectivament, han aprofitat una expressió de la Constitució que parla en situació d'emergència, d'extrema necessitat. I això els dona una petita prerrogativa. Però, clar... Estem parlant d'una situació que portem anys vivint-la. L'extrema necessitat és el cas de la Mari Carmen, que ara s'està canalitzant i buscant solucions, però l'estructural de l'habitatge fa anys que està produint-se i no han fet un ús d'una concepció d'extrema necessitat i urgència per regular-ho fins ara. Fins
2: que no ha passat això. És extrema necessitat d'urgència política.
4: Aleshores, aquest ús de la Diputació, jo estic amb els juristes que tu has consultat, crec que està... no m'atreveixo a dir que no és legal, perquè que és legal i no és legal s'ha d'interpretar, però m'agradaria saber què diu l'informe del lletrat de les Corts sobre aquest tema, quan ha d'aprovar l'ordre del dia de la Diputació Permanent. Perquè ha d'haver-hi, si algun grup ho demana, ha d'haver-hi un informe jurídic del lletrat de les Corts i a veure com ho justifica legalment. D'on surt el fet punyent que justifiqui l'extrema legalitat. Això es va fer, em sembla, si no recordo malament, i puc equivocar-me, quan es va fer allò del dèficit de la reforma del Constitucional. Sí. No, allò es va fer, no es va fer... Sí, es va fer en la Diputació Permanent perquè eren vacances,
2: sí,
4: era mes d'agost. I llavors sí, perquè hi havia
2: Jo el que no entenc és... Quan convoques unes eleccions vol dir que políticament la partida pel govern s'ha acabat, no? I per tant ja no pots continuar legislant perquè has convocat unes eleccions... per tornar a demanar la confiança dels ciutadans o per perdre-la. Perquè si hi hagués bola extra, potser era tan fàcil com no convocar les eleccions i tornar a negociar amb les parts del decret.
4: Que hi havien 30 dies. És que jo trobo que s'havien d'haver esgotat aquests 30 dies.
2: Per què el govern, si tenia tanta necessitat d'aprovar aquest decret, perquè no el torna a portar a la negociació per comptes de fer-ho per la porta del darrere? Segurament és legal. El que no és democràtic o no té un molt bon estil perquè la partida s'ha acabat i, per tant, ja no pertoca imposar coses quan ja ha acabat el debat polític sobre la qüestió, perquè una majoria ha decidit que tothom va. I per això, fins i tot, has convocat les eleccions.
4: Això és estil, no? Trillerisme polític.
2: Vull dir, això ja és bastant barat.
3: El que passa és que, com que l'objectiu, podríem dir, és bo...
4: Exacte.
3: Costa...
2: Bueno, és bo, des d'una perspectiva.
4: Costa criticar-ho.
3: Ningú pot dir que estigui... Tothom vol frenar desnonaments.
2: Sí, home, sí.
3: En principi, no. En fi. Una altra cosa és...
0: Hi ha qui diu que aquests decrets no frenen els desnonaments i que continuen a venir.
3: En alguns casos sí, altres no. Demani algun previst que està pendent precisament d'això. El que passa és que l'objectiu sigui bo, resumim-ho així, no ha de fer que no ens preguntem si el camí és correcte.
0: Dos minuts per arribar a les 4, dos minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga aixeca els braços perquè tothom a l'estudi calli. Perquè,
5: imagina't qui pot haver l'estudi perquè hagi de fer
0: aquest gest. No, si l'estic veient. Si l'estic veient. Doncs ja, que, a més, com que porta aquella roba que és cridanera, se la veu a la vista. Bona tarda, primer de tot, Garriga.
5: Bona tarda. A veure, roba cridanera no és l'única que la porta.
0: No. També, sí. Veig que hi ha aquí duelo, eh?
5: Però la que porta la motxilla, que sembla que tingui un nebot...
6: Que ens tenim imatges amb ell.
0: Tinc imatges, Lloberes, sí.
5: Hi ha un canal de YouTube que publica el que passa a l'estudi quan no hi ha res.
6: Sí?
5: Això tindria audiència, eh?
6: És vigilància, això.
5: Això tindria audiència.
6: Sí, és veritat, però llavors jo procuraria, perquè ara no sabia jo que l'Òscar Fernández...
5: Sí, vesteix-te bé, Lloberes, sisplau, posa't bé la caputxa.
6: Me porto xubasquera.
0: L'he vist abans, també, perquè ja saps que ella passeja per totes les instal·lacions de Catalunya. Sí, la tenim aquí a vegades aquí fent
5: la ràdio del bàsquet. Fa la ronda.
0: I ja l'he vist tant la roba com la motxilleta aquesta que porta petita.
5: Spidey.
0: Que més se la penja al davant i no al darrere.
6: Perquè si no em mires. Després, quan me'n vaig, ja no em mires, m'entens? Llavors així ja ho has vist tot del primer impacte. Apa, me'n vaig. Adéu.
0: Adéu, Lloera.
5: Ella fa el seu programa.
0: Sí, però ella continua aquí asseguda, eh? Perquè, clar, si tinc imatges, ella diu... Adéu, i poseu l'efecte de la porta, però jo la veig aquí assegudeta.
6: A la gent, la ràdio és màgia.
5: Avui no toca. Avui ens toca Pluges, ens toca Puigdemont, que parla a les 6 de la tarda i ho seguirem en directe. Ens toca estar atents a aquesta jornada tan intensa que t'he d'explicar, Òscar.
0: Sí, un altre dia de ràdio, ja en portem uns quants.
5: Tarda de ràdio.
0: Sí, i tant. Vinga. Doncs escolta'm, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, amb la Montse Barderi... També la Lloberes, perquè no se
5: m'enllà. La Lloberes avui.
0: Tu no vols que entri, però ella no marxa. Per tant, aquí la tindràs i ella anirà parlant. Ja ho sabem, això.
6: Diguis aquestes coses. Adéu.
0: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Adéu. Bona tarda.
0: I com dèiem, de seguida la tarda de Catalunya, Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials, llamps i trons. En aquest punt comencem un Catalunya Nit que allargarem fins a la mitjanit per fer seguiment d'aquestes pluges que a la tarda han sorprès les Terres de l'Ebre. Ara mateix el risc és alt en 11 comarques, especialment a la zona de Tarragona i de Barcelona, i poden desplaçar-se cap al nord i afectar també comarques de Girona, el Prepirineu i el Pirineu. El risc és molt alt fins passada la mitjanit, per tant, molta precaució i ràdio a la vora. Bona nit, són les 9.
1: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
0: És una d'aquelles nits en què anem rebent imatges de diversos punts on l'aigua comença a circular pels carrers. Ha passat a Xerta, passa també a diversos punts com a Sitges, al Garraf i en altres llocs. De seguida connectarem en alguns d'aquests punts. Entrevistarem també l'alcaldessa de Granollers, una de les ciutats on darrerament més ha plogut aquests últims dies i on avui, de nou, fa poca estona, ja ha tornat a sonar un S-alert. També hi està caient molta aigua. Farem també la previsió del temps, com sempre, amb la Gemma Puig. Per tant, fins a la mitjanit, avui, ràdio de servei públic. Aquí, al Catalunya Nit, després seguirà també la nostra companya, la Marta Romagosa, amb la Nit dels Ignorants.
2: I amb el permís de la pluja, avui parlarem d'ell.
3: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Carles Puigdemont ha comparegut des de Waterloo aquesta tarda després de saber que el jutge Llarena li ha retirat l'ordre de detenció a instàncies del Tribunal Constitucional i que té ja l'entrada lliure a Catalunya. Celebra la decisió i diu que és una derrota de l'estat espanyol. Ara bé, no ha resolt la pregunta principal. Quan tornarà? I és que, Paula, el jutge Llarena, que és qui ha aixecat l'ordre de detenció, com dèiem, diu que s'ho pot repensar.
4: Sí, la decisió és provisional i no suposa l'aplicació de l'amnistia total per a Puigdemont ni que se li arxivi el cas. Pablo Llarena diu molt clar que primer vol llegir la sentència del Constitucional i després confirmarà o canviarà la seva decisió. En tot cas, el Constitucional no deixa marge per endarrerir gaire més l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont.
2: L'amnistia també afecta Toni Comín i Lluís Puig, Dolors Bassa, el recurs de la qual ho ha accelerat tot, i Oriol Junqueras, que espera superar la seva inhabilitació per a la política.
5: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania.
2: De nou amb el permís de la pluja, donat que a aquesta hora hi ha 11 comarques catalanes en situació de risc alt per possibles pluges torrencials, preveiem poder parlar amb l'eurodiputat Jaume Asens, que va ser qui va aconsellar Carles Puigdemont marxar a l'exili.
0: Avui es pot dir que és el primer dia de la precampanya electoral i el govern ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que votarà en el termini d'un mes la Diputació Permanent, on no és imprescindible el vot de Junts. A efectes reals, els decrets seran aplicables un cop els publiqui el BOE. Previsiblement, això pot passar ja demà. I n'estan molt i molt pendents d'aquesta publicació les persones que estan a punt de ser desnonades, com una cinquantena de veïns de Sant Andreu a Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Roger Santaló, que ens explicaran com estan vivint aquestes últimes hores. Roger Santaló, bona nit.
6: Hola, bona nit. Doncs en aquestes últimes hores el que estan fent els veïns és fer un sopar per compartir inquietuds i mantenir l'esperança de que aquest decret arribarà a temps i no hauran de ser desnonats demà al matí a les 8. Tot pendent del que passa a les últimes hores abans de la publicació del decret en el Butlletí Oficial de l'Estat.
0: Doncs avui és dimarts i a les 10 la nostra col·laboradora, l'economista Mar Reguant, ens aclarirà una màxima que s'ha repetit molt aquests dies quan parlem d'habitatge. Es manté la lògica? Com més oferta que demanda, més baixen els preus. Com funciona això en l'habitatge avui dia? De seguida ens ho explicarà també la Mar Reguant.
2: Per cert, que respecte a la vaga general que han anunciat Comissions Obreres i UGT per reclamar millores salarials que afavoreixin l'accés a l'habitatge, la patronal, la COE, dubta fins i tot que sigui legal. Considera que no hi ha cap conflicte laboral ni els canvis legislatius en matèria d'habitatge, diu, depenen de les empreses.
7: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: I avui a França... Desenes de milers d'estudiants han sortit al carrer a les principals ciutats del país. És la culminació de diversos en què els alumnes de secundària exigeixen més recursos per l'educació. De nou, hi ha hagut aldarulls. Ens ho explicarà des de París la Isabel Galí.
2: I la Comissió Europea estudia endarrerir el dret de vot per als països que s'integrin a la Unió Europea si no es respecten els valors fundacionals de la Unió Europea. Aquesta mesura els afectaria els primers 15 anys. Els primers de la llista d'espera són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia. Això és el que ha dit la comissària per a l'ampliació comunitària.
8: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una Unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: I atenció amb aquesta història. Parlarem amb l'alcalde de Cunit perquè volen que la Generalitat posi un rètol a la C32 que indiqui que l'autopista és gratuïta. I és que, tot i que fa 3 anys que no s'ha de pagar en el tram entre Cubelles i el Vendrell, cada dia tenen un volum de 30.000 vehicles que circulen per dins de Cunit i Calafell que diuen que no caldria.
2: I en el bloc d'esports, avui, Joan Fitó, bona nit.
9: Bona nit.
2: El comiat de la selecció argentina d'una llegenda.
9: Sí, últim partit de Leo Messi amb la selecció contra Benín, comiat amb moltíssima expectativa a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
10: Hola, què tal? Bona nit. Aquí als afores de l'estadi de River Plate, cada vegada més gran la marea albiceleste en aquest partit de comiat del capità de la selecció argentina i exjugador del Barça. Nit d'emocions a Buenos Aires.
0: Durant tot el Catalunya Nit tindrem un ull posat en el temps. Ja diem que allarguem fins a la mitjanit i ara el que fem és donar entrada aquí a la portada també a la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
11: Bona nit.
0: Quina és la previsió per les pròximes hores?
11: Doncs molt pendents d'aquests ruixats que van avançant, que ara mateix afecten sectors del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès, i ho fan amb intensitat. Per tant, molta, molta precaució perquè aniran resseguint tota la façana litoral des d'aquest sector de la costa central, però també encara a les properes hores doncs, aniran cap al Maresme, a la Selva, al Gironès, arribant a la Costa Blava. Parlem de llocs on ja ha plogut molt durant aquests dies i, per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
2: Doncs serà aquest el missatge que anirem repetint fins les 12 de la nit. La precaució, la prudència i l'actualització de per on estiguin descarregant aquestes pluges torrencials que mantenen aquesta hora en alerta fins a 11 comarques de tot Catalunya. La punt final serà càrrec del dramaturg Xavier Albertí. És una nit de ràdio. Farem seguiment d'aquestes pluges a partir d'aquest precís moment. Catalunya Nit avui fins la mitjanit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Avui era un d'aquells dies en què es preveien pluges locals que podien ser localment intenses, però finalment, quan aquest fenomen que ens afecta avui ha entrat pel sud del país, els aiguats han deixat fins a 40 litres en menys de mitja hora en algunes zones de les comarques del Baix Camp i el Baix Ebre. I això ha tornat a provocar nombroses incidències. Els bombers han fet un centenar de serveis i s'ha hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades dins de cotxes per l'aigua. Les alarmes als telèfons mòbils han tornat a sonar a gairebé, com dèiem, tot el litoral. Aquestes 11 comarques que ara mateix estan en alerta van des del sud del país fins al nord. En aquestes comarques del Baix Camp i del Baix Ebre se li han anat afegint el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva i també el Gironès. Oriol Pujador, bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
2: Aquest episodi que ha començat al sud, eh?
12: Sí, es va desplaçant mica a mica cap al nord. Aquestes dades que hem donat fins ara són molt provisionals, perquè hem de pensar que ara l'episodi, el gruix d'aquesta precipitació, com deia la Gemma Puig, és al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha passat ja pel Garraf, on ha descarregat també en força i, per tant, s'han d'anar actualitzant les incidències. Parlem del municipi més afectat, que sapiguem fins ara és Xerta, localitat que ha quedat fins i tot incomunicada per carretera perquè s'han inundat els seus accessos. L'aigua ha fet també que es perdés la llum a diversos municipis del voltant. La majoria de rescats que han hagut de fer els bombers han estat de moment en aquesta població del Baix Ebre. David Borrell és el cap dels bombers.
13: Estem tenint més d'un centenar d'actuacions que estem atenent ara mateix. Hem tingut com a mínim 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs amb situacions complicades, que estaven doncs atrapades als seus vehicles.
12: El Departament d'Interior ha enviat missatges d'alerta als telèfons mòbils a primera hora, com dèiem, a quatre comarques de la zona de l'Ebre, però uns minuts després, una hora després, s'ha ampliat aquesta alerta a la resta de comarques del litoral, resseguint des del Baix Camp, com deies, Tarragonès, Garraf, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, també la comarca de la Selva i el Gironès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica per què s'ha decidit fer l'enviament d'aquests missatges.
14: Per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs, avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera.
12: Ara fa uns minuts s'hi ha afegit encara un altre missatge d'alerta. En aquest concret l'han rebut els veïns de Granollers, molt afectat pels aiguats d'ahir, ho explicàvem, d'ahir al matí. S'ha suspès el dispositiu de voluntaris que busca aquell menor desaparegut a la capital del Vallès Oriental. De cara a demà, el que diuen les previsions és que els enruixats i que el temps ha de continuar sent inestable, però no amb la quantitat de precipitacions que poden descarregar durant aquest vespre, nit i matinada. S'espera que faci net, o mínimament net, amb aquesta intensitat, entre les 12 i les 2 de la matinada.
0: Doncs quan són les 9 i 12 minuts, el que podem fer ara precisament és saludar l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell. Bona nit, alcaldessa.
15: Hola, molt bona nit.
0: Quina situació teniu ara mateix a la ciutat?
15: Doncs mira, ara just hem acabat aquí en el Palau Olímpic, on es va desplaçar des d'ahir al matí al centre de comandament avançat, coordinat per bombers amb tots els cossos de seguretat i emergències de la Generalitat i sumats als cossos locals de policia local i equips tècnics. I just acabat aquesta trobada, hem sortit aquí a fora i comença a ploure, hi ha llamps, hi ha trons, una pluja ara mateix tranquil·la, perquè fins ara la ciutat estava tranquil·la, i el que hem treballat durant tot el dia és per preparar la ciutat per si hi havia un altre episodi de pluges intenses. Òbviament, també els veïns, doncs, hi ha fang, hi ha bancs trencats, hi ha arbres dels episodis anteriors, però el que hem estat és treballant perquè si es repetia episodi de pluges intenses, doncs la ciutat pogués sostenir-ho. Estem aquí. El missatge és el mateix que heu traslladat vosaltres i que ha traslladat la consellera. I des d'aquí també agraeixo molt especialment la feina que feu els mitjans de comunicació amb informació veraç i rigorosa, i per tant anava a traslladar exactament el mateix missatge que sonen els ciutadans i ciutadanes de Granollers, però tots els que estan rebent els diferents tipus d'alert. Molta precaució, molta prudència, molta corresponsabilitat. Seguir les indicacions, seguir els canals oficials i estar informat. I calma i tranquil·litat. Òbviament, aquí a la ciutat de Granollers estem absolutament coordinats tots els cossos i anirem seguint i anirem informant en cada moment com vagi avançant o canviant aquest episodi meteorològic, en aquest sentit. I, per tant, també agrair que la corresponsabilitat de la ciutadania i la consciència que en els episodis que hem tingut anterior ha sigut i molta. I, òbviament, a tota la gent i empreses que s'ha desplaçat amb material per actuar. I ara més, doncs, tenim aquí aquest centre de comandament avançat en el que estem acabant de fer aquesta primera reunió operativa, i ara també seguirem a nivell de comitè tècnic local.
0: Per tant, pel que ens diu, està plovent amb força, però no és una pluja, diguéssim, extraordinària.
16: No,
0: està...
16: no, no, no. Dos segons, si no, ara surto i tot plegat, perquè m'he retirat una mica aquí en, el Palau Olímpic. Nosaltres ja havíem avançat com a Ajuntament de Granollers i d'acord també amb les autoritats allò i amb els diversos institucions, organitzacions i, en aquest cas, escoles, doncs que restriccions i evitar mobilitat innecessària a les tardes, havíem tancat equipaments municipals i activitats extraescolars i suggerir que la gent fos conscient per si avançava algun episodi. Ara mateix no està plovent amb força. Aquí on estic jo, en el Palau Olímpic, està plovent i se senten trons. Però si no haguéssim viscut el que haguéssim viscut, ara mateix aquí jo no em descriuria, no, ni pluja intensa. Estem sense paraigua, en aquest sentit.
0: Aquí, evidentment, s'hi suma l'efecte psicològic de tot el que ha passat els últims dies.
16: I jo crec que no només, sinó que sí s'hi suma un tema, i sí que està venint, per tant, en aquest sentit, fa uns 5 minuts, quan abans de connectar amb vosaltres, era molt més intens que ara. Per tant, això va canviant, i llamps i trons n'hi han. Però sí que el que hi ha aquí és molta acumulació d'aigua. Les dades, 350 litres per metre quadrat en dos dies, que aproximadament és, no és tota l'aigua que plou en un any, però gairebé, em deien, algun dels anys. O si més no, 6, 7, 8 mesos. Per tant, amb això ha plogut 48 hores a Granollers. Per tant, els terres, les infraestructures que n'hem anat parlant, s'han vist les imatges, el tema és aquest. I, a més, la situació pròpia orogràfica de la ciutat de Granollers. Per tant, per això, per aquesta acumulació de pluges excepcional, extraordinària, mai vista aquí a la ciutat, i probablement a nivell meteorològic, doncs, com s'ha anat comentant els diferents especialistes. Per tant, agrair des d'aquí la comprensió de tots els ciutadans i ciutadanes i la corresponsabilitat.
0: Doncs esperem que les pròximes hores siguin més tranquil·les. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit. És l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosill. Bona nit.
16: A vosaltres, i moltes gràcies per la informació.
2: La veritat és que a aquesta hora, quan passen 17 minuts a les 9 de la nit, són diverses les incidències que ens arriben per pluges fortes en algunes de les zones on hi ha activada aquesta alerta. Imatges que ens arriben i que esperem comentar en els pròxims minuts, per exemple, de Sitges, on hi ha hagut una forta acumulació d'aigua que ha negat a alguns carrers, 40 litres per metre quadrat enregistrats avui a Sitges en poca estona. Afectacions que afecten també ja en aquesta nit de llamps i trons pràcticament consecutius i que se senten i es veuen de manera continuada a Barcelona, per exemple, amb afectacions a l'L9 Sud del metro de la ciutat, fora de servei l'andana de l'estació de l'aeroport de la T2 en sentit a l'aeroport T1 pel temporal. Els trens no paren en aquesta andana. És una pluja que, ja ho estem dient, cau sobre mullat. És el cinquè episodi de pluges torrencials que tenim en els últims dies. És el segon que arriba pràcticament sense que els models hagin avisat d'aquesta intensitat. S'estan registrant també alguns retards en els trens que circulen pel tram de Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Són, per tant, afectacions múltiples en diferents parts del territori per aquest fenomen de pluja torrencial que ha començat a primera hora de la tarda agafant envergadura a les comarques del Baix Ebre i del Baix Camp, arribant a tocar ja de Xerta, i tenim un equip, una unitat mòbil amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca al capdavant. Jordi, bona nit. Quina és la situació? On sou i quina és la situació ara mateix?
17: Hola, Agnès, molt bona nit. Mira, nosaltres estem aquí en una gasolinera de la C12, diguem-ne, baixant a l'altura de Benifallet en direcció Xerta. Ens hem aturat aquí perquè era, diguem-ne, on hem trobat cobertura, sobretot derivat d'aquestes inclemències meteorològiques, han agreujat un problema que en aquesta zona ja és bastant freqüent, que és la pèrdua de cobertura. Com bé dèieu, Xerta, aquí a la comarca del Baix Ebre, sens dubte és el poble més afectat. Aquí ha caigut molta quantitat d'aigua en molt poca estona. Els carrers s'han convertit en autèntic rius d'aigua. l'aigua i la llum ha marxat, una situació que també s'ha repetit en altres municipis d'aquí de la zona, juntament també amb el servei, amb la pèrdua de la cobertura i de retruc també del servei de telefonia. De fet, entre les incidències que s'han produït durant aquesta tarda, tot això ha passat entre quarts de sis i quarts de set de la tarda. Hi ha hagut el rescat de 18 conductors que s'han quedat atrapats precisament a la sortida d'aquest municipi de Xerta, a la C12, a l'Eix de l'Ebre, i que destacava i explicava d'aquesta forma Ricard Exposito, que és el cap de la regió d'emergències dels bombers d'aquí les Terres de l'Ebre.
18: El municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'Eix de l'Ebre i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta. Ha sigut un episodi de molta intensitat en un període de temps relativament curt, una hora.
17: Com dèiem, aquest episodi, aquesta pluja tan intensa en tan poc de temps ha provocat aquests carrers plens, no?, que baixessin a l'ample, com es diu popularment, és a dir, que es convertissin en autèntics rius d'aigua, i la situació la descrivia d'aquesta forma tan gràfica l'alcalde del municipi, Roger Vinyó, en aquesta emissora.
19: Sobretot que la gent s'ha quedat a casa i que hi ha desplaçaments. Com que no tenim electricitat, no podem fer bans oficials.
17: I com dèiem, ara el que farem, un cop acabem aquesta connexió, és continuar per aquí, per l'Eix de l'Ebre, per la C12, intentant accedir en aquest municipi, que seria l'epicentre d'aquestes pluges tan intenses en tan poc temps aquí a les Terres de l'Ebre aquesta tarda.
2: Doncs gràcies a Jordi Barranca i Albert Cots. Una connexió que no ha estat fàcil de fer perquè ha afectat molt les comunicacions aquest temporal en tota aquesta zona. Gràcies i tornem a connectar aviat.
17: Fins ara.
0: I com dèiem, les pluges que han començat pel sud i que han anat pujant s'han rescatat, de fet, dos conductors més a Vandellòs i dos a Cambrils, també atrapats per l'aigua. Les precipitacions han deixat també incidències al Camp de Tarragona. Anem cap allà. Ricard Boigas, bona nit.
20: Hola, què tal? Bona nit. Sí, aquí al Camp de Tarragona, la comarca del Baix Camp, ha estat la primera en rebre l'alerta d'emergència, juntament amb la resta de les Terres de l'Ebre. Poblacions com Vinyols i Els Arcs, en Riudecanyes i Mont-roig del Camp han registrat acumulacions d'aigua de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I com bé destacàveu, els bombers han hagut de fer dos rescats a Cambrils i dos més a Vandellòs i l'Hospitalet. L'ACA informa de risc hidrològic comarcal al Baix Camp per meteorologia adversa, afectació a la xarxa fluvial amb possibles augments sobtats de cabal de rius. Demanen, doncs, a la població precaució en lleres, guals, a punts baixos i evitar també zones inundables. L'acumulació d'aigua ha obligat a tallar l'A7 en direcció sud durant força estona a l'altura de Miami, a l'Hospitalet de l'Infant. Cap de les 7 de la tarda, l'alerta s'ha estès també al Tarragonès i al Baix Penedès. A Tarragona ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes que, mica en mica, van trenant i es van solucionant. L'accés a la plaça llarga de la Rabassada, per exemple, i l'anomenada rotonda dels Conills del barri de Sant Pere i Sant Pau, la Rambla de Ponent, a Països Catalans i també la Nacional 340 a l'altura del barri d'Icomar, i el polígon Francolí, on els bombers ja han fet diversos rescats, però aquest migdia a 6 cotxes que havien quedat atrapats just aquest migdia. Deixem destacar també que la circulació de trens està interrompuda en aquests moments entre Sant Vicenç de Calders, al Vendrell i Tarragona. Adif ha explicat que a les 9 de la nit que la incidència està causada per la falta d'atenció a la catenària. Tècnics d'Adif estan ara treballant per resoldre aquesta incidència i Rodalies ha explicat que estan gestionant un servei alternatiu per carretera pels trens de les línies R14, R15, R16 i R17.
0: Doncs aquesta és la situació a Tarragona. Qualsevol novetat, ja ho saps, Ricard, línies obertes amb el Catalunya Nit, que avui estarem aquí pendents del temporal fins a altes hores. Gràcies, bona nit.
20: Bona nit.
2: Podem afegir a aquesta hora que aquella circulació amb retard que ens deien a la línia entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, doncs ara ja ha quedat del tot interrompuda a causa d'una incidència provocada per les condicions meteorològiques adverses. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera per als trens de les línies R14, R15, R16 i R17. És un pas, és un front que avança ara per ara de sud a nord. Recordem que hi ha una onzena de comarques amb l'alerta vermella activada i, per tant, s'estan produint algunes afectacions pràcticament de manera simultània. Atenem també als bombers que expliquen que estan atenent alguns avisos per emergència i, concretament, de 6 de la tarda a 9 de la nit han rebut 188 avisos relacionats amb aquest nou episodi de pluges que ha començat a les Terres de l'Ebre i que evoluciona cap al nord i l'oest per regions. Han estat a Girona, 11 a Lleida, 28 a la regió regió metropolitana nord i a la regió metropolitana sud, unes 23. A Tarragona, 78, i a les Terres de l'Ebre, 46. És un front que, com deia, més actiu, que es mou a aquesta hora. Protecció Civil ha advertit que les pluges fortes, potencialment torrencials, poden allargar-se fins a la mitjanit. Entre la mitjanit i les dues es preveu que aquest front hagi sortit cap a mar en el nord-est del país. A Catalunya Nit, en directe fins la mitjanit, donant cobertura a les incidències que vagin apareixent.
0: I segurament, ens ho comentava l'alcaldessa de Granollers, les pluges d'avui, que són molt importants, no serien el mateix si no haguéssim tingut els precedents del que ha passat aquests últims dies, des del cap de setmana, ahir mateix. De fet, els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, estan generant ja por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a aquesta emissora Núria Casanovas, que és psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
3: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius, i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: També remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic. Nosaltres aquí el que hi aportem és informació, és a dir, no volem espantar ningú, però sí explicar què és el que està passant a cada lloc.
2: Doncs 4 minutets i arribarem a 9:45 de la nit. L'alerta vermella, Protecció Civil l'ha llançat sobre 11 comarques, la immensa majoria del litoral, alguna també del prelitoral, però resulta que també està plovent amb una certa intensitat en altres punts del país. Connectem amb Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
21: Bona nit.
2: Quina situació teniu?
21: Doncs aquí el temporal ha arribat sobre les 7 de la tarda, ha deixat doncs acumulacions de pluja. Les incidències han estat menors que en altres zones de Catalunya. Per exemple, bombers han rebut fins a 11 avisos, sobretot per baixos inundats, però el més destacat aquí ha estat l'aterratge d'emergència que han hagut de fer al voltant de les 8 de la tarda dos helicòpters en un camp proper a l'aeroport d'Alguaire perquè la tempesta no els ha permès aterrar a la pista del mateix aeroport. Els dos pilots de les naus, unes naus que no eren de serveis d'emergència, per tant podem entendre que eren privades, doncs els dos pilots han resultat il·lesos i tot plegat ha quedat en un ensurt, tampoc portaven passatgers, per tant, doncs això, un petit ensurt a l'aeroport d'Alguaire.
2: Doncs ha quedat així realment. Ara mateix doncs, la pluja afecta bona part del país, però amb diversa intensitat. Això també és important recalcar-ho. Aquesta alerta vermella doncs, afecta la zona del litoral, però hi ha molta altra part del territori de Catalunya afectat ara o en els pròxims minuts per diferents graus d'intensitat de pluja. És un fenomen que avança cap al nord i que, segons han advertit les autoritats, hem sentit a les 8, com en parlava la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre la mitjanit i les 2 de la matinada es preveu que aquest fenomen hagi passat de llarg ja de Catalunya.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Poc més d'un minut i arribarem a 9:45. L'altra notícia important de la jornada és, sens dubte, la velocitat que ha anat prenent el curs de l'amnistia amb la rapidesa amb què Llarena ha acabat actuant. L'expresident Carles Puigdemont ha celebrat aquesta tarda la sentència del Tribunal Constitucional. Puigdemont creu que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
22: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei
4: que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Això és el que deia Puigdemont fa una estona en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo a les 6 de la tarda, on ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida d'aquesta intervenció a Waterloo, el Bruno Forte a Mires. Bruno, bona nit.
5: Hola, bona nit, Manel. Puigdemont pretén que el seu retorn a Catalunya vagi més enllà de les cicles del seu partit de Junts i que interpel·li el conjunt dels catalans.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: I ha refredat l'opció d'un retorn immediat, tot i que ja no pesi cap ordre de detenció sobre Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, vol que l'expresident torni a Catalunya quan tingui aplicada l'amnistia de forma definitiva. I perquè això passi, era imprescindible que avui el Tribunal Constitucional avalés aquesta llei. Puigdemont admet que ha rebut la notícia amb emoció, però deixa clar que el conflicte polític amb l'Estat continua obert.
4: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
5: També ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez. Li ha retret les seves paraules del 2019, quan Sánchez va prometre portar Puigdemont a Espanya perquè fos jutjat. I ha criticat el relat del Partit Socialista sobre l'amnistia.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: En aquesta compareixença a la Casa de la República, Puigdemont ha estat acompanyat dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que també són a l'exili.
2: Gràcies, Bruno, per aquesta connexió en directe, crònica en directe des de Brussel·les. La veritat és que pendents de quan i com serà aquest retorn de Carles Puigdemont, el cert és que el camí l'ha obert aquest matí al Constitucional amb una resolució que ja es preveia i que ha derivat en l'aixecament de l'ordre de detenció del Suprem contra l'expresident. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
22: Hola, bona nit.
2: Posem-hi una mica de context. Com ha anat el matí? Com s'ha precipitat la decisió de l'alt tribunal?
22: Doncs la clau de tot l'ha tingut la sentència del Constitucional. És la primera que avala l'amnistia total per als líders del procés, també per la malversació. S'ha aprovat poc abans del migdia i només 3/4 d'hora després, el jutge Pablo Llarena, per sorpresa i més ràpid del que tothom s'havia imaginat, ha reaccionat i ha retirat l'ordre de detenció a Puigdemont, però també a Toni Comín i a Lluís Puig. Se'ls permet tornar en llibertat a Catalunya, però encara no se'ls amnistia del tot, perquè Llarena vol esperar llegir la sentència del Constitucional, previsiblement la rebrà demà al matí, i després haurà de decidir si es fa enrere, deixa per escrit que s'ho pot repensar, o si confirma la decisió i ordena, per tant, arxivar per sempre el cas de Carles Puigdemont 9 anys més tard del procés i 2 anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia.
2: I la resta dels líders del procés, Paula, quan se'ls amnistiarà? Què passa amb el futur d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i també Jordi Turull?
22: Tots ells estan inhabilitats, però no depenen del jutge Llarena, depenen del tribunal que els va jutjar, entre ells del jutge Manuel Marchena, que ja es prepara per aplicar l'amnistia. De moment no ha fet cap pas, però el faran a partir de demà quan rebin la sentència del Constitucional. Quan se'ls amnistii, deixaran d'estar inhabilitats, és a dir, es podran presentar a unes eleccions o ocupar a càrrecs públics, i segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, això hauria de ser immediat.
23: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
22: I ha de ser imminent perquè el Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent i preferent l'amnistia a tots els líders del procés, i el Suprem ho ha d'acatar.
2: I com de clars i contundents són els arguments del Constitucional? Deixen molt mal lloc els jutges del Suprem per haver-se negat a aplicar l'amnistia, oi?
22: El Constitucional esmena la plana al Suprem de dalt a baix. La sentència és molt contundent i els acusa d'haver fet interpretacions recargades enjargolades, exagerades i de poc sentit comú per negar l'amnistia pel delicte de malversació fins ara. Avui s'ha resolt només el cas de Dolors Bassa, però la decisió del Constitucional té efectes sobre la resta de dirigents polítics. L'aval a l'amnistia ha tornat a dividir el Constitucional amb 7 vots a favor dels magistrats progressistes i 5 en contra dels conservadors. Aquests han fet un vot contrari a la sentència, on reconeixen, però, que el Suprem no té cap marge per anar davant la justícia europea per dilatar encara més el procés.
0: Gràcies, Paula. Les relacions entre el govern espanyol i Junts no passen avui pel seu millor moment. Tot i així, Pedro Sánchez ha celebrat la resolució del Constitucional sobre l'amnistia. Això sí, ha tancat la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. Àlex Giralt, Robert, bona nit.
12: Bona nit, sí. El president espanyol ha assegurat que no es penedeix d'haver impulsat la llei, malgrat els revesos de Junts durant la legislatura, perquè l'amnistia, diu, no es va fer pensant en ningú en concret.
6: En absolut, jo no mezclaria una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
12: Però, com deies, ha descartat trobar-se amb Puigdemont ara que arrenca la precampanya.
6: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
0: En canvi, el govern de Salvador Illa ja planteja una recepció de Puigdemont a Palau. En quines circumstàncies, Àlex?
12: Doncs les mateixes amb què el president ja ha rebut antics caps de l'executiu. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
7: La mateixa rebuda atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
12: I és que el govern també ha aplaudit la sentència del TC sobre l'amnistia.
0: Hem escoltat les reaccions dels governs. Quines altres de polítiques hi ha hagut sobre la taula avui?
12: Són d'estar comparant d'una banda, la del PP, que espera que l'amnistia passi factura a Sánchez el 29 de novembre. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
8: El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura i Puigdemont ja tiene la amnistía.
12: I de l'altra, la d'Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, ha avisat que Puigdemont tindrà difícil, diu, anar pel carrer pel rebuig de Junts als decrets de l'habitatge.
9: Celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada per dos decrets que ha tombat Junts.
12: Declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
2: Doncs bé, tot i que l'impacte de l'amnistia recau sobretot en la figura de tot un expresident, com Carles Puigdemont, el cert és que el que avui han fet el TC i el jutge Llarena afecta altres dirigents de l'1 d'octubre, com Toni Comín, també Lluís Puig, ja ho dèiem, Dolors Bassa, que de fet el seu recurs és el que ho ha desbloquejat tot, i Oriol Junqueras també. En aquest nou escenari se li hauria d'aixecar la inhabilitació per a l'activitat política, i això, Alba Barbosa, bona nit.
24: Bona nit.
2: Això li permetria presentar-se a les eleccions catalanes. Què n'ha dit Oriol Junqueras?
24: Doncs el líder dels republicans creu que aquesta sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però el que va ser vicepresident del govern de l'1 d'octubre avisa també que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
25: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
24: Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebren la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
26: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs, em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
27: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
24: Ha estat el recurs d'empara de Bassa el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual ara es fixa la doctrina que haurà d'acatar el Suprem.
0: Passen 8 minuts de 9:45. Es pot dir que a Pedro Sánchez li ha sortit bé la jugada. 4 dies després que el Partit Popular, Vox i Junts tombessin els 2 decrets d'habitatge, finalment en podrà tirar endavant un, el que inclou el gruix de les mesures. El PNB i ha anunciat el seu suport a la Diputació Permanent del Congrés, on les majories són diferents i Junts no és decisiu. Tornem a Madrid, ara amb Dani Sainz de Aja. Bona nit.
28: Bona nit. Amb la dissolució del Congrés, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria i qui té la clau a l'òrgan que es reuneix fora del període de sessions és el PNB. La seva portaveu, Maribel Vaquero, ha confirmat que aprovaran un dels 2 decrets i deixaran caure el que impulsava els lloguers indefinits.
29: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
28: Els nacionalistes bascos creuen que amb els nous retocs aprovats al Consell de Ministres, el decret dona més garanties als petits propietaris. El text manté mesures com la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions, però inclou novetats com l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 o més habitatges o préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir el mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
10: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
28: I ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
2: 20 minuts i arribarem a les 10 de la nit en una edició especial del Catalunya Nit que arribarà a la mitjanit per donar cobertura d'aquest front de tempestes potencialment torrencials i torrencials, de fet, en alguns llocs, com ja us estem explicant, que ha fet enviar és alerta fins a 11 comarques del litoral i prelitoral català. Tenim inundacions aquest vespre a Sitges, per exemple, una de les comarques afectades era el Garraf, on fins ara han caigut més de 40 litres per metre quadrat. Hi ha, com diem, més d'una desena de comarques afectades per aquestes pluges torrencials. Podem saludar a aquesta hora en Dani Ramírez, company meteoròleg de 3CAT, de TV3 i Catalunya Ràdio. Dani, bona nit.
11: Bona nit, Tiral.
2: I bon coneixedor de tota la zona del Garraf. Estem veient imatges de carrers inundats impressionants.
11: Sí. Hem viscut una tempesta molt sobtada cap a 8:15. S'ha format de cop i volta dins del mar, davant de Vilanova, Cubelles, Cunit. I de cop i volta, jo crec que eren gairebé 8:15, una mica abans, 5 minuts abans, ha començat a fer llamps per tot arreu. Al mar, a la muntanya, hem quedat envoltats de llamps, ha començat a ploure molta intensitat, han caigut 26 litres en 25 minuts, i ara ja en portem 57. Això a la zona nord de Sitges, però al centre de Sitges porten ja pràcticament 70 litres, el port d'Aigua Dols, 57, amb una intensitat, la intensitat màxima vol dir que si hagués durat una hora, donaria aquest resultat, doncs de 131 litres. La intensitat màxima ha estat de 131 litres per hora, que és molt, sí. I tota aquesta tempesta ha anat també cap a les botigues de Sitges, amb uns 60 litres, evidentment allà estaran inundats, entre Castelldefels i Sitges. La tempesta ja arriba a Barcelona, potser no tanta quantitat de pluja, 20-30 litres, molta llampegada, Gavà, Sant Boi, impressionant la llampegada, i anirà viatjant la propera hora cap al Vallmaresme, de Mataró cap avall. Crec que no tanta pluja, potser això, 30 litres, però clar, el que hem viscut aquí ha estat una tempesta, sobretot ha impressionat la intensitat, la llampegada, ha sigut incessant, i sobretot, ha sigut molt sobtada, ningú se l'esperava, com aquell que diu, tot i que hem rebut aquesta ES Alert potser mitja hora abans.
2: Però, Dani, ha tornat a passar això com ahir al matí, que els models, cap dels models amb els que treballeu, els meteoròlegs, els serveis d'emergència, etc, donaven aquesta intensitat de pluja per aquest vespre?
11: No, avui els ruixats estaven contemplats a partir d'això, de les 9 de la vespre, potser ha començat una miqueta abans, de fet, cap a les 6, 4:15, ha descarregat amb molta intensitat al sud de Catalunya, Baix Ebre, Montsià, sobretot la zona una mica més al nord de Tortosa, Reguers, més de 100 litres, a Xerta, una inundació impressionant. La gent allà diu que no ho havíem vist mai, això a vegades s'ha de posar entre cometes, però estem parlant d'això, de 2-3 litres per minut, que això és una bestiesa, i evidentment l'aigua llisca cap a tots els torrents. I com hem vist a la zona Sitges, els carrers baixaven com rius, especialment doncs, les rieres típiques d'aquí, Bassa Rodona, Rafell du Parc, que va passar a Sant Sebastià, ha arrossegat alguna moto, hi ha hagut dificultats de circular, esperem que no hi hagi cap altre dany col·lateral, però ha estat una tempesta, jo diria que el que més ens ha cridat l'atenció, molt de cop i volta, molt sobtada, tot i que, insisteixo, a mitja horeta, 40 minuts abans, hem rebut l'ES Alert i el Garraf estava
3: dins d'aquesta alerta tan important. Mm-hmm.
2: Doncs és interessant el que ens expliques. Ha agafat una forta intensitat aquests aiguats, tal com ens havien avisat en alguns punts, i Sitges n'és un clar exemple amb les imatges que ens arriben i el relat que tu ens n'estàs fent. Dèiem que la situació és que cap a mitjanit, les dues de la matinada, deien com a molt Protecció Civil, que aquest fenomen doncs, ja hauria passat de llarg de Catalunya, eh?
3: Sí, fins allà a mitjanit, una o dues de la matinada, tot això s'acabaria, però hem d'estar molt pendents la propera hora a la costa, ja dic, de Barcelona, Maresme, també Pirineu, Prepirineu, Prelitoral de Barcelona i Girona, perquè tot això va pujant cap a Girona. Jo penso que no faria tan fort com ha estat a la zona del Baix Ebre, Baix Camp, la zona de Cambrils també molt inundada, Tarragonès, Garraf, com dèiem, Baix Llobregat. No tant, però, clar, pot fer mal, perquè cauen 20-30 litres, ja està tot tan xop. Portem en 5-6 dies 200-300 litres per metre quadrat, això és una bestiesa. Hauríem d'anar al 1987 per trobar un temporal com aquest, tan bèstia. I la veritat és que a partir de les 12-2 de la matinada tot anirà de baixa, per exemple, aquí el Garraf ara ja ha saturat la tempesta, han sigut com dues tempestes encadenades, que en una hora i mitja han donat aquests 50-70 litres amb molta, molta intensitat.
2: Gràcies, Dani. Dani Ramírez, que vagi bé.
3: Una abraçada.
2: Seguim connectats, exacte.
3: Fins ara.
0: Arribem a 9:45, tenim un altre punt de connexió. Ens deia el Dani Ramírez que del Garraf s'havien desplaçat aquestes pluges tan intenses una mica més cap al nord, cap a Barcelona. Doncs bé, tenim una unitat mòbil amb el Xavi Cussó i el Roger Santaló a Sant Andreu. Ara explicarem el motiu pel qual també heu vingut aquí, però abans, Roger, no sé si us està plovent fort aquí.
13: Doncs bé, doncs bona nit. Ha baixat la intensitat de la pluja perquè quan hem arribat aquí a Sant Andreu pels vols de les 9 de la nit, doncs estava caient un ruixat fort i, de fet, ens ha obligat a canviar una mica els plans. Ara mateix amb en Xavi Cussó estem a dins de la unitat mòbil perquè hem vingut fins a Sant Andreu per assistir en el sopar veïnal que es fa en el carrer Llenguadoc número 74 del barri que feien els veïns per evitar, per passar junts les últimes hores abans del desnonament que està previst per demà al matí. I clar, i aquí al barri estan tots pendents de veure aviam què passa amb aquests decrets que en principi han d'entrar en vigor, aquest decret de Pedro Sánchez per evitar el desnonament del bloc.
0: Clar, perquè Roger, ara ho dèiem, els decrets que salvarà amb aquesta diputació permanent el govern de Pedro Sánchez després que el PNB hagi anunciat que també donaria suport. El primer dels decrets com a mínim tirarà endavant, però entrarà en vigor tan aviat com es publiquin al BOE. Això no sabem exactament quan passarà i mentrestant hi ha famílies que estan pendents de si entren en vigor o no, perquè d'això els pot dependre que els acabin desnonant. Vosaltres esteu aquí a Sant Andreu perquè hi ha un cas d'aquest que afecta a 50 veïns.
13: Sí, exacte, i de fet a dins de la unitat mòbil ens acompanya ara mateix, parlarem amb una de les veïnes, que és la Hanna. Hanna, què tal? Bona nit.
14: Hola, bona tarda.
13: Primer de tot, no sé com es viuen aquestes últimes hores abans de que hi hagi una data fixada per un desnonament, que en principi ha de ser demà a les 8. Com es viuen personalment?
14: Doncs mal. O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
13: Per tant, s'està a l'espera de que es publiqui això en el BOE, però no sabem ben bé si arribarà a temps o no. Quanta gent hi ha afectada?
14: Som 50 persones. Entre això tenim una senyora de 76 anys, uns 10 menors i doncs, moltes famílies en situacions molt precàries i vulnerables.
13: I en el teu cas personal, quan vas començar a viure en aquest bloc?
14: Vaig començar a viure ahir fa uns 4 o 5 anys, sí.
13: fa 4 o 5 anys vas entrar-hi precisament perquè aquest bloc, no ho hem explicat, és propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, el que vindria a ser un fons, un gran tenidor. També ens acompanya la Lara del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, que forma part de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Bona nit, Lara.
1: Hola, bona nit.
13: Què hi ha al darrere, què composa aquest bloc i què vol fer la propietat amb aquest bloc?
1: Doncs demà volen desallotjar tot l'edifici. De fet, la propietat anterior, que era Real Estate Seguros, el que estava fent era fer fora a totes les llogateres, que moltes eren persones grans, i llavors des del moviment per l'habitatge, diguéssim que es van alliberar aquests pisos on, com han explicat, ara hi viuen més de 50 persones.
13: I vosaltres què n'espereu de la política? Espereu que aquests decrets arribin a temps a ser publicats al Butlletí Oficial de l'Estat?
1: Nosaltres el que pensem és que Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
13: Per cert, clar, parla la Lara dels 8 anys, però, Hanna, no sé com has viscut tu les últimes setmanes. Dius que les últimes hores es viuen malament, però és que en aquestes dues últimes setmanes, des de que el cas de Mari Carmen va aparèixer a la llum, deveu haver viscut de tot vosaltres.
14: Sí, totalment. O sigui, va haver una muntanya russa total. O sigui, hi havia l'esperança de potser amb el decret de Mari Carmen es podria pagar el desnonament, com es van pagar uns altres la setmana passada, però després va caure i està sent molt, molt muntanya russa, la veritat.
13: En el teu cas, que estàs visquent en aquest bloc des de fa 4 anys, tu hi vas entrar ocupant per defensar els drets de l'habitatge. Ja hi havia aquesta situació de que hi havia una propietat que volia fer fora. Tu hi ets a dins com a activista.
14: Sí, i el projecte em semblava molt maco, perquè és un conjunt de persones. Són persones migrades, són persones, doncs, famílies, persones d'aquí, i em semblava un projecte molt maco.
13: Però enteneu, en aquests moments hi ha una veïna que sí que està llogant el seu habitatge. Enteneu que la situació podria canviar radicalment. No sé si heu pogut parlar mai amb la propietat per mirar d'arribar a algun acord, perquè tot es tractaria de com es fa negoci al respecte de l'habitatge.
1: Nosaltres el que li demanem a la propietat és que faci un lloguer social per totes les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I la resposta de la propietat és desallotjar i a sobre, ajuntar tots els procediments judicials i amb una mateixa data desallotjar 18 pisos. Aquesta és la resposta de la propietat, que només pensa en especular.
13: Demà matí està previst aquest desnonament a les 8 del matí. Què espereu que passi?
14: Doncs jo espero que es pagui, òbviament, i ens podem quedar a les nostres cases, la nostra allà, no? I que, doncs, que aconseguim l'alquiler social per a les famílies.
13: De totes maneres, hi ha prevista una manifestació del sindicat de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya aquí en el carrer Llenguadoc número 74 per mirar d'aturar aquest desnonament i impedir que es faci aquesta execució de la sentència judicial. En aquests moments continua el sopar, que, com bé deia Manel, ha hagut de canviar de lloc perquè amb el temporal que feia a Barcelona no han pogut fer aquest sopar al mig del carrer per fer comunitat davant d'aquestes últimes hores abans d'aquest llançament.
4: Hores d'angoixa sota la pluja. Gràcies a Xavi Cussó i Roger Santaló per aquesta connexió. Bona nit.
13: Bona nit.
4: Avui podríem dir que estem en primer dia de precampanya electoral per al 29N i el PP ha volgut marcar també la seva estratègia

0: Dies de la precampanya electoral, els de Feijó han demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com investigat en el cas Leire per prevaricació, també per tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació també de diners públics. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz, el jutge de l'Audiència Nacional, ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez. En el seu escrit, el PP remarca que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització, Santos Cerdán, des de la seu central mateix del carrer Ferraz per desactivar causes judicials i assenyala més que el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers.
1: Per tant, tenim per una banda la corrupció i el que comença també a intentar estendre és aquesta ombra del dubte sobre el vot per correu. Les eleccions són d'aquí pocs dies, 29 de novembre, i votar per correu és tot un procés. A partir d'avui es pot sol·licitar aquest vot per correu i el PP hi veu risc de tupinada.
0: Això és el que diuen veus importants del partit. Per exemple, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que ha qüestionat les garanties d'aquest mètode electoral i poc després s'hi ha afegit el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
2: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
3: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Com ells, l'expresident espanyol José María Aznar, també la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, que consideren que hi ha possibilitat de frau en aquesta votació per correu de cara al 29N. Però, atenció, perquè la direcció del partit se'n desmarca i en declaracions a Onda Cero, el portaveu Borja Sémper diu això.
4: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Tribunal Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. El Tribunal, Manel, ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, recordem, els magistrats van donar la raó llavors a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica.
1: Per tant, d'aquí dos dies hauríem de sortir de dubtes sobre què passa, perquè com dèiem, s'acosta el dia de les eleccions. Gràcies, Txell.
0: Bona nit. Doncs bé, encara en recollint la crònica política del dia d'avui i en la línia de l'estratègia que està fent el Partit Popular en aquest ja primer dia de precampanya, sentim quina és l'opinió sobre el paper que hi vol jugar José María Aznar, el nostre col·laborador Jordi Amat.
5: Han passat 24 hores des que el vaig escoltar en directe per primera vegada i la veritat és que encara estic en xoc. L'expresident José María Aznar, probablement la figura més important de la dreta espanyola de l'última meitat de segle, ahir tancava la primera jornada d'una trobada polèmica que celebra a Sevilla. El diàleg havia de ser sobre si és bo oblidar o recordar la Guerra Civil espanyola. És a dir, havia de parlar del passat i de la memòria. Però Aznar no va desaprofitar l'oportunitat i, assegut davant d'un nombrosíssim públic còmplice, molt còmplice, va parlar de l'avançament electoral i també ho va plantejar en termes històrics. Va dir que cap elecció de la democràcia era tan important com la que se celebrarà el 29 de novembre i ho va justificar dient que la democràcia estava en risc. Jo l'escoltava i flipava, però el públic es sentia i li donava la raó. Va dir que l'estat de dret, la unitat d'Espanya i la monarquia estaven en risc i a mi em semblava precisament un discurs tan agònic com els de 1936. I finalment, clar, li van preguntar si vindria la república en el cas que tornés a governar Pedro Sánchez i va dir que sí, que sens dubte. Aleshores vaig veure claríssim que Aznar, buscant el vot de Vox pel Partit Popular parlant de la pàtria amenaçada, estava situant la campanya exactament en el marc que necessita Sánchez per tenir alguna opció de mantenir la presidència.
6: Catalunya nit.
7: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
9: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
8: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.

0: És aquell moment en què cedim el control de les cançons a la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs, mira, he escollit aquesta cançó de Lia, que es diu Alerta, perquè hem estat alerta, tenim aquest perill i aquestes pluges que continuen sent molt intenses. Per tant, aquestes properes hores, molt i molt pendents, fins la matinada d'aquests ruixats que han anat descarregant, en alguns casos de forma torrencial, i que ho poden continuar fent. Per tant, durant la matinada, encara en tot aquest tram de la façana litoral, des de la costa central, ben bé, fins la costa Brava, i per tant, molta, molta precaució, perquè aquestes pluges poden ser intenses. A més, doncs, acaben plovent en aquests llocs on ja portem uns quants dies amb molta precipitació, tot està molt moll, i per tant aquesta poca absorció que tindrà, i per tant precaució, ho repetim una vegada més, rius, rieres, barrancs, no acostar-s'hi, també en unes hores d'un temps complicat. Demà, altre cop, el temps serà més estable al matí, tornarem a tenir doncs un matí de boires, d'humitat, una mica com ha passat avui, amb unes temperatures un pèl més baixes, i a la tarda hi tornaran a haver ruixats, no tan intensos com avui, però repetiran cap al Pirineu, Prepirineu, i també en alguns trams de la façana litoral, amb avisos d'intensitat, però d'aquests 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, no acaba de fer net del tot, però sí que no serien els ruixats tan intensos com els que tindrem encara en les immediates hores.
0: Doncs per això és dia de servei públic, de molta ràdio, estarem fent programació especial fins a la matinada. Gràcies, Gemma, fins després. Bona nit.
1: Bona nit. Que vienes cada vez que vienes.
2: Bona nit, són les 10 i ets al Catalunya Nit, avui amb una edició especial fins la mitjanit per donar cobertura a les afectacions per aquestes pluges torrencials que estaran travessant el país de sud a nord.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De nou pendents del temporal, pluges de nou torrencials que han sorprès a diversos municipis. A aquesta hora podem actualitzar-nos connectant amb Néstor Gómez, el nostre company meteoròleg de 3CAT Info, de TV3 i de Catalunya Ràdio. Néstor Gómez, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, què tal?
0: Quina situació tenim ara mateix, Néstor, i cap on avança tot plegat?
1: Doncs ara mateix la pluja intensa, la que està descarregant amb més ganes, se situa sobre la ciutat de Barcelona, diríem pràcticament la meitat sud de la meitat de Barcelona, és a dir, de la meitat cap a la costa. Tot i així, les pluges són molt intenses. Estem parlant de precipitacions que superen els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Un exemple, abans d'arribar aquesta pluja a Barcelona, a Viladecans, pràcticament diríem que una quarantena de litres s'han registrat en aquests 30 minuts i ara en porten més de 50. Les precipitacions continuaran sent intenses al Barcelonès, al Penedès, sobretot també al Vallès, però sobretot a la façana costanera. Com més a prop del mar, més intensa és aquesta pluja i es dirigeix durant les immediates, diríem, minuts o hores cap a l'àrea del Maresme i es desplaçarà cap a la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tot això durant pràcticament les properes dues hores fins als vols de mitjanit. A partir d'aleshores, les pluges ja marxaran de l'àrea de Barcelona, es concentraran cap al litoral de Girona, Costa Brava en definitiva, i cap a primera hora de la matinada, cap a la una, a les dues de la matinada, aquestes pluges ja desapareixeran, aniran mar endins per deixar-nos almenys una primera meitat de dimecres força més tranquil·la, però encara hem d'estar molt pendents d'aquestes pluges que afecten de manera directa ara mateix Barcelona, es dirigeixen cap a Badalona i el Maresme, i plou sobre mullat amb unes precipitacions que ja, per exemple, en el cas de Cornellà, porten recollits més de 40 litres, i recordem que fa uns dies van ploure més de 150.
0: Clar, Néstor, diries que les precipitacions que tenim ara mateix, el que està passant avui o el que pugui passar en les pròximes hores, diries que és extraordinari o el que fa que estiguem en alerta és d'on venim, del que ha passat tant el cap de setmana com les últimes hores ahir?
1: Són situacions similars, és a dir, continuarem tenint, no tenim una, la configuració de les pluges no és tan, diríem, marcada o tan forta com la que varen tenir dissabte o també dilluns, diumenge o dilluns, però sí que continuem parlant d'aquestes, són més petites, però tot i així, allà on descarreguen ho fan amb moltíssima intensitat, diríem que la mida d'aquestes tempestes que ara tenim ocupa pràcticament la totalitat del Barcelonès, és a dir, que tenen la seva magnitud i ho fan amb molta intensitat. La part positiva és que estan avançant amb diríem, amb certa rapidesa, i això permet que no descarreguin al mateix punt de manera continuada i acumuli tanta precipitació com va ser ahir el cas de Granollers, que va deixar més de 100 litres. Aquestes precipitacions van passant, però mentre passen, l'aiguat que et cau a sobre realment és molt, molt intens.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Néstor, per aquesta actualització. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Doncs bé, fa tan sols un quart d'hora, 20 minuts, que Protecció Civil ha anunciat que manté en emergència el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials fins la matinada. És aquest episodi que us estem explicant des de les 9 de la nit en aquest especial Catalunya Nit. De fet, continuem pendents de l'evolució, perquè és un fenomen que ha travessat el país, o que travessa el país de sud a nord. Els bombers han atès més de 180 avisos des d'aquesta tarda fins a les 9 del vespre. Les precipitacions es desplacen, com dèiem, cap al nord i descarreguen amb força per allà on passen. Al municipi de Xerta, al Baix Ebre, és on l'aiguat ha provocat més incidències. S'ha hagut de rescatar una vintena de conductors que han quedat atrapats per l'aigua en un dels accessos de la ciutat. Ara ja no hi plou, però sí que el rastre de la pluja és molt evident. Podem connectar en directe amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, que ja ha arribat al municipi, amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca. Bona nit de nou, Jordi.
3: Hola, Agnès, què tal? Bona nit.
2: Bé, què us heu trobat?
3: Doncs mira, primer de tot, a simple vista, aquesta entrada de la qual parlaves, l'entrada sud, la primera entrada que trobes venint per la C12 des de Tortosa a la capital ebrenca, per entendre'ns, el primer que trobes és una furgoneta de petites dimensions, diguem-ne, que ha quedat atrapada al voral perquè l'aigua l'ha arrossegat. Les tanques que delimiten, diguem-ne, els carrils de la carretera i que separen tant la C12, l'eix de l'Ebre, com, diguem-ne, la zona boscosa de l'entorn, se les han dut totalment en determinats trams doncs també se les ha endut la pluja. La imatge també del que ha passat aquí, un cop entres per aquesta entrada, et trobes la gasolinera de l'entrada de Xerta, la gasolinera que ja va ser notícia també perquè les flames de l'incendi de farà un any i tres mesos aquí a Pauls van arribar a tocar mateix de la gasolinera. Doncs bé, avui la imatge de la gasolinera està totalment impracticable, plena de fang, amb pedres arrossegades, tot l'aigua s'ha endut, s'ha emportat tot el que trobava per davant, i també tot el que dirien on habitualment es posen els vehicles per repostar benzina, per posar benzina i combustible, ara està ple d'arbres, no pas de petites dimensions, sinó són arbres de grans dimensions que han quedat arrossegats. Uns arbres que, per cert, encara tenen avui dia restes de crema de l'incendi que dèiem que l'any passat va afectar aquesta zona. Per tant, l'aigua ha baixat, farà unes hores aquí en aquest municipi, per on farà un any, fa poc més d'un any, van baixar les flames. Els veïns també, com bonament poden, amb escombres i amb tot tipus d'objectes que es troben per casa, fins i tot qui té tractor també està traient el tractor al carrer per retirar tota la runa, tota la sorra, tot el fang, totes les pedres que l'aigua ha arrossegat. És el cas hem pogut parlar amb dos dels veïns, el Quico i el Javi, i això és el que ens deien, que descriu bastant com s'ha viscut la situació aquesta tarda aquí.
4: Horrorós, perquè plovia molt, caia pedra, feia un vent, uns trons espectaculars, i han sortit d'aquí al magatzem i la dona diu: «Me penso que no hi ha aigua», i he sortit jo, dic: «Pues sí que n'hi ha». Hem anat a mirar la porta de darrere, hem obert la porta, ha entrat un toll d'aigua enorme, i el color de l'aigua ha canviat de cop, a marró, ahir tancar la porta ja me l'ha arrencat.
5: Mos ha començat a caure un aiguat. Vindre aquí al poble ha sigut una odissea, un poble que està 4 minuts, tardant més d'una hora. La carretera col·lapsada. He intentat anar pel canal, el canal allò, pues, claro, si l'aigua fa cap allí, allò serà intransitable. M'he anat al canal de dalt, el canal que va sec. Ja puja i ja baixaven els barrancs per la carretera, o sigui, arbres tombats, tot per allí pel mig, el canal ple hasta dalt.
3: També contenidors de reciclatge, que també se'ls ha endut l'aigua. Nosaltres hem pogut accedir per l'entrada nord del municipi, venint de Benifallet. A la zona més propera, un dels barrancs que travessa aquí el poble, la zona del barranc dels Campets, hi ha encara ara mateix dos camions de bombers, també tots els veïns que estan al voltant, i des d'aquest punt sí que us podem dir que no es pot accedir en vehicle a la part més baixa del municipi, que és on se situa, per exemple, la plaça on hi ha l'Ajuntament. Per tant, Xerta, un poble aquí a la comarca del Baix Ebre que tardarà força temps, molt de temps, en recuperar la normalitat.
0: Gràcies, Jordi. Doncs si seguim el curs de la tempesta una mica més al nord, fem parada a Tarragona. Ricard Boigas, bona nit. Quina és la situació aquí?
6: Doncs mira, una notícia positiva per tots els usuaris de Rodalies dels trens. La circulació de trens està restablerta entre Sant Vicenç de Calders, el Vendrell i Tarragona. Recordem que DIF ha explicat a les 9 de la nit que quedava interrompuda a causa de la falta d'atenció a la catenària. Doncs bé, fa una estona Rodalies de Catalunya ha dit que ja s'ha reprès l'activitat. Per tant, s'aixeca el servei alternatiu de carretera en els trens de la línia R14, R15, R16 i R17.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Ricard. Bona nit.
6: Bona nit.
2: Ara fa una hora i 8 minuts que us estem explicant al Catalunya Nit algunes de les afectacions, que són múltiples, en diferents punts del territori per aquesta pluja que va escombrant el país i que en alguns punts doncs agafa dimensions de pluja intensa o pluja torrencial, que fa que s'acumuli molta aigua i que porti alguns problemes. Ja, Oriol Pujadó, bona nit de nou.
7: Què tal? Bona nit.
2: Hem de parlar d'incidències, diríem, diverses i variades, no?, en diferents punts del territori.
7: Sí, tot i que de moment molt concentrades a comarques de Tarragona, dels gairebé 200 avisos que han rebut els bombers fins a aquesta hora de la nit. Hem de pensar que 120 s'han atès a la regió de Tarragona i a la regió de les Terres de l'Ebre. Per tant, molt més de la meitat d'aquestes incidències s'han registrat allà quan l'episodi de pluja ha començat aquesta tarda. Hi ha incidències vinculades també al cabal dels rius, com ja ha passat en l'episodi del cap de setmana. Estem pendents també, evidentment, de quina manera pugen i creixen aquestes rieres i cabals de rius. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Llobregat i a municipis d'aquestes comarques veïnes per possibles augments sobtats del cabal de rius i de rieres, especialment a la zona, com dèiem, del Llobregat. Hi ha també problemes a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat de moment uns 35 vols a l'aeroport. Són vols que s'han vist afectats per aquesta intensitat de pluja. Hi ha, evidentment, també molts retards més enllà de les cancel·lacions. És per això que els bombers, Protecció Civil, insisteixen en aquest missatge de limitar al màxim la mobilitat fins a primera hora d'aquesta nit i matinada. Expliquem també, com a novetat del vespre i nit, que a Granollers, on s'ha rebut també un es alert en concret per l'afectació de les pluges d'ahir al dilluns al matí, i ha plogut no amb tanta intensitat, s'ha hagut d'ajornar per això el dispositiu de voluntaris que feia la recerca del menor que continua desaparegut en aquest municipi.
0: Són les 10 i 10 minuts. Ara podem saludar a l'alcalde de Cunit, que és el Jaume Casanyes. Bona nit, alcalde.
8: Bona nit.
0: No sé si aquí també esteu afectats per la pluja.
8: Sí, hem tingut un episodi fort de pluja, és de 8:15 fins a les 9, que han caigut quasi 25-30 litros per metre quadrat aquí a Cunit, i la veritat que ha sigut una horeta intensa de pluja.
0: Clar, no hi ha hagut, entenem, però grans incidències, aquí?
8: No, ha sigut, ja dic, una intensitat forta durant una hora, i després, doncs, ja, ara ja s'ha calmat i la situació s'ha normalitzat una miqueta.
0: Molt bé. Avui teníem previst trucar-lo per aquest cartell que heu decidit instal·lar al poble, informant als conductors que la C32 és gratuïta per moure's entre Cubelles i el Vendrell cada dia de l'any i que, per tant, no cal circular per dintre el municipi. Què us ha portat a prendre aquesta decisió, a fer aquest rètol?
8: Bueno, el rètol no me'l deixen fer, perquè la carretera és de la Generalitat i són ells qui han d'autoritzar la col·locació de la senyalètica a la via, però nosaltres vam fer una acció, vam fer un vídeo on reclamàvem que la Generalitat fes el favor de posar aquest cartell com s'havia posat anteriorment quan hi havia el tram gratuït de la P7 entre Torredembarra i Vilaseca del Ou. I el que dèiem és que la gent sàpiga que aquesta autopista, la C32, entre Cubelles i el Vendrell, és gratuïta tots els dies de l'any, perquè si la gent no ho sap, es pensa que haurà de pagar, no passa, i passen els cotxes pel centre de Cunit, i estem parlant de 30.000 cotxes al dia.
0: 30.000 cotxes al dia. Per tant, el cartell ara no hi és, però voldrien que hi fos perquè creuen que així s'evitarien que bona part d'aquests vehicles acabessin passant per dintre del municipi.
8: Sí, perquè hem tingut molts atropellaments les últimes setmanes i la Generalitat ha de ser conscient d'això, que ha de comunicar a la ciutadania que hi ha una via gratuïta, segura i ràpida a passar pel centre de Cunit de Segur i de Calafell. Nosaltres el que demanem és que, a part, a les entrades de l'autopista hi ha uns panells electrònics que, quan convé, escriuen missatges, i nosaltres el que demanem és que en aquests panells electrònics la Generalitat faci el favor d'anunciar que l'autopista és gratuïta, perquè són uns panells que estan allà i que no anuncien res. I per estar foscos, estar parats, estar en negre, el que demanem és que anunciïn que és gratuït aquest tram, perquè molta gent fa ús d'aquest trajecte entre Cubelles i el Vendrell, i que la gent passi per l'autopista, que és gratuïta. Han de tenir només l'APP Away o el Teletac, no s'han d'inscriure enlloc, no han de fer cap altre tràmit, i ens estalviaríem molts problemes, ens estalviaríem molts atropellaments, i fins i tot es podríem estalviar alguna desgràcia major, que no vull ni pensar-ho.
0: Doncs queda dit, i potser algun dels nostres oients a partir d'ara ja només visita Cunit quan vulgui fer-hi realment parada per veure el vostre municipi. Moltíssimes gràcies, alcalde.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Un minutet i arribarem a 10:15 de la nit. Encara en el relat de les afectacions d'aquest vespre, d'aquesta nit, a causa de les pluges, se n'informen de diversos en l'aeroport del Prat de Barcelona. Tenim en línia una usuària, una viatgera, que tot just em sembla que ara han aconseguit baixar de l'avió. Ona Graugés, bona nit.
9: Bona nit.
2: Què tal? Com ha anat? D'on venies?
9: Doncs venia de Milà, que hem sortit ja amb 2 hores de retard, i res, hem estat dues hores volant, mitja hora donant voltes per sobre de Barcelona, fins que hem aterrat i aquí seguim. Dintre de l'avió han obert les llums, però ens han dit que no podem sortir.
2: Plou ara mateix a l'aeroport del Prat?
9: Plou i llampega bastant encara. Han dit que fins que no treguin l'alerta no ens podran baixar de l'avió.
2: No, fins que no treguin l'alerta, entenc que al Baix Llobregat no podreu baixar de l'avió. Fa quanta estona dius que heu aterrat?
9: Ara ja farà potser 45 minuts que hem aterrat. Hem estat uns 20 minuts donant voltes fins que ens hem donat un lloc i ens han comunicat que doncs, això, fins que no traguessin no podrien ni obrir les portes ni connectar-nos amb l'aeroport del Prat.
2: Ona, ara dius que hi ha tempesta elèctrica encara, però cap a les 9, és a dir, quan vosaltres, el teu avió, s'estava apropant a la zona de l'aeroport, la tempesta elèctrica a tota la zona del Baix Llobregat ha estat molt, molt intensa, ha estat una successió d'un llamp darrere l'altre. Com l'heu vista des de l'avió?
9: Amb molt poca informació, moltes turbulències, i anàvem veient Barcelona tota l'estona sense saber si baixaríem. Ens anaven dient 10 minuts i aterrem, però veiem que no aterraven. Mm.
2: Per tant, ara us han encès els llums, com a mínim, de l'avió, que això, després de 45 minuts, doncs ja és un canvi, no? I no sí, sabeu sí. Quan podreu baixar.
9: No, ens han dit que, bueno, podrien ser 5 minuts, pot ser mitja hora més, no ho sabem. Les llums són obertes, però no veiem ni cap cotxe, ni cap bus, ni cap finger que ens connecti.
2: Molt bé. Ona Graugés, doncs esperem que resolgui ben aviat, en tot cas, per la incomoditat que això us pugui suposar. Gràcies per atendre els telèfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
9: Moltes gràcies i bona nit.
2: Des d'ara i fins la mitjanit, Catalunya Nit Especial, i la línia telefònica del directe és també vostra. En els pròxims minuts també recuperarem el fil de l'actualitat, perquè avui el dia venia molt i molt carregat, però també atendrem les vostres trucades, si és que ens heu d'explicar algunes afectacions que viviu en aquest moment. 93-201-7474, 93-201-7474. Hi ha temps fins a la mitjanit.
0: Passa un minut d'un quart d'onze i un d'aquests punts informatius molt calent avui és França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats com Lió o Estrasburg, i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El president Emmanuel Macron ha convocat el govern d'urgència i nosaltres a qui convoquem urgentment és a la Isabel Galí, que la tenim a París, la nostra corresponsal. Bona nit, Isabel.
10: Bona nit, Manel.
0: Com han anat aquestes mobilitzacions? Dèiem ara que si el primer ministre deia que eren les més violentes en dècades i han vist coses com les armilles grogues, en fi, què diuen els estudiants i com ha anat el dia?
10: Doncs mira, després d'una setmana llarga ja de protestes, els estudiants de batxillerat, perquè són de batxillerat, doncs ja han vist una mica com s'interpreten les coses al seu país, i com que hi ha incidents en alguns bloquejos d'institut, i avui també n'hi ha hagut a les manifestacions, no en tot, no en tots els bloquejos, doncs veuen que tota l'atenció s'està posant en aquesta violència, i no tant o molt poc en la legitimitat de les seves reivindicacions. I avui ha passat una mica el mateix. Tot ha anat bé a la manifestació, hi ha hagut mig milió de persones que han sortit al carrer a tot França, segons ells, 100.000 només a París, però com que al final hi ha hagut aldarulls, doncs només es parla d'això. Nosaltres hem parlat amb un grup de joves, liceans, que se'n diuen, de joves de batxillerat, de 16 anys, només de l'Institut Aragó, de la plaça Nación, que és on hi ha hagut, al final, aquests aldarulls, era el final d'aquesta manifestació, i el que demanen, justament, és que els polítics, el país, vaja, que se'ls escoltin.
11: Hi ha un problema sistèmic. No ens escolten els joves. Aquesta és l'única manera de fer-nos escoltar. I sí, potser hi ha papereres que cremen, però obliden el nostre missatge quan parlem, i no és normal.
12: L'únic que volem és acabar els nostres estudis en pau, i no és possible, perquè en el fons som el futur nosaltres. I creiem que se'ns hauria de respectar i escoltar.
13: L'actitud de la policia i el comportament dels seus dirigents demostra de manera clara l'increment de l'extrema dreta a França i la validació dels mètodes de violència utilitzats per la policia. Mai haurien pensat que dispararien granades contra menors.
0: Gairebé sempre s'està en clima electoral i des del govern i també dirigents de la dreta i l'extrema dreta acusen l'esquerra alternativa de la França insubmisa d'estar manipulant els estudiants, Isabel, i fins i tot d'incitar a la violència.
10: Sí, i és cert que, a veure, en els primers dies d'aquestes protestes, alguns dirigents significats de l'Esquerra Alternativa de la França Insumisa van anar als bloquejos, van agafar el megàfon i van donar obertament suport als estudiants. I és cert també que alguns líders estudiantils, no tots, són doncs, afins a l'esquerra en general. Però els estudiants amb qui hem parlat avui diuen que aquest us estan manipulant és precisament l'actitud que ells denunciaven abans, no? És que no ens escolteu, com si no tinguessin ells motius reals per protestar. Un d'ells ens ho explicava així.
14: Són els únics que veiem, els partits d'esquerres, perquè són els únics que accepten, perquè no traeixen les idees que defensem. No té res a veure amb la manipulació. I són, ens donen suport, però no estan al cor de les nostres accions.
10: I entre les reivindicacions dels estudiants, les que més hem escoltat, doncs hi ha la de tenir uns centres educatius amb lavabos que funcionin o adaptats al fred i a la calor i, sobretot, que se substitueixin els professors que estan de baixa, perquè aquesta és una realitat realment preocupant. Un 10% de les hores lectives anuals es perden per aquesta raó. I el Ministeri de l'Educació doncs, ha permès als instituts que ho vulguin acabar la setmana, a partir de demà, amb classes obertes o assemblees per debatre i discutir el perquè d'aquestes protestes. A veure què passa demà. En tot cas, dijous, alguns estudiants ja han convocat a una altra manifestació.
0: Doncs ja fa dies que dura i potser s'allarga. Gràcies, Isabel. Bona nit.
10: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Una mica més tard del que és habitual, però en tot cas, a les 10 i 21 minuts és l'hora dels esports. Joan Fito, bona nit.
15: Bona nit.
2: Com estàs? A veure, avui s'acaba l'aturada de les seleccions, ja tenim en joc l'últim dels 4 partits de la selecció espanyola.
15: Sí, està el tram final, aquest a Croàcia 1, Espanya 1, a Split, el més destacat, que Lamine ha estat titular, l'acaben de canviar, som al minut 78, ha jugat aquests 78 minuts, una miqueta més del que va prometre ahir Luis de la Fuente, però vaja, Lamine ja no és al terreny de joc, no s'ha lesionat, és el més destacat, com et dic, a Croàcia 1, Espanya 1, l'últim partit de la selecció espanyola en aquesta Nations. Tornaran demà tots els futbolistes a la dinàmica dels seus clubs, tornaran tots els internacionals del Barça per preparar el partit de dissabte a 6:45 de la tarda contra el Getafe.
0: I amb aquesta aturada que s'acaba, una era, aquesta matinada Leo Messi jugarà l'últim partit amb la selecció argentina.
16: Atrás para Messi, tiró!
15: Això, aquest gol és l'últim de Messi per ara amb la selecció argentina. Va ser als vuitens de final del Mundial. Era el 2-2 per empatar al minut 83 contra Egipte. Després Messi encara va jugar 3 partits més amb la selecció de l'Argentina. Ha jugat 3 finals del Mundial, n'ha guanyat un i avui s'acomiada d'aquesta selecció argentina.
17: Gracias a la vida.
18: Llegó el momento. Me voy en paz.
17: Me ha dado la risa.
18: Dejé todo.
15: Tanca un capítol de 21 anys Leo Messi, ho ha guanyat tot amb aquesta selecció argentina. Avui, últim partit, al Monumental de Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benin.
0: Molt bé, doncs seguint-ho segur que hi tindrem el Joan Biosca, el nostre corresponsal a Buenos Aires. Joan, bona nit.
19: Bona nit, Manel. Doncs un ambient, no sé si ho sentireu, perquè ens hem allunyat una mica de la batucada, de la gent que està amb les trompetes i els tambors, fent el banderazo típic argentí, el aguante a Leo Messi, com ho expliquen els argentins, aquest comiat amb tota la passió i emoció argentina. Veiem gent disfressada, tothom amb la samarreta, el biceleste, canalla, famílies, un ambient impressionant per acomiadar el gran capità de la selecció argentina i l'exjugador del Barça. Falten 2 hores i mitja per aquest partit i tothom vol entrar, tothom vol ser dins de l'estadi. Hi haurà espectacles, hi haurà actuacions, hi haurà música, tant en la prèvia com en la mitja part, i també han comentat que hi haurà una sorpresa final quan acabi el partit. En definitiva, els argentins que comencen a veure que s'acaba aquesta era, no? Ja se'ls ja va acabar l'era Maradona en el seu moment, ara l'era Messi, i parlant amb els més veterans asseguraven que se senten afortunats perquè no n'han viscut només un de crac, de gran jugador, sinó que n'han viscut dos, i altres argentins que encara no s'ho creuen, que aquest és el darrer partit de Leo Messi amb la samarreta de la selecció argentina, i gran homenatge li han fet a la seva ciutat natal, a Rosario, amb una gran samarreta al centre de la ciutat, amb la paraula gràcies i el 10 a l'esquena.
0: Doncs segur que serà una nit històrica la d'avui, sense exagerar, perquè que posi punt final a la seva carrera amb l'albiceleste Messi segurament serà recordat. Veurem les imatges demà. Gràcies, Joan.
19: Una abraçada, merci.
0: I a l'altre, Joan, el Fitó també. Ens veiem demà. Bona nit.
15: Demà, bona nit.
0: Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Entrevistarem Jaume Asens.
16: Catalunya nit.
0: Super.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què?
25: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
25: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
27: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
28: She always has a smile from morning to the night.
16: Catalunya nit.
28: Dancing in the moonlight, never let you, but you told me.
16: Les notícies sota la llum de la lluna.
28: We're dancing in the moonlight.
16: Amb Manel Elias.
28: Dancing in the moonlight.
16: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
28: The light from your eyes make me feel like dancing in the moonlight.
2: 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ja ho hem dit, que amb el permís de la pluja en aquest Catalunya nit especial fins la mitjanit aniríem reprenent el fil de l'actualitat. I ara ens aturem per parlar i aprofundir i ampliar la que és la notícia del dia, que és que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha retirat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i, sense donar gaires detalls, l'expresident s'ha compromès a tornar a Catalunya, ha dit, amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. Qui ha seguit de prop el cas, i de fet va ser un dels seus assessors quan va marxar a l'exili, ara fa ja 9 anys, és l'advocat Jaume Asens, actualment diputat al Parlament Europeu pels Comuns. I avui el podem saludar a aquesta hora, ell és a Estrasburg. Senyor Asens, bona nit.
29: Sí, hola, bona nit.
2: A més, amb tu avui tenim molts fronts oberts perquè també en Jaume Asens acaba de publicar un llibre que es diu Gaza després d'Auschwitz, quan fa tot just demà 3 anys de l'atac de Hamas del 7 d'octubre a Israel. Per tant, anirem pas a pas i tema a tema, Jaume. Comencem per Puigdemont. Has parlat amb ell en aquestes últimes hores?
29: No, amb ell no. He parlat amb Toni Comín, que és un dels altres beneficiats per la decisió de Llarena i per la sentència, bueno, resolució, que encara no coneixem el contingut precís, però sí que coneixem el fallo, el que es diu jurídicament el fallo, que és la decisió de posar les coses al seu lloc, i en aquest cas la de fer una interpretació del delicte de malversació diferent al que havia fet el Suprem, i per tant permet, obre la porta a que s'aixequin l'ordre d'atenció que tenia tant Carles Puigdemont com Toni Comín.
2: Sí. El que passa és que, esclar, ha aixecat l'ordre d'atenció, però dient compte, perquè efectivament, com que no conec la lletra petita, encara puc fer marxa enrere. No sé si això genera una sensació d'inseguretat, no?, davant d'aquesta decisió, que, per cert, el jutge Llarena avui ha pres amb molta celeritat. Sembla que no és definitiva, però ha estat molt ràpid un cop hem conegut les intencions del Constitucional.
29: Sí, sabíem les seves intencions, perquè les havia filtrat de que volia ser ràpid, però hi havia tres escenaris possibles, que un era quan la sentència estigués publicada a la web, l'altre quan estigués publicada al BOE, i l'altre que ha sigut avui, que ha sigut simplement quan ja s'ha publicat una nota de premsa. O sigui, realment ha anat molt ràpid, i jo entenc que a partir d'ara, tant un com l'altre poden tornar a Catalunya. Ells no tenen una ordre de detenció. El que passa que és veritat que encara no estan amnistiats formalment, perquè, com diu el jutge Llarena, això succeirà quan finalment surti publicada la sentència, es coneixi el seu contingut i, per tant, es pugui aplicar. En el cas d'ells dos, perquè són els dos, diguem-ne, que sobre els quals el jutge Llarena pot prendre una decisió. Els altres, com que han sigut condemnats pel Suprem, per la sala segona del Suprem, serà la sala del Suprem qui haurà de dictar una resolució per aplicar la sentència del Tribunal Constitucional. Són dues situacions diferents. Un són els condemnats i els altres és que són els exiliats que no han sigut jutjats.
2: Deia que no amb Puigdemont, sí que no hi ha parlat en les últimes hores, però sí amb Toni Comín. Estem en conversa amb Jaume Asens. Per tant, a l'espera d'aquests moviments finals, Toni Comín no li ha dit, no t'ha dit una data aproximada de retornar a Catalunya.
29: No, això no. Això ho estan discutint entre ells. Jo espero que sigui aviat, però la data no l'han decidit. I com ha dit Carles Puigdemont, volen decidir-ho perquè tingui un sentit polític, no? I segurament també institucional. I que no depengui de les agendes d'altres partits polítics. Jo això ho he interpretat, tot i que no en tinc, diguem-ne, una certesa, com una voluntat d'intentar no interferir amb el procés electoral, però igual m'equivoco.
2: Ja, perquè de la mateixa manera que en el moment en què Toni Comín, Carles Puigdemont, en aquell moment també Lluís Puig i altres van decidir marxar, hem explicat diverses vegades, ho has explicat tu mateix, Jaume, que els vas aconsellar personalment, no?, aquesta situació, aquesta solució, tal com s'anaven posant les coses. Ara els hi... quan els hi recomanaries el retorn?
29: la veritat és que quan els hi convingui a ells personalment, vull dir, crec que a partir d'avui poden fer-ho, però entenc que vulguin esperar-se a llegir la sentència, ja estar amnistiats i que hi hagi una diguem-ne, estiguin totes les cartes sobre la taula, no? I a més, entenc que també vulguin donar-li un sentit polític i institucional i preparin el retorn, no el facin a correcuita.
2: En un escenari preelectoral.
29: O no. Jo he interpretat, tot i que no tinc la certesa el que deia abans, he interpretat que les paraules de Puigdemont, del Carles Puigdemont, com la voluntat de no intentar interferir. Però igual m'equivoco. No ho sé, perquè no he parlat d'això amb ells.
2: A Jaume Asens el veurem en el front ampli de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en aquesta convocatòria electoral?
29: No, bueno, sí, donant suport, evidentment, però no, jo sóc eurodiputat i tinc un mandat i no tinc altres pretensions que acabar el meu mandat aquí.
2: I idees sobre com s'ha de reorganitzar aquest espai, encara que sigui des d'Estrasburg, sí, amb aquesta distància que és molt saludable a vegades?
29: Sí, certament, a vegades és molt saludable. Aquí, des d'aquí sempre es veu les coses amb una perspectiva diferent i amb una dimensió europea, o fins i tot, diguem-ne, mundial. Però, i per això jo veig les eleccions també com una batalla entre la internacional reaccionària dirigida per Donald Trump i Netanyahu contra la democràcia. Crec que l'escenari, diguem-ne, de les eleccions espanyoles forma part d'una batalla més global. Ho hem vist a Brasil fa poc, no? on també va haver interferències de Trump. Però vaja, responent a la pregunta, jo crec que la fórmula que està desitjant tota la gent que ha sortit aquests dies al carrer és una fórmula d'unitat de tot el que està a l'esquerra del Partit Socialista, del que va ser l'espai del canvi en el seu dia i que les anteriors eleccions van anar de la mà, no? Seria, crec, una molt mala notícia veure aquests partits que van aconseguir confluir llavors ara concorren dividits. I crec que hi ha molts elements per l'esperança. Avui mateix Podemos ha dit que estava obert a arribar a un acord amb el Front Ampli i crec que això doncs, dona esperança a molta gent.
2: Mm-hmm. Creus que hi pot haver un problema de possibles candidats o candidates en la configuració final d'aquest espai? Perquè veiem, no?, la ministra Mònica García, que fa el pas, l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que també en les últimes hores ha parlat obertament de la possibilitat de liderar aquest espai. Després hi ha figures com Gabriel Rufián, que des d'una altra, no?, des d'Esquerra, doncs també en els últims mesos ha estat parlant de la possibilitat de liderar un espai similar.
29: Sí, aquesta última opció sembla ja molt descartada perquè avui el propi Junqueras ha dit que serà el candidat, però vaja, hem d'escoltar del propi Rufián doncs, que això és així, perquè l'últim que vam saber d'ell és que estava reflexionant. Però vaja, sí, jo crec que són els moviments propis de qualsevol negociació entre diferents actors que comparteixen un mateix horitzó polític, però que, clar, tenen diguem-ne, expectatives a l'hora de guanyar posicions en aquesta negociació, no? Jo crec que és normal quan estem parlant d'un espai tan plural. Jo crec que és també la força d'aquest espai que a vegades genera problemes, però també és la força política, no?, que agrupa actors de diferents territoris, de diferents pobles, nacions, i que clar, també de diferents sensibilitats polítiques, no?
2: La teva carrera política durant molt, molt de temps ha anat també molt... seguit molt de prop i molt de la vora de la carrera política de Colau, i ara me'n vaig de seguida al llibre, perquè a més Ada Colau ha escrit l'epíleg d'aquest llibre que es va publicar ahir amb l'editorial Finestres, Gaza, després d'Auschwitz. Però abans aquesta pregunta, creus que és el moment que Ada Colau torni a la política activa?
29: Jo crec que...
2: Primera línia.
29: Precisament un dels eixos principals de discussió pública, de conversació pública en aquestes eleccions serà la qüestió del dret a l'habitatge. I crec que si hi ha una persona ara mateix que encarna aquesta lluita amb més, diguem-ne, convicció i fermesa a l'estat espanyol, és ella. Primer, per tot el que va fer quan estàvem a l'Ajuntament de Barcelona. Crec que se'ns pot criticar per moltes coses, però malgrat el poc marge competencial que teníem, perquè els municipis en tenim poc, això és una qüestió més competencial de l'Estat i de les autonomies, i sobretot la capacitat legislativa per canviar les regles del joc, no? Que és qui la té el Congrés. Però malgrat aquest marge, crec que l'Ajuntament governat per ell va fer moltes coses, i després també com a activista, com a fundadora de la PA, crec que ha sigut un referent, no? I per això jo crec que estaria molt bé que finalment estigués en la llista, en la posició que ella cregui, si finalment s'anima. Ja està a disposició, està també en un moment de reflexió. No ha acabat de fer el pas definitiu, però vaja, jo crec que seria una bona notícia si el fes.
2: Doncs veurem què és el que passa, perquè això s'ha de resoldre en els pròxims dies. Dèiem que ahir es va publicar amb l'editorial Finestres aquest llibre que es diu Gaza, després d'Auschwitz, la rebel·lió de la consciència, memòria i resistència en temps de genocidi. I en parlem avui, justament, que demà farà 3 anys de la matança de Hamas a Israel, que va desencadenar l'ofensiva d'Israel a la franja de Gaza. Ja en el títol mateix s'equipara l'escenari de Gaza i es compara amb Auschwitz. Jaume, com has treballat aquesta comparació, en què et bases, i sobretot m'entenc que el missatge de tot el llibre ja està en el títol, no?
29: Sí, de fet, a veure, és pensar, el que pretenc és pensar el que ha succeït a Gaza des del llegat moral d'Auschwitz, més que comparar Que sempre es pot comparar, perquè les comparacions sempre són entre coses diferents, perquè evidentment el que va succeir a Auschwitz doncs, no té res a veure amb el que està succeint a Gaza, o permetem dir-ho d'una altra forma. Hi ha una lògica que sí que és la mateixa, però també hi ha moltes diferències. I jo crec que la fi d'una determinada idea d'humanitat, la derrota moral del llegat d'Auschwitz, es produeix amb el que veiem a Gaza, no? Perquè, precisament, la relatora de Nacions Unides, la Francesca Albanese, va dir no fa gaire que no érem millors que els europeus que veien passar els trens plens de jueus direcció Alemanya, no? I jo crec que té raó, però que és pitjor. Jo crec que són pitjors, perquè ara, 8 anys després d'Auschwitz, no podem dir que no sabíem. De fet, no podem dir ni que no participàvem. No podem dir que no sabíem perquè l'extermini del poble palestí el món sencer l'està contemplant, no? I és un genocidi que s'està retransmetent en directe, no? I que, a més, els seus victimaris l'exhibeixen de forma orgullosa. Això és una diferència substancial respecte al que va succeir a Auschwitz, no? La solució final de Hitler va ser ocultada i tothom recorda les cares d'estupefacció de molts alemans quan van visitar els camps de concentració i van veure allò, no? El que havia sigut allò. I tampoc podem dir que, i acabo amb aquesta idea, que no participem perquè realment nosaltres contribuïm en aquesta matança, perquè la meitat de les bombes que cauen a Gaza són europees. Tenim un acord un acord comercial amb Israel. Donem suport diplomàtic, polític a Israel. De fet, Israel, i ho explico en el llibre, és una creació colonial d'Europa, no? I, per tant, el que succeeix allà apel·la a la nostra responsabilitat, no només a la nostra consciència, perquè quan un té coneixement del que succeeix, això genera unes responsabilitats. Yeah. I d'això parlo, no? De la responsabilitat i de la gent que decideix, diguem-ne, actuar davant d'això perquè no vol que es produeixi això en el seu nom, no?
2: De fet,
29: per tant, Auschwitz és un lloc des d'on pensar el que succeeix a Gaza.
2: La memòria, no?
29: La memòria traicionada, perquè en veritat el món que succeeix, el món posterior a Auschwitz, l'Europa que sorgeix després d'Auschwitz és una Europa que promet no tornar a repetir la història, no? És el mai més, i mai més un genocidi, mai més participar en un genocidi. I aquesta memòria ha sigut traicionada perquè realment estem tornant a participar en un genocidi. No?
2: Creus que s'acabarà jutjant? Que veurem Benjamin Netanyahu al banc dels acusats?
29: Jo crec que no podem perdre l'esperança de que això succeeixi. I és veritat que la lluita contra la impunitat dels crims internacionals sempre ha tingut molts obstacles, però a vegades ha obert escletxes que finalment han pogut arribar a determinats escenaris, no? on s'ha jutjat els responsables. Però també és cert que estem en un moment molt complicat i tampoc seria estrany veure els propis jutges i fiscals a la banqueta d'acusats, perquè recordem que Estats Units, que Trump, ha sancionat els jutges de la Cort Penal Internacional. Això no havia succeït mai i això forma part d'aquest món que s'està enfonsant, el món que va sorgir després d'Auschwitz, no? Després d'Auschwitz es van produir una sèrie de conquistes civilitzatòries, com les constitucions democràtiques, com els pactes internacionals, com la pròpia creació de la Unió Europea, o com la pròpia Cort Penal Internacional de Justícia. I per això jo parlo de que ara, en canvi, estem en una altra era, una era, diguem-li, no sé si anomenar-la neofeixista o reaccionària, on precisament tot això, estem entrant en un món sense regles. Com va dir el seu dia von der Leyen, no? El món on Trump imposa la seva voluntat. Ell va dir en el seu dia que el seu únic límit era la seva moral. I per tant, i acabo amb aquesta idea, crec que que tampoc seria descabellat pensar en aquesta distopia, no?, dels jutges i fiscals sentats en una banqueta d'acusats, perquè, a més, Europa no ho està impedint. Aquests jutges estan, i fiscals estan a la Haia. I Europa té un reglament que permet que una decisió d'un tercer país, posem per cas Rússia, imaginem que hagi sigut Rússia qui sanciona els jutges. Què hagués fet Europa? Pues en aquest cas, Europa s'ha plegat als Estats Units i aquests jutges i fiscals ara mateix tenen moltes dificultats en la seva vida quotidiana perquè tenen sancions que els afecta. No poden tenir comptes corrents en determinats bancs, no poden viatjar a determinats llocs, etc etc. I també afecta la relatora de les Nacions Unides, evidentment, aquestes sancions.
2: Són altres formes de guerra, no?, per impedir que processos com aquest puguin tirar, si més no de moment, endavant. Estem parlant amb Jaume Asens d'aquest llibre que va sortir ahir publicat amb l'editorial Finestres i que es diu Gaza després d'Auschwitz i que el presenteu, Jaume, el 15 d'octubre a la mateixa llibreria Finestres, eh?
29: Sí, efectivament.
2: Doncs això és la setmana vinent, demà passat. Segur que anirà molt i molt bé. Jaume, gràcies per atendre'ns avui.
29: Gràcies a vosaltres.
2: Bona nit.
29: Un plaer. Fins a prop.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Tres quarts de deu, seguim al Catalunya Nit. Cada 15 dies ja sabeu que parlem amb l'economista Mar Reguant, parlem d'economia, ho fem a partir d'un concepte, i avui entrarem en el món de l'habitatge, tenint en compte la crisi que tenim oberta i com els últims dies ha marcat fins i tot l'agenda política. Podríem dir que fins i tot ha fet que acabés una legislatura. Mar Reguant, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal? A veure, sempre comencem amb conceptes i tu avui vols començar amb dos conceptes que tots tenim més o menys clars, però com que aquí volem fer tot a poc i que ens quedi clar, parlem avui de l'oferta i la demanda aplicada a l'habitatge. Com hem de començar a entendre-ho, això?
1: Bueno, la llei d'oferta i demanda és com de les més bàsiques en economia i ens diu que si hi ha molta demanda i poca oferta, el preu anirà pujant fins que l'oferta s'ajusti, i al revés, que si sobra oferta, doncs el preu anirà baixant i la demanda més o menys es trobarà. I aquest equilibri entre l'oferta i la demanda, el model teòric ens diu que acaba determinant el preu d'equilibri, on una mica per art de màgia està tot igualat.
0: O sigui que la teoria diu que deixem-ho estar, que l'oferta i la demanda ja posarà les coses al lloc i marcarà el preu que és el que hem de pagar, eh?
1: Exacte. En el nostre imaginari, doncs, aquesta demanda és la gent que vol pagar per alguna cosa. L'oferta és la gent que està disposada a crear-la, doncs, siguin patates, pomes o pisos. I en equilibri el preu puja o baixa perquè hi hagi tantes patates, tantes pomes o tants pisos com es necessiten.
0: I què és el que s'està trencant d'aquest mecanisme quan parlem d'habitatge? Perquè sembla que algun dels dos vectors no està acabant de funcionar.
1: Sí, aquest equilibri sempre ha sigut una mica delicat, però hem d'entendre que el preu ensenya dues coses. Un és les preferències, no? A algú li agraden més les patates, a l'altre li agraden més les pomes, doncs el que li agradin molt les pomes voldrà pagar més. I l'altre és la disposició a pagar últimament l'habilitat de pagar. Llavors, sempre en habitatge, doncs, hi havia qui tenia un pis més petit, hi havia qui es podia permetre un pis una mica més gran, però també hi havia qui li agradava més viure al camp i qui li agradava més viure a la ciutat. No hi havia un cert equilibri entre la disposició a pagar i les preferències, i tothom entenia que, bueno, aquell viu en una casa una mica més gran, aquest viu en una casa una mica més petita. El que passa és que a dia d'avui la societat s'està fent tan desigual que aquest equilibri comença a ser inacceptable perquè exclou completament parts de la població, no ja del barri de més alt standing, sinó de tota una ciutat sencera.
0: Clar.
1: I l'oferta, que en teoria la teoria aquesta, l'oferta màgicament s'expandeix, a Barcelona, que és una ciutat entre dos rius, un mar i una muntanya, aquesta expansió a l'oferta, doncs, no està clar que pugui passar.
0: Clar, en el cas de les patates podríem dir, si la terra és bona i la temperatura i tal, produïm-ne més de patates i que baixi el preu. Això amb la vivenda és molt més difícil de fer.
1: Primer que és lent, no? Però, a més, que l'Eixample és l'Eixample i no hi ficarem més cases, no? Llavors, o ajustem qui té les cases de l'Eixample o oferta, més oferta, no n'hi ha.
0: Clar, i la demanda, en canvi, sí que pot créixer, perquè en els últims anys hem vist com per les cases de l'Eixample ja no només hi ha interès dels veïns que viuen a l'Eixample o a prop de l'Eixample, i podríem dir moltes altres ciutats i barris de Catalunya, sinó que la demanda pot ser internacional.
1: Exactament, i aquí és on aquesta desigualtat pren una altra nova dimensió. Si la desigualtat dins de Catalunya ha crescut, a nivell global la desigualtat també s'ha expandit molt, i hi ha aquestes grans rendes, doncs, que potser inverteixen a Barcelona o venen a Barcelona 4 dies o venen a passar 4 dies i paguen una milionada per aquestes habitacions, no? Llavors hi ha com una economia dual on els salaris d'aquí no poden competir amb aquesta demanda externa, però l'oferta té els seus límits.
0: Clar. Aleshores, és que aquí, quan molta gent diu això és un bé bàsic, tots tenim dret a un accés a un habitatge digne, aquí l'equació, diguéssim, s'ha trencat per alguna de les bandes i s'hi ha de fer alguna cosa. On no està clar és quina cosa fer-hi, no? Per exemple, ara hem tingut aquest cas dels decrets d'habitatge.
1: Exacte, aquests decrets d'habitatge intenten posar mesures d'intervenció, diguéssim, en aquest mercat per intentar que aquest desequilibri sigui una mica més socialment acceptable. Són una mica pedaços, perquè la desigualtat que crea aquesta tensió no se'n va, però, per exemple, intenten doncs taxar molt més el que serien els pisos turístics o els pisos buits, perquè aquesta oferta, que sí que existeix, però està feta servir una mica per al qui té poder adquisitiu, però potser no ho necessita tant, doncs acabar-ho de balancejar, per posar un exemple, no? Aquestes intervencions són normals amb altres béns bàsics, com pot ser l'electricitat i l'aigua. Imagina't que arribés un centre de dades a un poble i digués: ens quedem tota l'aigua del poble i estem disposats a pagar una milionada. Evidentment, això no ens semblaria un equilibri acceptable si s'acabés l'aigua.
0: Clar. Podries passar també amb altres béns menys lògics, però, per exemple, imaginem que algú comprés tots els forns de pa d'un lloc i posés el pa a un preu desorbitat.
1: Sí, no sé si li quadrarien els números, però si això és el que fes, ens deixaria tot sense pa, evidentment.
0: Clar,
1: sí.
0: Clar. Aleshores, no sé si aquí que tenim un model on clarament l'equació que hi havia era... o això teníem en ment, tu treballes, tens un sou i amb aquest sou tindràs accés a una vivenda. Aquesta mena de contracte social està trencat.
1: Sí, ja s'anava tensionant, s'anava veient més erosionat, la manca de transport públic de qualitat no ajuda, però és cert que fins i tot molt lluny de Barcelona ja s'està començant a veure aquest impacte d'aquesta tensió en el mercat immobiliari. Per tant, també és veritat que la població ha crescut, la població que viu aquí, i aquesta població hi afegim tots aquests turistes, o sigui, és una situació molt tensa, ja fa temps, però últimament

0: penalitzen el lloguer, diguéssim, i les que penalitzen sobretot tenir pisos buits, tenir blocs de pisos sencers en habitatges turístics. Això penso que és bastant efectiu perquè a barris de Barcelona potser són el 20% o el 30% dels lloguers i seria un gran influx a l'oferta, no? Evidentment, el qui ara avui en dia en viu d'això doncs no li agradaria gaire, però és cert que fa uns anys això no era així, no? I no passa res, s'ha de fer, jo crec que aquesta intervenció com a mínim. Més enllà, és un problema estructural de com la desigualtat està creixent i com això fa cada vegada aquests mercats més fràgils, i això no sé si ho solucionarem en 10 minuts.
1: No, segur que no, segur que no. De moment ara venen a les eleccions aviat, estem en una precampanya. Per exemple, tenim avui Pedro Sánchez aprovant per una altra via aquests mateixos decrets. Feijóo ja va dir que la que entrés ell de president, per exemple, ho arreglaria fent construir 1 milió d'habitatges. Per tant, ara de promeses ens sentirem a dir. Una altra cosa és que s'acabi solucionant o no. Com dius tu, en 10 minuts no en tindrem prou, però n'anirem aprenent. O sigui que d'aquí 15 dies et tornem a trucar.
0: Moltes gràcies, Manel.
1: Gràcies, Mar. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
7: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
8: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
9: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inundat.
10: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
3: I som per informar-te i per escoltar-te.
11: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
12: Tots els meus records, tot ha marxat.
13: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
14: El matador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
15: Està molt bé, sí, que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
16: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
17: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
7: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
18: És un desastre.
19: Màxima precaució.
3: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
20: Tres minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. És l'hora en què habitualment acabem el Catalunya Nit, però ja us ho estem dient des de les 9. Avui, per seguir aquest episodi de pluges i per veure com evolucionen les afectacions... Ai, disculpeu.
1: Són afectacions.
20: També. Dels llocs més afectats, doncs allargarem fins la mitjanit. Però sí que a aquesta hora saludem el subdirector del diari Ara, perquè avui volem saber com avança la portada d'aquest diari de cara a demà. Jordi Cortada, bona nit.
21: Hola, molt bona nit.
20: Amb què esteu treballant?
21: Dediquem la major part de la portada al que seria l'inici de la fi de l'exili. Titulem Llum verda a l'amnistia total, i expliquem a subtítols que el Suprem obeeix al Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont com a Puig, i també que l'expresident manté la incògnita de la data del seu retorn, però dona per acabats 9 anys de repressió. Destaquem també una frase del Carles Puigdemont: no vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia. Val a dir que també, evidentment, estem pendents i ens fem ressò la portada d'aquest quart dia seguit d'aiguats i inundacions, que s'han acarnissat aquest cop, especialment amb les Terres de l'Ebre.
20: Sí, no, ja estem ben entretinguts i ocupats i també preocupats. Ara hi tornarem a treure el cap en directe a Xerta. Jordi, si ens haguessis de recomanar, doncs, més enllà de la portada, algun article d'opinió,

0: opinió, fotografia, algun altre contingut que tingueu demà al diari ara, que ens destacaries?
1: Sí. En relació, de fet, en relació a la informació que obre la portada, tenim l'article del Carles Mundó, advocat, exconseller de Justícia i un dels protagonistes del judici del procés, i que en realitat, de fet, es va passar un mes a la presó. Carles Mundó ens diu que la legislatura està liquidada, però amb l'amnistia no s'acaba res. El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat continua vigent.
0: Doncs demà el diari Ara el tindrem sobre la taula i el llegirem. Gràcies, Jordi Corta, subdirector del diari.
1: Molt bé, vinga. Gràcies, bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit. En res, 40 segons i ens plantem a les 11 de la nit.

Dimarts 6 d'octubre del 2026, dia de celebració a la policia local, a partir de les 11, a l'hotel Mi Terramar tindrà lloc l'acte que fa balanç de curs i que serveix per reconèixer algunes accions de mèrit o trajectòries professionals d'aquest any. Òbviament, també haurà de servir de reforç moral després del tràngol que va viure la policia local per Festa Major. Mentrestant, aquí van unes dades sobre Sitges que els poden interessar i que estan recollides a l'anuari 2025 de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Primera, l'any passat, vàrem arribar als 32.690 habitants. Sitges creix, i creix gràcies a l'arribada de nou veïnat, perquè en matèria de creixement vegetatiu, o allò que en diuen creixement natural, tenim números negatius. L'any passat van morir 100 persones més de les que van néixer, i de totes les persones que van arribar a Sitges, una de cada tres ha nascut fora d'Espanya. L'edat mitjana dels sitgetans és de 45 anys, per sobre de la mitjana catalana, i una de cada 5 persones, o sigui el 20% dels sitgetans, té 65 anys o més. Per tant, com viure i com atendre la vellesa seran un dels tants temes prioritaris que tenim sobre la taula. 9 de cada 10 assalariats treballen en el sector serveis, veritable monopolitzador de l'economia local, i els autònoms representen el 25% de la totalitat dels treballadors de Sitges. I la taxa d'atur, segons aquest anuari, se situa prop del 7%, per sota de la comarca, per sota de Catalunya i per sota de l'Estat. En un moment ho comentem tot. Vinga, i diverses coses ahir que parlàvem del concurs de castells de Tarragona i no hem parlat de la colla de grallers que acompanyava la jove de Sitges, que ha merescut la tercera posició general, perquè a Tarragona, a més del concurs de castells, fan concurs de colles de grallers, de les colles de grallers que acompanyen els castellers. Aleshores es fa de la següent manera. L'actuació de Torredembarra del 27 de setembre compta, i les dues actuacions de Tarragona, la del dia 3 i la del dia 4, compten. Aleshores, un jurat, els sona d'alguna cosa això, un jurat escull de cadascuna d'aquestes tres jornades les tres millors colles de grallers de cadascuna de les tres jornades. I el diumenge dia 4, a Tarragona, s'escullen de les 9 colles finalistes les tres millors colles que acompanyen a les colles castelleres. Les tres millors colles de grallers que acompanyen les colles castelleres. No es pensin que els requisits són... Hem anat a petar, el d'allò, perquè el primer premi, la colla que guanya, té 1.200 euros i la inxa d'honor. La segona, un premi de 800 euros, i la tercera, un premi de 500 euros. Però atenció, perquè es valora l'afinació de les gralles entre elles, la tècnica i l'estil d'execució de les gralles, la tècnica i l'estil d'execució del timbal, l'equilibri de volum entre les diferents veus de les gralles i l'equilibri de volum entre les gralles i els timbals, la interpretació i la qualitat estètica, això en l'àmbit musical. Però és que després també es valora la precisió en l'avís o l'entrada d'acord amb el castell que s'enlaira. També es valora especialment que s'iniciï el toc al mateix moment que es considera que una construcció comença, tal com determina el protocol de plaça del concurs de castells. O sigui que hi ha tot un seguit de valoracions. El cas és que el dissabte dia 3, el dia en què la jove de Sitges va actuar a la Tàrraco Arena, la colla de grallers que acompanyava la jove de Sitges va ser la colla guanyadora d'aquell dia. De les colles d'aquell dia, la colla guanyadora va ser la colla de grallers que acompanyava la jove de Sitges, que si no tenim, si no ho hem mirat malament, perquè en cap lloc hi ha la relació allò sencera, hi havia l'Enric Castelló, l'Àlex Ferrer, l'Àlex Virgili i de timbal en Carles Arribe, que ells eren els que acompanyaven a la jove de Sitges. Però, és clar, hi havia hagut valoració el dia de Torredembarra i el diumenge en el concurs de Tarragona. I al final les colles guanyadores són la colla de grallers que acompanyava a la Vella de Valls, aquesta és la que ha aconseguit el premi de 1.200 euros, en segona posició global
la colla de grallers que acompanyava els Xiquets de Tarragona i, aquí sí, la tercera colla de grallers millor del concurs de castells de tots els tres dies, la colla de grallers de Sitges que acompanyava la Jove de Castells, que és colla de l'Escola de Grallers. Per tant, la colla ha aconseguit 500 euros. Ja ens agradaria haver escoltat les altres dues, perquè hem assistit aquí a Sitges a diades castelleres 1.000 i no hi ha hagut colla de grallers que acompanyi colles castelleres que superi les d'aquí a Sitges, eh? Però és que ni una. Millor dit, hi ha cada colla de grallers que acompanya a colla de castells, que encara no sabem com s'aixequen els castells, com Déu mana. Però bé, en qualsevol cas, tercera classificada, tercer premi del concurs de gralles paral·lel al concurs de castells de Tarragona, els grallers sitgetans que han acompanyat a la Jove de Sitges. Ai, apuntem una altra d'aquelles notícies que dius ai, no em pensava, però s'ha fet una mica viral i ho agafem d'un article que ha publicat a Facebook la Cèlia Sánchez Mústic i diu dues pèrdues, una és el pícnic, diu dues pèrdues, no poden comparar-se, són de naturalesa diferent i el dolor que provoquen també. Però el meu cervell, que no es pregunta què es pot comparar i què no, aquest matí les ha fusionades. Atenció, el gat de Sitges, el venerable gat de les Roques de l'Espigó, ha mort havent viscut lliure i feliç. Aquest és un gat que apareix en més d'una fotografia aquests darrers dies a les xarxes socials, eh? De mort natural. Per tant, qui busqui, que era un gat veritablement bonic, eh? Bé, gats lletjos n'hi ha molt pocs, com els rossos. I la Cèlia parla d'aquest gat, repetim, el gat de Sitges, el venerable gat de les Roques, ha mort ben viscut, lliure i feliç. I després, òbviament, parla del pícnic. El gat ros, però, no el deixaran podrir-se les roques i el pícnic ara per ara queda en un buit legal i temporal equivalent a podrir-se en el passeig. I ensenya una fotografia en què, per la part, diguem-ne, del darrere, la part que dona mar del pícnic, han desaparegut ja dues de les lletres de l'establiment. En fi, que la vida és així. Avui que s'ha fet clar a les 7:26 i el sol ha sortit a les 7:54, el sol es pondrà a les 7:26 i es farà fosc a les 7:54. Per tant, avui, per aquelles coses de la vida, s'ha fet clar a les 7:26 i el sol es pondrà a les 7:26 del vespre. El dia s'escurçarà 2:42, 11:31 de llum, 12:21 de foscor. I estem en camí, com els dèiem, del canvi d'hora, el darrer cap de setmana d'octubre. Darrer cap de setmana d'octubre. Per tant, ens queden encara dos caps de setmana sencerets i el darrer canvi d'hora. Bé, què tenim per avui? En una estona saludarem Xavier Salmerón, l'encara president de la comissió de Festa Major i Santa Tecla. Per què? Perquè a l'eco d'aquesta passada setmana, en un article titulat L'hora dels adeus, Xavier Salmerón acomiadava la comissió després de la celebració de Santa Tecla. L'article, a l'eco d'aquesta setmana, acaba dient: a la propera comissió li deixem una caixa plena d'aprenentatges, projectes iniciats i novetats que esperem que es consolidin i evolucionin. Li desitgem tots els encerts del món i sempre que calgui ens trobarà disposades a donar un cop de mà. Esperem que se'ns recordi per la nostra empenta, però sobretot per com vam intentar fer les coses, amb exigència, responsabilitat i escoltant. Escoltant el públic, balladors i balladores, caps de colla, músics, entitats, voluntaris, tècnics i totes les persones que fan possible la festa, i entenent que fins i tot quan hi havia discrepàncies, el respecte havia de ser sempre el punt de partida. La nostra tasca com a comissió acaba aquí, però aquest grup de 15 persones ja és d'alguna manera per sempre. Ens uneix haver intentat deixar una festa una mica millor de com la vam trobar, i també ens uneix haver descobert un gran secret que a vegades, només a vegades, tot sí que es pot. Parlarem d'aquí uns moments amb Xavier Salmerón i farem allò, el balanç definitiu, abans que s'acomiadi com a president de la Comissió de Festa Major, en espera d'un nou president o una nova presidenta i una nova Comissió de Festa Major.
A la segona hora de programa, l'Hora d'Europa, amb en Joaquim Millán i en Joan Totosaus, avui amb Aina Carné, graduada en Relacions Internacionals, i ha col·laborat amb la missió permanent d'Espanya davant l'ONU a Ginebra i amb la taula del tercer sector social a Catalunya, i amb un altre dels habituals del programa, com és l'economista i politòleg Xavier Ferrer. Tot això a la segona hora de programa. A la tercera, Carola Fernández saludarà Andreu Miret, metge amb vocació d'escriptor. L'escriptor que ha aconseguit el primer premi Subur Negre de l'any 2025. Saben, aquest premi d'aquest certamen dedicat a la novel·la negra, amb una novel·la que es titula Sitges, Setmana del Terror. S'ho poden imaginar. Estem a punt de començar el Festival de Cinema Fantàstic, doncs ens ve a la mida aquesta entrevista amb Andreu Miret. La sergenta dels Mossos d'Esquadra, Laura Ramos, ha d'escatir un crim. Bé, doncs, Sitges, Setmana del Terror, en parlarem amb Andreu Miret i acabarem el programa amb l'Espai de les Biblioteques i la Marta Sánchez. A l'agenda d'avui, com els comentàvem, el Dia de la Policia Local, que se celebrarà a partir de les 11 del matí a l'hotel Mi Terramar. L'Ajuntament de Sitges celebra avui dimarts el Dia de la Policia Local. Saben que en general ve, diguem-ne, emmarcat amb Sant Rafael, Sant Gabriel, amb els arcàngels. Bé, doncs, dies amunt, dies avall, se celebra el Dia de la Policia Local. A causa de la previsió meteorològica, l'acte finalment tindrà lloc a les 11 a l'hotel Sitges Terramar. Estava previst als jardins de Can Ferratges, però com que tampoc està clar avui el temps que farà, i comptarà amb l'assistència de l'alcaldessa Aurora Carbonell, del regidor de Governació David Martínez i regidors i regidores de la corporació. També hi assistirà el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, autoritats judicials, els caps de les policies locals de la comarca i els representants i comandaments de la Policia Local de Sitges, dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Per tant, els hostes del Terramar, que no pateixin, perquè vaja, a la planta baixa tindran tota l'escala social dels cossos policials. Lliurament de medalles, felicitacions i mencions. Aquest és un acte també per reconèixer la feina de la policia i també la feina a vegades d'alguns ciutadans anònims que s'han destacat per alguna acció que hagi afavorit la seguretat o hagi ajudat a persones. Dia de la Policia Local a les 11 del matí a l'hotel Mi Terramar, i avui a l'agenda 5:45 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós, Contes del Mar, a l'hora del conte, a càrrec d'Última, associació cultural, avui a partir de 5:45 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós. Aquesta setmana en què el cinema i la cultura seran protagonistes, demà, dia de portes obertes als museus. Aquesta és la setmana també en què ja hi ha activitats de les Jornades Europees del Patrimoni. I a més d'aquestes portes obertes als museus, el dijous dia 8 serà un dia important perquè es podran veure, després de molts anys, comptin, des de l'any 2014, cap aquí, fa 12 anys, que Can Llopis és tancat i, per tant, les línies de Can Llopis no s'han vist des de fa 12 anys. Els museus de Sitges organitzen una exposició d'una selecció de les nines de Can Llopis que es podrà veure a l'Espai Rocamora a partir d'aquest dijous, dia 8, fins al dia de Cap d'Any, fins al 31 de desembre. Per tant, una bona oportunitat per recuperar com a mínim aquella imatge que molts podem tenir de les nines de Lola Anglada, evidentment les nines restaurades en perfecte estat, amb tota l'explicació de cadascuna d'elles. Tot això a partir del 8 d'octubre d'aquest dijous, dia 8 d'octubre, els museus de Sitges organitzen aquesta exposició de nines de la col·lecció Lola Anglada. La mostra permet descobrir una part d'aquest conjunt format per més de 550 nines, va arribar a col·leccionar Lola Anglada, dels segles XVIII al XX, elaborades amb materials com la fusta, la pasta o la porcellana, un valuós testimoni de la indumentària, la moda i la vida quotidiana d'altres èpoques. Ja des de... Bé, no ho sabem si seran, Però Lola Anglada tenia des de les nines papones, des de la nina més bàsica, la que només, vaja, estava a l'abast
de les persones amb poc poder econòmic, doncs la nina més bàsica de totes, fins a les nines Jumeau, les nines franceses, les nines de porcellana que valien un capital i que servien també com a models de moda. Bé, doncs, tot això en aquesta magnífica col·lecció de Lola Anglada. Això serà el dijous dia 8, perquè el divendres dia 9 els museus també organitzen una conferència per parlar de l'edat d'or del col·leccionisme d'art hispànic als Estats Units, d'aquell moment en què els milionaris americans van tenir una veritable passió per l'art hispànic, i d'aquí que moltes o algunes peces importants del patrimoni de Catalunya es trobin als Estats Units, repartides pels Estats Units. Una conferència que farà Ignasi Domènech, el cap de col·leccions i exposicions dels Museus de Sitges, aquest divendres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Museu Maricel. Tot això, com els dèiem, pel que fa referència a algunes de les activitats vinculades a les Jornades Europees del Patrimoni. Demà, portes obertes als museus. I aquest dijous comença el Festival de Cinema, amb tot un munt d'activitats, ja les anirem relacionant, però bàsicament, els que vulguin la Zombie Walk, aquest dissabte dia 10, a partir de 7:45 del vespre, des de tocar del Miramar. És a dir, la Zombie Walk no comença a l'ermita de Sant Sebastià, la Zombie Walk acabarà a l'ermita de Sant Sebastià, així com en anys anteriors acabava a la Fregata, acabava a Bejamar. Aquesta vegada no. Aquesta vegada la Zombie Walk acabarà a la zona meeting del festival a l'ermita de Sant Sebastià. La cita aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a partir de 7:45 del vespre. Paral·lelament al festival hi ha tot un seguit d'exposicions i també l'Espai Jove acollirà aquest divendres 9 d'octubre un taller d'art per joves en el marc del festival. El primer taller és un taller de stop motion, és a dir, aquesta tècnica d'animació que es va quadre per quadre, es va allò movent diguem-ne l'element que s'ha d'animar i anant fent foto per foto, per quadre. La tècnica de la stop motion serà protagonista aquest divendres dia 9. I l'activitat està limitada a 15 places per sessió, començarà a 4:45 i acabarà a les 6 a l'Espai Jove, aquest divendres dia 9. Primer taller de stop motion. I parlant de cinema, fotografia, aquest dijous dia 8 d'octubre, l'agent de Locomotora 21 organitza la segona sessió de l'Obrador de Fotografia. A veure si fa bon temps, perquè també aquesta segona part de la setmana pot ser una mica alterada de temps. I aquesta segona sessió de l'Obrador de Fotografia es dedicarà a analitzar la feina que es va fer el dijous de la setmana passada, un visionament de les imatges i conversa compartida. Això serà a la Grupa, al Palau del Rei Moro, aquest dijous a partir de les 5 de la tarda i fins 7:15. Vinga, apuntem tres o quatre cosetes més d'agenda abans de conversar sobre les notícies d'avui. Aquest diumenge, dia 11 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, amb ella parlarem el divendres a primera hora. Vinyet Panyella farà una conferència a la seu del grup d'estudis sitgetans sobre l'arxiu de Can Fals. Can Fals des del seu arxiu, així es titula la conferència, que està basada en el treball d'ordenació, classificació i catalogació de l'arxiu de Can Fals, que la Vinyet ha fet des de fa més d'un any. L'arxiu de la Casa Pairal, històricament més important de Sitges, va entrar a formar part de l'arxiu històric el novembre de l'any 2001, pel llegat dels executors testamentaris de la darrera representant de la nissaga, la senyora Josefina de Dalmau i Centenera, i forma part del patrimoni documental públic de Sitges. Per tant, durant el darrer any, Vinyet Panyella s'ha dedicat a buidar, a garballar per aquest arxiu, i el resultat, aquesta conferència, el diumenge 11 d'octubre, a partir de les 12 del migdia. Aquells i aquelles que vulguin participar de l'acte d'homenatge al president Lluís Companys el proper dijous 15 d'octubre, sàpiguen que ho poden fer apuntant-se a l'adreça de correu electrònic participació@sitges.cat, participació@sitges.cat. Oberta a entitats, institucions,
públic en general no, no cal, perquè ja ho saben els que habitualment han anat a l'acte, que és com l'11 de setembre. El públic en general té ja, diguem-ne, establert l'ordre en el protocol. Es tracta més d'entitats i associacions. I el mes continuarà amb moltes més activitats. La presentació del llibre de Ricard Conesa sobre la memòria històrica, la memòria de guerra i dictadura a l'espai públic de Barcelona, el 17 d'octubre a la seu del grup d'estudis sitgetans. El 23 d'octubre, la primera conferència de tot un cicle de conferències que torna a obrir l'associació Sitges des del mar. La conferència del Fantàstic al Futur, el dia 23 a les 7 a l'Hotel Melià. I el dia 23, qui s'hi vulgui apuntar ja, la 14a edició de les Nits de la Lluna Plena, de la cursa de la Lluna Plena, 23 d'octubre a partir de les 9 del vespre. Destinat als fons, com sempre, a la investigació del càncer de l'Hospital Sant Joan de Déu. 15 euros, també la reserva de tíquet. I encara hi ha places, en vàrem parlar en el seu dia i segurament potser recuperarem la conversa. El 24 d'octubre, a la Fregata, hi haurà, bé, això serà una festa de les màquines de cosir. Aquesta activitat titulada El so de la puntada, que té, diguem-ne, l'objectiu final és també a benefici de la lluita contra el càncer, i queden places de darrera hora disponibles per l'activitat del so de la puntada el 24 d'octubre. Per tant, tots aquells i aquelles que estiguin interessats en aquesta activitat per recaptar fons per la recerca i la cura del càncer i per ajudar a les famílies. 100 persones amb 100 màquines de cosir a la Fregata fent totebacks, amb l'objectiu, com els dèiem, de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Això serà el 24 d'octubre i queden encara places disponibles.

0: Vinga, acords de la Junta de Govern Local, celebrada aquesta setmana. Tenim aquesta informació vinculada, com els dèiem, als acords de la Junta de Govern Local, que aquest dilluns va aprovar de forma provisional l'adjudicació dels beneficiaris participants de la segona comunitat d'energia local, que tindran la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars renovables situades en equipaments municipals de Sitges. Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions a través de la carpeta ciutadana. L'òrgan municipal, la Junta de Govern Local, també va aprovar inicialment el pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges de Sitges pel període 2027-2031. I el que els dèiem a l'inici de programa, segons l'anuari 2025 de la Mancomunitat Penedès-Garraf, unes xifres que els poden interessar, eh? L'any 2025, en acabar l'any 2025, en acabar l'any 2025, eren 32.690 habitants. Per tant, de camí cap als 33.000, en els quals segurament ja hi devem haver arribat aquest 2026. Un creixement que no ve del creixement vegetatiu, no ve dels naixements, sinó que ve sobretot de les persones que arriben a Sitges. Per què? L'any passat hi va haver 157 naixements i 256 defuncions. O sigui, que van morir 100 persones més, gairebé 99 de les que van néixer. Si la població de cria de Sitges creix, per tant, és per l'arribada de nous veïns. I aleshores, més d'un de cada tres sitgetans, o sigui, més del 33% dels sitgetans han nascut fora d'Espanya. Sobretot a l'Amèrica del Sud, un 11% dels nous sitgetans han nascut a l'Amèrica del Sud i un 9% han nascut a altres països de la Unió Europea. Repetim, més del 33% dels nous sitgetans són de fora d'Espanya, o bé de Llatinoamèrica o bé d'Europa. Sitges és també una població que va envellint. L'edat mitjana dels sitgetans és de 45 anys, és una edat mitjana per sobre de la mitjana catalana, i el 20% de sitgetans, un de cada cinc, té 65 anys o més. Això vol dir que en els anys que venen, evidentment, l'envelliment i l'atenció a les persones grans haurà de ser una de les prioritats. Pel que fa al món laboral, a la feina, la taxa d'atur és baixa, se situa a prop del 7%, per sota de la comarca del Garraf, per sota de Catalunya i per sota de l'Estat. Tot i així, a final del 2025 hi havia 989 persones aturades, moltes d'elles majors de 55 anys, que és aquella edat, com sempre diem, perdó per l'expressió, tan refotuda, si et mors als 55 et mors jove, si has d'anar a buscar feina als 55 ja ets massa gran. Bé, doncs, aquella edat que, evidentment, diguem-ne, ho posa tot molt difícil si s'ha de buscar feina. L'economia local depèn gairebé monopolitzada absolutament pel sector serveis, on treballen 9 de cada 10 assalariats. El 90% dels assalariats treballa en el sector serveis i en empreses de petit tamany amb un elevat volum d'autònoms. Els autònoms representen un 25% dels treballadors a Sitges. La meitat dels contractes que es van signar l'any 2025 van ser indefinits i l'altra dada previsible de l'anuari és que el turisme continua sent el gran motor de la vila. Sitges té comptabilitzades il·legals 9.500 places d'allotjament turístic entre hotels, càmpings, apartaments i habitatges d'ús turístic. Repetim, els habitatges legals, eh? Els il·legals els afegiríem aquí, però 9.500 places d'allotjament turístic. I, encara que costi de creure, tenim 9 explotacions ramaderes i un 2,6% de terres de conreu, amb vinyes de varietats blanques i algunes negres. El llistat no surt, en aquell llistat de la Mancomunitat Penedès-Garraf, no surt la Malvasia, que com a conreu té un pes testimonial. Només resten, també, testimonialment, dues embarcacions de pesca en base al port d'Aiguadols. Les dades de l'anuari 2025 de la Mancomunitat Penedès-Garraf. No i 27 minuts, I en un article titulat «És l'hora dels adeus», publicat a l'Eco d'aquest passat dissabte 2 d'octubre, divendres 2 d'octubre, el president, encara president, perquè encara ho és, de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón, diu: «A la propera comissió li deixem una caixa plena d'aprenentatges, projectes iniciats i novetats que esperem que es consolidin i evolucionin. Li desitgem tots els encerts del món i sempre que calgui ens trobarà disposades a donar un cop de mà. Esperem que se'n recordi per la nostra empenta, però sobretot per com vam intentar fer les coses, amb exigència, responsabilitat i escoltant. Escoltant el públic, balladors i balladores, caps de colla, músics, entitats, voluntaris, tècnics i totes les persones que fan possible la festa, i entenent que fins i tot quan hi havia discrepàncies, el respecte havia de ser sempre el punt de partida. La nostra tasca com a comissió acaba aquí, però aquest grup de 15 persones ja és d'alguna manera per sempre. Ens uneix haver intentat deixar una festa una mica millor de com la vam trobar, i també ens uneix haver descobert un gran secret que, a vegades, només a vegades, tot sí que es pot. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: I entre allò que no s'ha pogut, però s'hagués volgut, què hi ficaríem?
1: Doncs la veritat, hi ha poqueta cosa d'allò que no hem pogut fer o que haguéssim desitjat fer durant aquests 2 anys. Sí que quan ens vam presentar fa 2 anys, quan ens vam nomenar pel ple municipal, nosaltres sí que vam fer com una mena de pla de treball en el que pràcticament s'han anat desenvolupant totes les accions, no?, previstes, com pot ser el fet de professionalitzar certes tasques dins de la festa, el fet de dinamitzar activitats i organitzar-ne de noves, sobretot per fer la festa més gran i que és el que es va convertir en la plaça, I després, sobretot, també aquelles coses vinculades, no?, a la necessitat de, doncs, de necessitats operatives, no?, de potser constituir-nos com a associació, intentar buscar mecenats i finançament més enllà dels recursos municipals, etcètera, etcètera. Per tant, en certa mesura hem pogut complir tot. Sí que hi ha algunes cosetes, com per exemple que ens havien marcat fer una festa una mica més sostenible, no? I això no ens ha donat temps de poder-ho desenvolupar. I després, evidentment, petites cosetes, no?, que dins de la logística de la pròpia festa, de Sant Bartomeu com de Santa Tecla, i parlo més dels actes tradicionals, doncs que es podien haver fet millor o que s'han fet fins on hem pogut fer.
0: Perquè les coses anessin millor, què faria falta encara? Si és que fa falta alguna cosa vinculada, diríem, a la logística, a l'organització, o el que fa falta depèn, ara ja gairebé de manera, no diríem que exclusiva, però de manera majoritària, de la voluntat dels que hi participen i de la voluntat dels que la miren.
1: Jo crec que va més per aquí.
0: Vull dir, va més per aquí.
1: El que li fa la festa, pràcticament, jo crec, o l'organització de festa, tot el que hem pogut implementar, evidentment, sempre hi ha poden haver noves millores i noves gestions a realitzar. Però sí que potser, falta aquesta no sé com dir-ho, vull dir, aquesta comunió potser entre les colles i músics i entre els propis balls i els propis músics i entre el públic, perquè m'entenguis, per acabar, diguéssim, de perfeccionar el que seria, doncs, el lluïment que necessita aquesta festa.
0: És a dir, una certa consciència col·lectiva de formar part d'una unitat que ha de funcionar d'una determinada manera.
1: Totalment. I que consti que penso que això, per la part diguéssim, de les costures que participen a la festa de forma activa, parlo dels balls, dels músics, jo he vist una gran millora d'ara a fa molts anys, perquè m'entenguis. Vull dir, jo que vaig estar a la comissió el 2015, crec que ha evolucionat molt positivament i penso que hi ha una germanor que una germanor entre els propis balls, entre els músics, entre el seguici i la pròpia comissió, que fa 10 anys, 12 anys, jo no vaig veure. Però tot i així, fa falta més feina, més pedagogia i entendre a tothom, doncs, què és el que està fent, què és el que està representant i, evidentment, també aquesta pota amb el públic, no?, amb el públic d'entendre, doncs, quin és l'acte que es van a veure, quin és l'acte en el que, diguéssim, estan gaudint i que hi ha aquest respecte potser en general cap a la, ja dic, cap a la pròpia tradició ciutadana.
0: Ha passat encara no un mes i mig d'aquella malaurada nit de Sant Bartomeu. Amb un mes i mig de perspectiva, la visió del que va passar aquella nit i la visió de fins a quin punt allò que va passar es pot intentar evitar en un futur, o si depassa absolutament la capacitat no només de la Comissió de Festa Major, sinó de la Festa Major, en definitiva, com es veu un mes i mig després?
1: Aviam, hi ha una base que va més enllà de la Festa Major i ho hem estat comentant, i crec que és el que s'ha de treballar i combatre, perquè m'entenguis. Vull dir, una cosa que sé que va passar perquè era el context de la Festa Major, però que podia haver passat qualsevol dissabte o qualsevol altra festivitat del poble, com ja s'ha anat demostrant en els mesos anteriors. Aquí s'ha d'actuar, s'ha de treballar, aquí demano sobretot a les persones que saben que a nivell de societat doncs puguem vetllar perquè en aquestes coses no tornin a passar. Una altra cosa és com podem, diguéssim, des de la comissió o des del propi ajuntament, mitigar o d'alguna manera poder, diguéssim, atendre o evitar que passin aquestes coses, no? Més al dia a dia, perquè m'entenguis.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: una
0: sí.
1: Cosa, una feina de formigueta, que crec que han de passar molts anys i ja dic, vull dir, hem de tenir paciència, perquè això no se solucionarà d'un dia per l'altre. I l'altra cosa és allò que podem fer, diguéssim, del dia a dia, ja dic, per part de la comissió o pel propi ajuntament. Mira, nosaltres, després de dins d'aquest mes i mig, no?, que va passar d'aquests incidents, bueno, vam tenir l'oportunitat d'anar a una escola de Sitges a poder-nos reunir amb els joves de quart d'ESO, de primer de batxillerat.
0: Sí.
1: I crec que va ser molt positiu. Això va ser una iniciativa de la pròpia escola, que la pròpia escola, que, bueno, que puc explicar-ho, que és l'escola Pia,
0: sí,
1: va fer fins i tot un treball intern amb un manifest propi sobre aquests fets. Doncs vam poder tenir l'oportunitat d'anar-hi, explicar i sobretot preguntar i debatre amb els joves què és el que pensaven del que havia passat i com ho veien, no? Perquè al final també sempre opinem des d'una visió molt adulta, no? Perquè al final, doncs, els que governen o els que formem part d'una comissió, etcètera, doncs potser ja ens queda lluny. I evidentment, o sigui, condemnaven aquests fets,
0: sí,
1: però també ens feien com algunes reflexions molt interessants, que de fet no anava molt lluny de la una reflexió o una petició que podia fer jo quan tenia 14, 15, 16 anys, o fins i tot tu, Vicent, perquè m'entenguis, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: El fet de el seu espai a dins de la festa, no?
0: Vaja.
1: Clar, vull dir, al final pues, ens intercanviaven opinions com, clar, si no poden sortir a la festa, que aquí també cal dir, vam fer la pedagogia que no tothom té dret a sortir a la festa, vull dir,
0: sí,
1: en el fet de no pot ser ciutadà, tothom pot sortir. Al final, ara abans deia, no?, ja són 30.000 habitants, els baixos són els que són,
0: sí,
1: el
0: sí,
1: número
0: sí,
1: de components dels baixos són els que són, però tot i així, tothom sí que té dret almenys a poder intentar sortir, no? I aleshores, el fet, pues ens ho manifestaven, no?, la dificultat de poder entrar en certs baixos, sobretot aquí va ser molt clar el col·lectiu de noies en el que manifestaven clarament que era injust que elles, que la majoria de colles de bastoneres,
0: sí,
1: de Santa Tecla infantil són noies i quan arriben a l'edat adulta només tenen una colla per sortir, doncs són petites coses que crec que són debats profunds de la festa que ja dic que ho compartim. Jo, el Xavi Salmerón de quan tenia 16 anys, o el fet, no?, de dir, ostres, el nostre moment de participació a la festa és al públic, nosaltres volem gaudir-ho i sobretot nosaltres volem que les revetlles, els concerts, que hi hagi una bona programació musical, que hi hagi festa, que puguem, fins i tot ens deien que els agradaria empalmar, no?, de dir,
0: vaja,
1: ostres, m'agradaria que la revetlla Sant Bartomeu doncs acabés i pogués anar després a la matinal, no? I això, ja repeteixo, això és cosa que fins i tot, bueno, quan teníem 16 anys, alguns de nosaltres ja ho reclamàvem, ja ho dèiem, i teníem la sort d'haver-ho poder fer.
0: O sigui que d'alguna manera hi ha un sentiment en alguns moments de frustració o de no sentir-se prou integrat o de sentir-se desplaçat de la festa major, no només pel fet de no poder entrar als balls, sinó perquè no hi ha, diguem-ne, una activitat amb la qual es pugui ocupar el temps en una determinada franja d'edat, que és aquesta franja d'edat en la qual, òbviament, tothom es vol divertir o tothom vol participar com volen participar la resta, no?
1: Exacte. Pensa que també, ja dic, amb aquestes edats que vam estar tractant, que és quart d'ESO, que són 16 anys i primer vaig fer 17,
0: sí.
1: Són els primers, o sigui, bueno, adolescència són els primers anys de festa, no? De sortir al carrer, d'arribar tard a casa, o sigui, tothom, molta gent ha fet això, no?, d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí.
1: I aleshores, clar, se'ls ha d'entendre i no se'ls ha de criminalitzar per dir, ostres, que vosaltres heu d'estar a casa de dormir perquè sou menors d'edat, quan m'entenguis, no?
0: Sí, sí, sí.
1: O perquè, bueno, hem de ser aquí una mica curosos i part d'aquesta reivindicació venia per aquí, eh? Hi havia altres reivindicacions, altres cosetes, eh? Però ja dic, en general va anar molt bé aquesta conversa també, perquè sense justificar els incidents, en cap cas van justificar els incidents per culpa per això, però sí que d'alguna manera deien, ostres, doncs potser si estiguéssim ocupats, doncs no hi havia quatre persones que haguessin decidit, perquè s'avorrien, decidir fer això, no?
0: Ja, ja. Algú no hagués tingut la temptació de caure en aquestes bestieses.
1: Clar. Que ja dic, que és una cosa paral·lela, perquè és cert que en els últims anys sempre hi ha hagut certs incidents al voltant de les revetlles. Però bé, és important i jo crec que és necessari escoltar aquest jovent, no? I ja dic, no només, per exemple, amb el tema dels balls, va ser molt, molt, molt curiós que algunes persones que toquen instruments deien, bueno, és que també podeu participar com a músics, no? I alguns deien, no, però és que els músics ens obliguen a assajar tot l'any, no? I dic, bueno, sí, és veritat que hi ha un cert compromís de ser músic de la festa, el fet d'assajar tot l'any i no només sortir a la festa major, sinó potser participar en totes festes majors. Però sí que va ser molt interessant aquest debat i jo crec que faria bé l'Ajuntament i la societat en general de fer més cas als joves, perquè quan ens fem adults i grans, a vegades, a dir, que ens oblidem de les reivindicacions que nosaltres fèiem quan també havíem sigut joves.
0: O sigui, aquest ha estat, probablement, o gairebé ho podríem assegurar, el moment més complicat de la festa major, però el moment del qual se'n pot treure també més aprenentatge?
1: Sí, jo penso que sí. Jo crec que és un punt d'inflexió també. És un punt d'inflexió del que va passar.
0: Sí.
1: I ja portem molts anys i es veuen, també, no només amb el que va passar, sinó també amb altres moments de la festa, o sigui, el carnaval, per exemple, vull dir, que hi ha molts joves també que manifesten que hi ha un punt que no estan en terra de ningú, no? Perquè al final són molt adults per sortir a l'infantil, no?
0: Sí.
1: I massa petits per sortir a l'adults. Saps quin espai tenen, no? Doncs jo crec que això hem de, com a societat, necessitem un debat sobre aquest tema profund i que no estiguin paper mullat i que les coses serveixin i s'estiguin executant.
0: Els que vinguin tindran, no sé si dir, una certa obligació induïda de mantenir la plaça, perquè ha estat, evidentment, no només la sorpresa, sinó la proposta de més èxit, diríem que de fa temps s'ha incorporat a la festa major. Per tant, ara, diguem-ne que no sé si qui vingui tindrà l'obligació de mantenir-la o si no, diguem-ne, se sentirà xiular les orelles, probablement, eh?
1: Sí, aviam, jo crec que ho hem deixat bastant, o vull dir, crec que la plaça necessitava aquest segon any també de consolidació una mica, perquè el primer any ja vam dir que es va fer. Segurament no era la plaça com nosaltres ens havíem imaginat al 100%. Potser va ser el 80%, eh? Però aquest any sí que ja l'hem pogut executar com nosaltres haguéssim desitjat el primer any. Crec que després d'aquests dos anys d'experiència s'ha demostrat que era un espai necessari i desitjat al voltant, diguéssim, dels actes tradicionals de Sant Bartomeu, perquè era un espai on poder-nos trobar, on poder compartir. M'ha fet molta gràcia un article que hi ha a l'Eco de les Veïnes, no?, que parlava de quan quedaven al cap de la vila, no? I sense haver dit ni quina hora quedaven,
0: sí,
1: ni res,
0: sí.
1: Senzillament arribaven i es trobaven, no? Doncs la plaça dels dies, la festa major, això, no? Que segurament tu no avisaves a ningú que anaves a la plaça, però segurament et trobaves sempre algú.
0: D'acord.
1: I crec que això...
0: Un punt de trobada.
1: Sí, és aquest punt, i sobretot amb una dinamització, evidentment, cultural, no? Que a la vegada, per exemple, és aquella, no? Aquella necessitat d'ostres, el jovent, no? Que ens demanaven espais també alternatius de festa. Doncs la plaça és un clar exemple d'èxit en aquest sentit, no? Nosaltres, el 23 d'agost d'aquest any, la vigília, a la tarda, vam organitzar un concert, bueno, un espectacle de DJs, diguéssim, a càrrec d'un grup de Sitges que es diuen The Java Records, i va ser un èxit. O sigui, mentre s'estava celebrant la processó cívica, a la torreta, diguéssim, allà a la plaça, s'estava celebrant aquest espectacle de DJ, que va permetre que segurament molts joves que potser a la cívica ja no la volien veure perquè ja l'havien vist al migdia o perquè la vam veure al principi o el que sigui, i en canvi d'estar pues, en carrers massificats, doncs estaven allà a la torreta. I ja dic, i això és una d'aquestes alternatives que sempre parlem, no? I la plaça ens va servir com per ubicar tota aquesta activitat. I jo crec que la propera comissió que estigui tranquil·la, que nosaltres li farem un bon trasllat, un bon traspàs, diguéssim, de tota la informació que hagin de tenir per poder desenvolupar la plaça. I, evidentment, és una decisió de la següent comissió si vol continuar o no vol continuar, o sí, la vol evolucionar, que també pot ser que sí.
0: Amb 15 persones per una comissió són moltes o...
1: Doncs no.
0: No.
1: Jo, en un principi, a mi em feia respecte ser 15 persones, però també és cert que ho vam tenir molt clar que volíem ser bastantes persones a la comissió. Sobretot també pel feedback que ens havien fet arribar altres comissions anteriors a la nostra. El que és difícil és trobar un equip que s'entengui molt bé, que s'ho passi bé fent de comissió, i jo crec que això és el gran repte que penso que m'ho ha aconseguit i que això realment m'emociona perquè no és fàcil. O sigui, no ens coneixíem, la majoria de nosaltres. De fet, jo tampoc coneixia com a president a molts d'ells, perquè al final va ser la constitució d'aquesta comissió una mica de forma col·lectiva. I, ostres, jo que sé, la setmana passada que vam fer el sopar de, diguéssim, el sopar de comiat, no sé, pensar en tot el que hem viscut aquests 2 anys i com ho hem viscut, sempre amb un somriure, sempre amb ganes de treballar, sempre amb molt de respecte en general, crec que és molt positiu. Per tant, crec que 15 persones que formin part de la comissió està molt bé, perquè hi ha moltes tasques a fer, sobretot si vols fer una plaça, si vols fer processó, si vols millorar, diguéssim, la gestió de les cercaviles i tot plegat, però sobretot que la gestió d'aquestes 15 persones, entre elles, doncs, hi hagi aquest bon caliu i que tothom aporti el millor de si mateix i amb la voluntat de sumar.
0: Un moment especialment, ja no direm difícil perquè l'hem comentat, però abans de la pregunta final, que són 3 en 1, un moment que a Xavier Salmerón no li hagi agradat gens dels que hagi viscut. Si és que n'hi ha hagut algun, ja no diem els difícils, perquè els difícils ja ha quedat clar que aquesta matinada de Sant Bartomeu ha estat el més difícil, però un moment en què ha passat alguna cosa que dius...
1: Aviam, jo diria que hi ha potser 2 coses, no? Potser una és l'entrada a Grallers, que...
0: Incomoda.
1: Que jo sóc defensor. Sí, m'incomoda aquesta falta de respecte per part del públic cap als Grallers, en el cap de la vila,
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I sobretot partint de la base de que, bueno, jo sóc no m'amagaré pas, jo sóc defensor de que la festa ha evolucionat i que la festa avui en dia, l'entrada de Grallers al cap de la vila especialment, és jovent, celebrant amb el barret i cantant al ritme de les Grallers. Una altra cosa és que aquí se salti aquesta barrera, no? Se salti el respecte cap als propis músics i comencin a cantar coses que no estan tocant els músics o que llencin coses i que perjudiqui, diguéssim, la interpretació dels músics, etcètera, etcètera, no? Per tant, jo aquest element, diguéssim, de respecte cap a l'acte, doncs crec que aquí s'ha d'anar, diguéssim, bueno, em fa una mica... Bueno, en general és com tristesa, perquè tinguis de cap a on ha evolucionat, però bueno, igual que he dit abans, que quan vam fer la reunió amb els joves, vam estar parlant d'aquest acte i molta gent no era conscient de la impo... del
0: significat, de la importància.
1: Correcte.
0: D'acord.
1: I va ser també un petit matís. Vam estar parlant amb ells i vam dir, ostres, vosaltres us agradaria que posessin tanques a l'entrada de Grallers i tal? I ens van dir tots, no, tanques no sé què, com el carnaval. I dic, pues, depèn de vosaltres, vull dir, depèn de vosaltres que quan arribin els músics, doncs no els hi caiguin ni llaunes, ni ampolles de vidre, ni quan ells interpretin, intentar seguir el ritme de la cançó, no? I aleshores va ser molt maco perquè tots van dir, pues, l'any que ve ja vigilarem de que ningú tiri cap cosa, no? Doncs aquesta pedagogia també va molt bé, no? I per tant sí que hi ha una certa esperança amb aquest tema, no? I l'altra cosa que em neguiteja potser és el fet d'entendre, sobretot passa per Santa Tecla, que quan sortim al carrer som tots una unitat, no? Que aquestes coses de que jo sóc el ball i nosaltres el ball fem el que volem sense entendre el que hi ha davant, darrere, i al principi i al final, no? Crec que això, pues, és una cosa que em neguiteja i ja dic que ho he intentat de totes, però Santa Tecla va acabar a les 12 de nit, perquè m'entenguis.
0: Sí. A part, aquesta és una reflexió que, paradoxalment, com que pel que sigui aquesta Festa Major i aquesta Santa Tecla hi ha hagut més d'un ballador o balladora que s'ha retirat i diguem-ne que ha vingut a la banda dels espectadors, ha estat molt conscient del que acabava d'explicar Xavier Salmerón, d'aquesta forma de desenvolupar les cercaviles que en algun moment costa d'entendre si estàs a la banda dels espectadors i no costa gens d'entendre si estàs amb els balladors. Però alguns dels que s'han retirat aquest any, per dir-ho d'alguna forma, ho han fet valer. Com que aquest és un aspecte que també li volíem preguntar per tancar, doncs li preguntem als altres dos. Què li diria Xavier Salmerón o què demanaria Xavier Salmerón a l'Ajuntament, a la regidoria? I què demanaria als espectadors? Si és que als espectadors se'ls ha de demanar alguna cosa, ara que també ha demanat als balladors que hi hagi una consciència col·lectiva de ser una unitat quan se surt, a l'Ajuntament què li demanaria en Xavier Salmerón i als espectadors què els demanaria?
1: A l'Ajuntament poca, o sigui, de la gestió de la pròpia festa, jo diria que poca cosa, perquè crec que la gestió o el tracte que he tingut amb la regidora i la regidoria, sobretot amb els tècnics que treballen, cap queixa en aquest sentit, ja no només amb els tècnics de regidoria, sinó quan parlem pues, amb la policia, no? O sigui, amb tota la gestió que hem hagut de fer, no només els incidents, parlo de la prèvia i de la pròpia gestió de les pròpies cercaviles i tot, ha sigut excel·lent amb la brigada, no? Muntatges, desmuntatges, neteges, o sigui, hi ha una feina, bueno, quan parlem d'aquestes costures invisibles, que sobretot ho proporciona el propi Ajuntament, que la gent ha de ser conscient que es mobilitzen molts recursos perquè es pugui dur a terme de la millor manera la Festa Major. Recordo, per exemple, la sortida a l'entrada de Grallers, en acabar, pues, si el cap de la vila estava ple de vidres, clar, tot allò ho va tenir que netejar la neteja mentre estava desmuntant l'escenari i muntant l'altre escenari perquè la sortida de les dues doncs, fos impecable i ningú tingués cap problema, no?
0: Sí.
1: Doncs crec que això s'ha d'agrair i que l'Ajuntament que li demano que mantingui aquesta voluntat de sumar esforços perquè la festa pugui tirar endavant. I en tot cas, més enllà de la gestió de la festa, sí que demanaria potser pues, que liderés, diguéssim, no? aquests debats que estan havent, no? de si s'ha d'haver si s'ha de limitar els anys de participar en un ball o tota la gestió dels músics o també tot el tema de la matinal infantil, no? Que ara mateix no està molt regulada i s'ha fet molt gran i les necessitats dels pares i familiars doncs és bastant esgotadora, potser per la comissió.
0: Faig parèntesi aquí, perquè és evident, i aquesta és una, diguem-ne, una cançó que l'estem escoltant en els darrers anys, algú ha d'intervenir d'alguna manera perquè la matinal infantil de Santa Tecla s'ha de tornar a reordenar una miqueta? S'ha de tornar a repensar?
1: Jo crec que, en general, tal com està configurada ara amb les actuacions el diumenge abans de Santa Tecla, amb les tres cercaviles, això, està bé, Està bé. L'únic aquí, la qüestió és una mica, ja dic, és una mica més el fet de tarannà de familiars, no? A l'hora de les inscripcions, a l'hora d'ordenar una mica pues, on han d'estar aquests familiars en les cercaviles, no? Perquè si al final surt l'infant i el ball no es veu perquè està rodejat, diguéssim, sí, de sí, familiars. Sí. I és potser una mica més aquesta pedagogia i la part de la supervisió també, pues, de les bèsties infantils, no? Del tipus de pirotècnia que porten les bèsties infantils, etc etc. Jo crec que és més implicació en aquest sentit que no tant reconfigurar aquestes tres cercaviles, aquestes tres matinals que passen
0: sí,
1: en paral·lel,
0: sí, sí, sí.
1: Que crec que quan es va escollir fer, crec que va ser un encert, perquè si no, amb una única matinal no la podríem encabir. També és un tema de...
0: Digues, digues.
1: I també és un tema de que potser és cert que les edats mínimes doncs potser sí que s'han d'augmentar, però ja dic, això és el que requereix un debat. Sé que molts balls ho han fet, han anat pujant una mica les edats dels seus balladors, i crec que... Però clar, això no està regulat, o sigui, això no ho diu a cap lloc, no?
0: Aha.
1: I crec que potser aquí sí que faria falta aquesta part una mica més d'implicació.
0: D'acord, és a dir, en la regulació de l'edat...

0: o el propi Xavier Salmerón li va sorprendre, però en alguns moments la matinal infantil de foc, però no sé quina pirotècnia es fa servir, però en alguns moments allò semblava una pirotècnia d'alt voltatge, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, ens va sorprendre, però pel que vam comprovar en el moment, complir la normativa, perquè... Ara la pirotècnia es divideix en diverses categories, hi ha la infantil, però també hi ha la, com la de, no es diu infantil, però és com la que està permesa, no recordo les edats, però
0: sí.
1: Com de 14 a 16 anys o així, o de 16 a 18.
0: D'acord.
1: Que no és la pirotècnia adulta, però tampoc és la infantil, perquè m'entenguis.
0: Doncs està clar que no ho és.
1: I clar. I si hi ha balladors que tenen aquesta edat de 16 anys, perquè m'entenguis, doncs poden portar aquesta pirotècnia, tot i que a davant tinguin un drac que siguin infantil i que no pateix la seva carretilla, no?
0: D'acord.
1: Per això dic que el tema de la gestió de les matinals, ja dic que és un tema que, bueno, que aquí sí que l'Ajuntament potser necessitem com picar una mica més d'ordre en aquest aspecte, no? I del que deies també abans del públic, no? Que li demanem al públic.
0: Sí.
1: Jo crec que el públic... en general, poca cosa se li pot demanar perquè, d'alguna manera, els que sortim al carrer, els balladors, els músics, estem fent un espectacle perquè el públic ho deixi, no? Per tant, l'exigència, jo soc, sobretot, l'hem de tenir els balladors i els músics que participem en la cercavila. El públic, com en tot cas, és això que diem sempre, el respecte cap al que l'espectacle que estan veient, no? El respecte cap a no creuar entre els músics i els balladors. Comportar-se adequadament, no llançar objectes, no intentar creuar tota la cercavila en contradirecció perquè, mira, te'n vols anar d'un punt a l'altre. Una mica més aquest respecte, sobretot cap al propi seguici quan es desenvolupa la festa. Però poca cosa es pot demanar i cal dir que és de debò. Crec que el públic, jo he vist una actitud, excepte certs moments molt puntuals, però una actitud exemplar i una actitud de fer espai en aquells punts calents en el que han d'entrar els balls i que hi ha molta gent perquè són espais molt massificats, digue-li al cable, digue-li al cap de la vila, digue-li a l'Ajuntament, i el públic participa i col·labora en fer espai perquè puguin entrar, etc. I crec que hem d'anar per aquí. Hem d'anar per aquí amb aquesta col·laboració, que no tot ho pot fer l'Ajuntament o la comissió, sinó que el que diem sempre, la suma de tots aquests factors és el que ens va permetre que la festa pugui evolucionar i es pugui desenvolupar de la millor manera possible.
0: Mm-hmm. 9:57, comptat i debatut, ha anat tot més o menys com en Xavier Salmerón s'esperava que aniria quan va assumir el càrrec, o ha anat millor del que es pensava que aniria?
1: Jo crec que millor. Millor. O sigui, ja dic, venia d'una sensació de quan vaig ser comissió el 2015... que bueno, hi havia com certa rivalitat, hi havia certes formes d'entendre el que és la comissió, que ara no l'he vist, i això ja permet d'alguna manera doncs, aquest respecte, aquest tarannà de dialogar amb els balladors, amb els balls, etc., que permet que millori la pròpia festa. No? Aleshores, a part també, aquí cal posar sobre la taula també que hi hagi un òrgan com pot ser el Consell de Patrimoni Festiu, també ajuda, perquè al final li treu certa responsabilitat a la comissió, en el sentit de, ostres, sí, tot el tema del compliment del protocol, de com ha de sortir la cercavila del carrer, ja no depèn únicament de la comissió, sinó que el Consell de Patrimoni Festiu, que està representat també per la comissió, l'Ajuntament i altres persones, doncs són els encarregats també de vetllar aquest compliment, no? Abans, quan tot depenia de comissió, clar, és que era organitzar, vetllar, gestionar això, gestionar la queixa, la crítica, etc. Ara, almenys, això ajuda, no? Per tant, en general, jo, valoració personal, ha sigut molt millor del que m'hagués imaginat i molt content de com han sigut aquests dos anys, sobretot amb els companys que m'ha tocat viure aquesta presidència.
0: Doncs no es pot fer millor balanç. Xavier Salmerón, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Sempre també, perquè ja ho he dit sempre, sou una costura també essencial, perquè gràcies a vosaltres també la festa arriba a tothom, sobretot a aquelles persones que no poden anar al carrer.
0: Doncs ho agraïm de nou. Gràcies, adeu-siau.

Mitja horeta de balanç amb el president Xavier Salmerón amb aquest resultat final, eh? Tot ha anat millor del que esperava. Amb els perós, amb aquest peró de l'entrada de Grallers, amb aquest peró també de la necessitat dels detalls de la matinal infantil, papàs i mamàs. Aquest és un, diguem-ne, aquesta és una reflexió que cada any hem escoltat, no només amb en Xavier Salmerón, sinó amb altres presidents i presidentes de la comissió. Són les 10, anem per les efemèrides, tal dia com avui de... Anava embalat ja. Tal dia com avui del 1903, Rafael Llopart era nomenat vocal de la Junta de l'Hospital en substitució del traspassat Salvador Vilanova. A partir d'aquell moment, Llopart es va convertir en un dels principals benefactors de la institució. Un 6 d'octubre del 1913 començaven les obres preparatòries de la casa Bartomeu Carbonell, de la casa del rellotge del cap de la vila, que es va inaugurar el 1915. I tal dia com avui del 1934, el president Lluís Companys proclamava l'Estat català en el marc de la República Federal Espanyola. S'iniciava així l'episodi conegut com els fets del 6 d'octubre. El discurs que Companys va llegir des del balcó de la Generalitat ha estat atribuït habitualment al periodista sitgetà Josep Maria Massip, aleshores estret col·laborador del president. A Sitges, malgrat declarar-se la vaga general, no es varen produir fets significatius. Amb tot, la repressió que va seguir el 6 d'octubre comportà la destitució de la minoria consistorial i la detenció d'alguns dirigents d'esquerres, entre ells Pere Cortiada i Joan Santaló, que foren empresonats al vaixell Uruguai. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, vinga, que avui, tal dia com avui de l'any 1949, va néixer... Elles, esclar, el grup eren, si no recordo malament, tres dones i un home. Clar, el grup sencer es va fer molt popular, però ell encara se'n va fer més, i sobretot per aquesta manera de cantar recitant i per aquella forma de ballar tan compulsiva, que va mereixer, doncs això, molta viralitat. Tal dia com avui, de l'any 1949, naixia Bobby Farrell, el cantant de Bona Gent. She's crazy like a fool.

Born Again, Mad Acre vindria després, Rivers of Babylon, tot un seguit de grans èxits i, com els dèiem, ells tres es van fer molt populars, però ell també. Ell, que va néixer tal dia com avui de l'any 1949. Tal dia com avui de l'any 1927, l'any que ve farà 100 anys que el cinema va començar a parlar, de fet, amb El cantant de jazz, que es va estrenar al Teatre Warner de Nova York, tal dia com avui de l'any 1927. Tal dia com avui del 1955, al Saló de l'Automòbil de París, Citroën presentava una joia, un cotxe que canviarà el món, el Citroën Tiburón. Es va presentar tal dia com avui de l'any 1955 un munt de comandes el mateix dia, perquè allò va ser un impacte monumental i la feina va ser de Citroën de poder-se'n en sortir en aquests primers anys del Tiburón, per un cotxe que ha passat a la història, dissenyat per un escultor, Flaminio Bertoni. Tal dia com avui de l'any 1934, com els dèiem, Companys proclava l'Estat català. Tal dia com avui de l'any 2002 era canonitzat José María Escrivá de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. Tal dia com avui de l'any 1979, per primer cop un papa entrava a la Casa Blanca, fou Joan Pau II. Tal dia com avui de l'any 1989 moria Bette Davis, i moria després d'haver passat pel Festival de Sant Sebastià absolutament ovacionada. Bette Davis, que va fumar fins al final, no va deixar de fer allò que va fer durant tota la seva vida. Bette Davis, la gran Bette Davis, va morir tal dia com avui de l'any 1989. Què seria avui el món sense Instagram, que va néixer tal dia com avui de fa 16 anys? I van ser dos joves. Kevin Systrom tenia 25 anys i Mike Krieger, de 24 anys, els que van posar en marxa aquesta plataforma. Instagram, que avui és un dels pals de paller, diguem-ne, del món de les xarxes socials. Instagram, YouTube i TikTok, fonamentalment, és la trinitat de qui vulgui estar més o menys al dia de les coses. Tal dia com avui de l'any 1981 era assassinat Anwar el Sadat, el president egipci que cercà i aconseguí la pau amb Israel.

I ara un canvi radical. Va, sí, mira. Sí, no, no. Molt ben trobat. Molt ben trobat. No li ve, segur que alguna altra cosa. Però bé, no, ja ens va bé, ja ens va bé. Va bé estupendament bé. És que avui portem un matí d'aquests que hem hagut de fer mil coses a la vegada. Però, va, per recordar-la, tal dia com avui de l'any 2018, va morir Montserrat Caballé. Per molts, a més d'una veu d'òpera, la veu de Barcelona 92.

Aquesta cançó que va acabar cantant tothom. Montserrat Caballé, a qui de joveneta li van dir que podia marxar cap a casa seva i dedicar-se a fregar escales. I ella va perseverar, i caram, si va perseverar. Bé, va perseverar i tenia un dot, que és aquesta forma de cantar. La història és plena de persones a qui primer els van dir que no i després es van consagrar artísticament, professionalment, humanament, de totes les maneres. Montserrat Caballé i Freddie Mercury, va, anem a recordar una miqueta aquest Barcelona.

0: que només han passat 34 anys. Els que ho varen viure ja ho tenim com a record. I els que no ho varen viure, que sàpiguen que va ser un dels grans moments de la història recent de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, dels Jocs Olímpics, de tot plegat. Amb la veu de Montserrat Caballé, acompanyada de Freddie Mercury, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Bruno, també Sant Emili, també Sant Saturní i Sant Magne. A l'edat de 78 anys ha mort el senyor José Ruiz Dugo. A l'edat de 78 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 4:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. El músic Fito Cabrales, el de Fito i los Fittipaldi, 60 anys, celebra avui. L'actor Rubén Cortada en fa 42. L'actriu Lola Dueñas, 55 anys, celebra avui. L'actriu Pepa Rus en fa 41. I l'actor Oriol Vila, 48 anys, celebra avui. Gairebé 22 graus de temperatura. La pluja ha d'arribar aquest vespre, aquesta nit, però en aquest cas la pluja no ve de mar. És a dir, ja no estem amb allò, ja no recordo el concepte, perquè també ho va dir el president de la Generalitat, però és que ha arribat un moment que farem una tesi doctoral de meteorologia tots plegats, perquè ara aquest és el tema. Bé, doncs es veu que les pluges venen d'on acostumen a venir sempre. Aragó, Lleida, Terres de Ponent, i van d'oest a est. O sigui que començaran per Lleida, per sud de Catalunya, etc., i aniran escombrant a poc a poc. I nosaltres estem al final de l'escombrada. O sigui que cap al vespre a la nit és probable que plogui. Però res que ens hagi d'espantar. La pobra gent de Granollers, que els ha caigut aquests dies al diluvi universal amb gairebé 350 litres d'aigua per metre quadrat. Un quelcom impossible de gestionar. No tenim... Deu estar mullada la línia, o potser se'ls ha inundat el despatx. No tenim la previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, a punt musical i seguim.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 13 minuts, Coldplay, la notícia d'ahir és el titular d'avui. Eleccions el proper 29 de novembre, la fotografia de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en solitari, Pedro Sánchez al costat de Feijó, Pedro Sánchez explicant el que es va explicar bàsicament ahir, que es dissolen les Corts i endavant les atxes, eleccions el 29 de novembre. Necessitem més suport per doblegar les elites, va dir, entre altres coses, Pedro Sánchez, La Vanguardia, en la seva primera pàgina. Espanya decidirà el 29N. El president del govern avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar al seu favor les mobilitzacions ciutadanes sobre la vivenda. Mobilitzacions que es van donar a diferents indrets, a Barcelona, que la mobilització va acabar també amb aldarulls diversos, i són algunes de les fotografies que presenten també els diaris avui. Enmig de notícies de tota mena, se'n recorden del Verifacto, per exemple? Que havia d'implementar-se la veu d'allà? Doncs fins al 2028, que ara recordo quan vàrem tenir en Dani Ferrarons per explicar el Verifacto, doncs fins al 2028, o sigui que no pateixen, perquè Hisenda retarda el 2028 la implantació del Verifacto. I com ens havia dit en Joan ahir, aquesta maniobra d'aprovar els dos decrets, a veure si es poden aprovar a través de la Diputació Permanent del Congrés i que això pugui tirar endavant, però deien també que no seran exactament els mateixos. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Bon dia, Vicenç. No poden ser els mateixos, perquè aleshores sí que evidentment sí que seria un frau de llei. El que no pots fer és tornar a portar una cosa perquè saps que canviarà a l'òrgan de validació. Per tant, ha d'haver una modificació que alguns juristes diuen que ha de ser relativament substancial. És a dir, no val canviar una cosa.
0: No val deixar una frase.
1: Perquè clar, a la pràctica estàs aprovant el mateix.
0: Vaja,
1: també.
0: Que no se't vegin les costums.
1: Correcte. De fet, els dos decrets no els podran aprovar, això segur.
0: Diguem-ne que no es podran aprovar els dos si la feina va ser primer aprovar-los i segon no. Que el primer era el que estava més,
1: no, perquè,
0: més clar.
1: És a dir, canviant les majories però no del tot. En el sentit que aquí la clau de volta la té el PNB.
0: Que és qui ha dit que primer ara vol veure els decrets.
1: Correcte.
0: A veure què hi ha
1: escrit. Que d'entrada recolzava el primer però rebutjava el segon. Per tant, en principi el segon, almenys tal i com estava redactat, el PNB no l'acceptaria. Aleshores, a partir d'aquí, és una cosa que també estem en territori incògnit, perquè, de fet, això s'havia fet pel dia a dia, no per una modificació legislativa substancial. I aleshores, clar, no tot
0: com,
1: allò
0: com
1: que...
0: Com són les coses, És a dir, negociaven abans de l'estiu el govern, Junts, etc, el decret de la vivenda, pam, pam, pam. Passa tot l'estiu, no passa res. Arriba el cas de la Mari Carmen, corrents i de pressa, pataplam. Plantifiquem aquí dos decrets que al final no s'aproven.
1: I han canviat el focus de Ceuta. No,
0: I han
1: no...
0: canviat, a part d'això.
1: No, és que això, això també té relació amb l'altre.
0: Aleshores resulta que els decrets no s'aproven, molt bé, es convoquen eleccions i ara es presenten decrets modificats que tenen molta relació amb els que no es van aprovar, però que no poden ser iguals que els que es van aprovar i s'intentaran aprovar amb la Diputació Permanent del Congrés. Potapum.
1: Es jugarà amb això. Probablement algú recorrerà i la cosa, clar, pot acabar al Constitucional al final. I quan això arribi al Constitucional probablement hi haurà un govern. Si hi ha un canvi de govern, la primera mesura del govern potser serà derogar els decrets. Però clar, com hauran tingut un període de funcionalitat... Quins drets queden afectats, quins lloguers i quins contractes queden afectats. Pel fet d'haver estat en funcionament aquest, en vigor.
0: Sí, sí, encara que sigui un mes i mig.
1: Uh-huh. Els afecta a tots, els afecta els que caducaven durant el període, els afecta els que caduquen els propers dos anys després del període. Vagi vostè a saber.
0: Bé, el cas és que la sessió constitutiva serà el 24 de desembre o una cosa,
1: ah, sí,
0: sí. Ah. O la o o abans, evidentment, abans de la nit de Nadal, o 23 o 24.
1: Ara o la seria d'Ocells Navidad.
0: Però, això, eh? Perquè el 29 de novembre eleccions, aleshores hi ha aquella, totes aquelles setmanes que vostès ja saben, i ara no recordo, però em sembla que vaig llegir...
1: Sí, per això va per data.
0: Que la sessió, constitutiva seria el 24. I després...
2: I és inapel·lable, això, bon dia, eh?
0: Nochebuena.
2: És a dir, ni que sigui...
1: Sí, les cortes quedaran constituïdes el dia després de les eleccions. Sí, això sí. Igual que l'Ajuntament es constitueix el primer dissabte després de no sé què.
0: Però bé, no.
2: Molt bé.
0: No, podrà celebrar.
2: Sí, sí, no.
0: Tranquil·la, eh? Perquè...
2: Valga'm Déu.
1: Home, no sé que et presentis i surtis.
0: Sí, però si no...
2: Sí, sí.
1: Vota pit... Ah, no.
0: El titular del dia, que és aquest, que com els dèiem, era el titular d'ahir a aquesta hora. Què hi hem afegit, això? Doncs bé, tots aquells partits que diuen que ja en tenien moltes ganes, i després ara és molt debat, però saps que tampoc sé si val la pena ara parlar molt d'això, perquè tant, diguem-ne, des de Vox i des del Partit Popular, que s'ha apel·lat sobretot a anar a votar presencialment. Perquè s'ha deixat anar, diguem-ne, aquesta brama, de que el vot per correu estarà manegat i no voteu per correu perquè voteu presencialment. Bé, aleshores, qui s'ho vulgui creure que s'ho cregui, perquè supoc, en aquesta vida ens ho podem creure
1: home,
0: tot.
1: Home, les brames sense prova, exacte.
0: Sí, sí, però sí, a l'hora de creure és com això de les vacunes. Doncs vinga, llavors vés a votar presencialment i ja està. Entenc, si és aquest el drama nacional ha de ser aquest...
1: N'hi ha un altre drama, que és la llei de nets.
0: Sí, que això tampoc és fàcil d'explicar, eh?
1: No, bàsicament, a partir de la llei de memòria històrica es va fer una instrucció en el seu dia que deia que tots els descendents dels emigrants des de l'any 1930, no sé si 36 o 39, fins al 1955, sense haver d'acreditar res més, podien demanar automàticament la nacionalitat. I aleshores aquesta...
0: Els descendents
1: de totes les persones que van marxar fora d'Espanya entre el 1939 i el 1955.
0: Aha.
1: I els descendents de les persones que van marxar d'Espanya entre 1955 i 1978,
0: sí,
1: també ho poden demanar, però han d'acreditar la condició d'exiliats. És a dir, han d'acreditar que van marxar per raons polítiques. Però, en canvi, els d'abans de 1955 no han de fer aquesta acreditació prèvia.
0: D'acord.
1: Aleshores, què passa?
0: Els descendents dels que van marxar a Alemanya...
1: Sí.
0: A treballar?
1: Però, clar, depèn. Els d'abans de 55, sí. Els de després del 55, 55? Si van marxar a treballar, no.
0: No.
1: Per què? Perquè era una migració econòmica, no política. Per tant, no eren exiliats.
0: Sí, sí.
1: Però es considera que tots els d'abans de 1955, per no anar estudiant cas per cas, se'ls va considerar exiliats.
0: Saber per què s'ha pres la data del 1955.
1: El 56 és el pla d'estabilització. És, diguem, el primer tom del règim.
0: Sí, sí.
1: Entenc que deu ser per això.
0: Entenc que deu ser per això, no?
1: Què passa? Doncs que hi ha 300 i pico mil persones que han demanat la nacionalitat i aquesta nacionalitat els hi ha estat concedida. Però hi ha una sentència posterior del Tribunal Suprem en què diu com que s'hauria de mirar cas per cas, aquesta gent, de moment, té la nacionalitat però no el dret a vot. Però, clar, el dret a vot és inherent a la nacionalitat. I és inconstitucional no deixar votar una persona que té la nacionalitat.
0: Ostres, que bo. I no deuen ser poques persones, suposo.
1: 300 i pico mil... Aleshores, clar...
0: I amb 300 i pico mil fas uns quants escons, de qui sigui.
1: Sí.
0: Depèn
1: si,
0: de...
1: Si van
0: depèn.
1: Tots a votar, sí.
0: Sí.
1: Però, clar, ara posa't a mirar cas per cas.
0: Sí, que, evidentment, no tens temps
1: és
0: de mirar cas per cas. És impossible.
1: És impossible. Aleshores, diuen que aquesta setmana s'aclarirà, perquè ja l'advocacia de l'Estat ja ha presentat recurs contra aquesta resolució del Tribunal Suprem, dient que no, que se'ls ha de deixar votar. Perquè si tenen nacionalitat se'ls ha de deixar votar, punt.
0: I això s'ha de resoldre, òbviament.
1: Diuen que aquesta setmana ja hi haurà una instrucció sobre el cas. Sigui la que sigui, la que sigui,
0: sí.
1: Serà polèmica, perquè pot ser o A o B, no pot ser res més. Si és A, es queixaran uns, si és B, es queixaran els altres.
0: Aleshores, allò que he dit abans, la data límit de la Constitució del Congrés dels Diputats i del Senat és el 24 de desembre, però, en una notícia de l'agència EFE, el govern ha decidit que aquesta Constitució sigui un dia abans, el 23 de desembre.
2: Això és el que jo volia saber, si era modificable.
0: Doncs es veu que sí. El 23 de desembre, però la data límit era el 24. O sigui que hi haurà temps per constituir el Congrés i després per anar a comprar el dia 24.
2: Per anar a tocar la zambomba.
1: Sí. Clar, però llavors això ens plantifica un debat d'investidura doncs, pels innocents, no? Més o menys.
0: Suposo.
1: Ja estarà bé.
0: Sí, perquè estem parlant, repetim, de la Constitució del Congrés i del Senat. Després ha de venir el debat d'investidura per investir el nou president.
1: És que primer es constitueix la cambra, s'han d'escollir...
0: Dic president, no dic presidenta, perquè que jo sàpiga, de moment no hi ha cap candidata...
1: No.
0: Cap partit presenta candidata,
1: Diguem, dels principals, dels presidenciables, no.
0: No, bé... Què hi afegim, Joan, ràpidament?
1: Doncs podem afegir que ahir va tenir lloc a Barcelona, com comentaves també, aquesta manifestació pel dret a l'habitatge, una manifestació que també va acabar també amb algunes corredisses pels carrers, això per una banda, per una altra, que la xarxa de rodalies de Renfe torna a estar col·lapsada. Aquesta vegada no ens ha tocat.
0: O no ens ha tocat tant.
1: De moment... però el Maresme i el Vallès estan no cal dir-ho, amb gent penjada a l'espera d'aquesta nova doncs configuració ciclònica. És un... abans ho has dit i ja no me'n recordo,
0: és que ja no me'n recordo el concepte.
1: Tenen noms molt,
0: sí, de
1: molt científics,
0: la convecció i tot plegat,
1: però sí, una meso... Va, és igual, no em ficaré en cap jardí.
2: Sí, ahir la Gemma Puig a TV3 em va parlar.
1: Sí,
2: és un nom així una miqueta...
0: Sí, n'hem parlat tothom, el president Illa també.
1: Ara en sabem de tot. Primer sabíem d'eclipsis, ara sabem d'això.
0: Exacte.
1: Però avui ve una altra part.
0: Però vull dir, aquesta d'avui és normal, Repetim. Vull dir, ve de...
1: Ja, però plou sobre mullat.
0: Sí, però vull dir que és un... En principi no s'ha d'esperar cap d'allò.
1: Cap drama.
0: Cap, bueno... Clar, és que ara... Abans era la neu la que ens...
2: Sí, a l'estiu és el foc, ara sí, és la pluja, després d'aquí uns mesos serà la neu.
0: Exacte. En fi...
2: Vinga, va, posem...
0: Què tens, tu? Què tens?
2: Posem una miqueta, anava a dir de llum, no, però bé...
0: Perquè s'acomiada Messi, avui,
2: sí, eh? Sí. Mira, ja que ho dius, començo per aquí, perquè Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada de la selecció argentina, juga un amistós contra la selecció de Benín. Amb tots els respectes, però... Ostres, Argentina no podia haver trobat un partit una miqueta més...
0: Oh,
2: no sé,
0: Déu, en voler una victòria segura.
2: No ho sé, vull dir, reparteixo, que em mereixen tots els respectes als africans, però en qualsevol cas... Bé, Argentina i Benín s'enfrontaran aquesta propera matinada a la 1, al Monumental de Buenos Aires.
0: D'aquí que els periodistes esportius parlin de El último tango de Messi.
2: Sí. Doncs...
1: Per cert, que a Argentina estaran com estan, però l'entrada més barata, 300 euros, i ja estarà tot ple, eh?
2: Sí, no.
0: 85.000 persones.
2: És increïble. Fas la mirada una miqueta, o la vista enrere, i fa uns anys els propis argentins deien pestes de Messi.
1: Bueno, però...
0: Però això passa tot arreu.
2: Sí,
1: però són molt pèndulars els argentins. Que em disculpin els amics argentins.
2: Messi no ha tingut el... No sé, allò... Surt el beneplàcito, com es diu?
0: El vistiplau.
2: El vistiplau, com va tenir el seu dia Diego Armando Maradona, que ja l'haurà...
1: A Maradona li van perdonar tot, sent el que era. I el Messi, que realment és un monjo.
0: Sí, esclar, al costat de Maradona...
2: Bueno, clar, al costat de Déu Nostre Senyor, com es considera allà, doncs...
0: Sí, un monjo de clausura.
2: Bé, doncs avui és aquesta propera matinada, a la 1, Messi diu adeu a la selecció argentina. A la Nations League tenim avui a 8:45 un Croàcia-Espanya i també a un Anglaterra-República Txeca. Ahir es va fer el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que se'n jugarà entre el 27 i el 29 d'aquest mes d'octubre. L'Espanyol sí que està obligat a jugar aquesta primera ronda, ha quedat emparellat amb el Sestao. Més futbol, Pau Cubarsí, Xavi Esparti i Marc Bernal figuren entre els 25 finalistes del Golden Boy. Perquè ens entenguem, el Golden Boy és l'equivalent a la pilota d'or, però en versió jove. Val? Carlos Alcaraz accedeix a la final del torneig de Tòquio en derrotar Jaume Munar 5-7, 6-3 i 6-1. El seu rival serà el txec Lehecha. La final serà d'aquí uns instants, a partir de les 11 del matí. I en clau ciclisme, bé, els que tenim ja una certa edat, ens ha sobtat una miqueta la mort de l'exciclista Ángel Arroyo. Ángel Arroyo, que pertany a aquella generació dels Perico Delgado. Era un jove,
1: una mica més gran, no?
2: 70 anys, no? Tenia mort d'un càncer, i es recorda bàsicament, entre altres, pel seu segon lloc al Tour de França de l'any 83, que va guanyar Laurent Fignon. Doncs Ángel Arroyo va quedar segon.
1: Amb Reynolds corria, no?
2: Sí, senyor, el mític equip de Reynolds. Doncs ha mort Ángel Arroyo, un dels grans ciclistes espanyols de l'època, dels 80, més o menys, a l'edat de 70 anys.
0: La més barata, queden 13 entrades. Hi ha un portal, queden 13, però si algú vol escapar-se.
2: Si algú vol anar a Argentina...
0: L'entrada més barata de les que s'han venut, 500 euros, la més cara, 2.000.
1: I això, i no...
0: Per aquest partit, entre Argentina i Benin.
2: I Benin, sí, sí.
0: Vagin venint. Pito, gràcies, Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
1: És un pis de protecció oficial.
0: Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
1: Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
0: I això és tot?
1: Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
0: Doncs ara mateix m'ho miro.
2: Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Plantem el parasol allà?
4: Sí, que hi ha lloc.
3: És clar que hi ha lloc. Està ple de borilles.
4: Ah, quina porcada. I no es destrueixen fins que passen anys?
5: Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
6: Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Vinga, dos minuts passen de dos quarts d'onze. Jason Derulo ens ha servit per posar una breu pausa abans d'anar a una edició nova de l'Hora d'Europa.

0: Joaquim Millán, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joaquim Millán des d'Eurolocal, en aquesta, com dèiem, nova edició d'una hora d'Europa. Els esdeveniments doncs, es van cavalcant, ara ja tenim eleccions convocades aquí, veiem que Brasil doncs, ara guanya el Bolsonaro, i mentre doncs, Ceuta, que no ho hem arreglat ni ho arreglarem, i ja no parlem de les amenaces de Rússia, que sí que Leningrad no me'l toqueu, i aquestes coses. És a dir, que al final...
1: En fi, jo crec que estàs 2 hores, no sé, al cine, ara no perquè la gent no va al cine, però estàs 2 hores fent gent al cine, xurs, i dius, ostres...
0: Què ha canviat? Què ha canviat?
1: Bueno, més que ara l'altre dia... Bueno, ahir mateix, jo ahir mateix estava fent classes, ho estava fent unes sessions de tallers interactius sobre mobilitat i oportunitats de la Unió Europea en una escola aquí a Vilafranca, vaig estar 3 hores seguides, i clar, surto i vaig trucar a una persona que estava en un ajuntament, pam, pam, no sé què, i bueno, és que estem liats perquè ara ja estem mobilitzant-nos per les eleccions, jo... I bueno, si les eleccions són l'any que ve, no? Ja ho entenc, no?, que les eleccions municipals les tenim a caure, però... Clar,
0: ai, criatura, en què pensàveu?
1: I diu, no, que no t'has enterat. I dic, pues no. I dic, clar, estàs 2-3 hores out i passen coses. Que et canvien tot i sembla que estiguis fora de joc, que estiguis vivint en una bombolla. Però bueno, jo crec que és també un moment interessant, com sempre, i bueno, també és una mica, també, com sempre passa, és a dir, com ho gestionem. És a dir, al final les coses passen com a l'esfera personal, la gràcia està com ho gestiones. Llavors el problema aquí que tenim és que com ho gestionem. No és tan senzill perquè els actors poder no són els adequats, els tempos no són els que toquen, i clar, tenim una mica aquesta incertesa global que hem vist ja els darrers temps, la gent ja percep que aquesta incertesa global ens afecta a lo local. Perquè quan tu tens un conflicte que encareix, en aquest cas, per exemple, el petroli, la benzina no sé què, tal, al final toca la butxaca i al final vol dir, bueno, doncs igual anàvem a sopar 3 vegades al mes, anirem 2 només, perquè clar, i haig de fer el cotxe cada dia per anar a treballar i ara em costa més diners, no? Llavors si deixo d'anar a llocs, doncs també evidentment ja repercuteix en una sèrie de, en aquest cas, doncs, per exemple, si parléssim d'anar a sopars, doncs repercuteix també en una sèrie d'establiments que es dediquen a això, doncs que veuen que ve menys gent, perquè clar, la gent s'ha d'ajustar al seu pressupost familiar que té, i aquí comença la gent a pensar, ostres, tot això que està passant m'acaba afectant aquí. I estem en aquest punt.
0: Doncs avui que ens proposes dos convidats, la primera és l'Aina Carné, graduada en Relacions Internacionals i amb un màster en Polítiques Socials, que ha col·laborat amb la missió permanent d'Espanya davant l'ONU a Ginebra i amb la taula del tercer sector de Catalunya. Una jove estudiant ens portes avui.
1: Sí, jo crec que és una perspectiva, una visió jove, molt important també també és un col·lectiu que a vegades sempre diem, bueno, els joves ja ho farem, no? Els joves ja estan aquí, ho hem de fer amb ells, no hem de dir, farem per vosaltres, no, els hem d'incorporar ja des del minut zero, perquè al final estem construint el seu present, ja no només el seu futur, i després aquesta visió, com tu deies molt bé, d'una persona que ha estat en una institució que avui en dia també en podem parlar amb ella, a veure com la veiem, perquè la percepció que tenim ara de Nacions Unides no és la mateixa de fa 20 anys, i que també amb aquest accent social, que penso que no l'hem deixat mai de banda, perquè malgrat tot, després també l'àmbit social és una part almenys de la nostra ànima europea i de la nostra ànima personal.
0: Aina Carné, bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs escolta, Aina, una pregunta, per què vas anar a Ginebra, a la ONU?
2: Doncs jo, com heu dit, estava estudiant Relacions Internacionals i havíem de fer unes pràctiques curriculars. Llavors, una d'aquestes opcions que s'obrien era doncs, anar a fer pràctiques a l'ONU, tant a Ginebra com a Viena com a Nova York. Vaig aplicar diferents opcions i al final va sortir Ginebra i doncs, això formava part doncs, del meu grau i per tant vaig estar estudiant en pràctiques durant 5 mesos.
0: Doncs fes-nos 5 cèntims. Què fa les Nacions Unides a Ginebra?
2: Bé, les Nacions Unides a Ginebra principalment està centrada en qüestions, no?, de drets humans, d'assumptes humanitaris, també hi ha la Conferència de Seguretat, a part d'altres agències que té les Nacions Unides, i per tant, sobretot, representar, en el meu cas, jo vaig anar a la missió permanent d'Espanya davant les Nacions Unides d'allà a Ginebra, i per tant, en aquest cas, era representar l'estat espanyol en aquests fòrums multilaterals, en reunions, en trobades, i en el cas com a estudiant de pràctiques, doncs, tenia tasques d'assistència a reunions, prendre notes, redacció de, a vegades fins i tot intervencions en aquestes reunions i suport a totes les tasques tècniques del cos diplomàtic que hi havia a la missió permanent.
1: Una cosa, Aina, mira, curiositat. Quan tu ara estaves dient que vas en representació d'un, en aquest cas, un estat europeu, l'estat espanyol, allà vas percatar que els estats europeus tenen una estratègia conjunta o la Unió Europea també té un pes específic o a Nacions Unides els estats europeus una mica fan la seva diplomàcia particular. Quines sensacions vas tenir?
2: No, efectivament, com dius, al final les Nacions Unides és també un reflex de tot el que passa al món. I, per tant, no és diferent, no?, en aquest cas, respecte a Europa. La Unió Europea, tot i efectivament no ser un estat, sí que té com una mena de distinció, que és un estat, o sigui, una institució observadora. I llavors, això li permet tenir una representació en les negociacions com a observació. Això què fa? Això fa que els estats membres de la Unió Europea allà a Ginebra es reuneixin gairebé setmanalment per consensuar posicions conjuntes que transmet aquesta representació de la Unió Europea a les negociacions. I a part d'això, en el que és les intervencions dels estats en totes les reunions que hi ha, sempre s'inicia la intervenció de l'estat subscrivint-se al que ha mencionat la Unió Europea en aquella negociació i llavors fent la posició de l'Estat per si, en aquest cas, doncs, Espanya. I per tant sí que es veu com molt clarament com una intenció de definir unes prioritats conjuntes, a definir quin és el discurs que es vol tenir i quina acció es vol prendre al respecte, tot i que llavors les intervencions dels estats depenen també dels seus interessos nacionals.
1: És a dir, es pot pactar inclús el desacord. Vull dir, m'he donat a dir, bueno, mira, donarem una imatge de bloc a Unió Europea, però podem, en algun cas concret, un país en concret té una estratègia diplomàtica específica i arribes una mica a pactar el desacord, cosa que a vegades no estem acostumats aquí, a pactar els desacords i que, en tot cas, un desacord no vol dir que no estiguem totalment alineats amb les línies generals, no? Això seria una mica el que ens estàs una mica transmetent, no?
2: Sí, efectivament. Posar-se d'acord no significa sempre estar d'acord, significa consensuar fins a quin punt estem d'acord en depèn de quines coses. Llavors, efectivament, al final és definir una posició conjunta i llavors cada estat, doncs, en seguint els seus interessos particulars, exposar els seus interessos al món, perquè al final l'ONU és la representació del món, de la nacional.
0: De tota manera, clar, a partir del que ens estàs comentant, si els estats de la Unió doncs consensuen en certa mesura aquestes polítiques en les negociacions que es fan dintre de Nacions Unides, la veu de la Unió Europea és la veu, diguem, de la moral, és a dir, la veu de defensora de determinats drets,
1: valors, unànime,
0: exacte, que probablement doncs altres potències mundials com la Xina o com els Estats Units, diguem, estan més esbiaixats en aquest camí.
2: Efectivament, al final l'agenda europea que nosaltres coneixem com a persones que viuen a Europa és se segueix també a nivell d'acció exterior i, per tant, Nacions Unides no és diferent en aquest sentit. I, per tant, sí, moltes vegades la Unió Europea és representant de tots aquests valors que porta per bandera a l'esfera de l'ONU. I, per contraposició, doncs, els estats com Rússia, Xina, Venezuela, de sobte també, Corea del Nord, doncs tots aquests estats sí que representen, no?, com l'altre vessant, una distorsió molt més clara i molta oposició també al consens i a aquesta multilateralitat.
0: I ara, diguem, la pregunta del milió, que jo crec que doncs lo normal és que em la contestis políticament correcta, oi? Però bé, jo la faig igualment. Nacions Unides serveix per alguna cosa?
2: Quina pregunta, eh? Jo també
0: és una pregunta, diguem, amb intenció, va.
1: O potser perquè la percepció que tenim ara és que no serveix com un fòrum d'allà, inclús d'imatge, vull dir, el que hem vist una mica
0: que xerren,
1: amb l'Assemblea General...
0: Arriben de resolucions i no serveixen... Bé, és igual. Deixem contestar.
1: Va, pregunta, Aina,
0: com ho veus?
2: Val, jo me l'he fet moltes vegades aquesta pregunta i jo també he dubtat moltes vegades de quina és la seva utilitat, no? Sí que el que he acabat entenent, i especialment estant allà, és que l'ONU és un espai on es troben els 193 estats que conformen el nostre planeta. Per tant, és un espai únic. Únic perquè és un lloc on es troben espais, o sigui, estats que no es poden veure, que estan en amistats, que hi ha guerres, que hi ha crisis, que hi ha tensions. I, per tant, ofereix un lloc, òbviament, formal i que sí que, com dieu, no, segueix aquesta mena de... que ha de semblar com un teatre, no? de formalitat, però que també obre possibilitats de negociacions, d'asseure's, de crear relacions personals, perquè també això és molt important, no? de posar cares, d'establir vincles amb els representants d'aquests estats. I, per tant, jo crec que és un espai que pot oferir possibilitats a l'hora d'alleugerir, no?, aquestes tensions, crisis o el que pugui sorgir, a part de també crear oportunitats de cooperació entre els estats. I a part d'això, sí que tot i que l'ONU no té com un poder vinculant molt, molt gros, diguem-ne, a part de les resolucions del Consell de Seguretat, sí que el que es decideix allà pot tenir un efecte en tota la resta del món, no? I més enllà de si llavors els estats s'ho prenen més seriosament o menys seriosament, tenir un lloc on tots els estats s'asseuen i consensuen, ostres, és una oportunitat i és un espai únic. Llavors, jo crec que sí que ens trobem, el moment en què ens trobem planteja que les crisis i tensions que hi ha en el món requereixen, no, de cooperació més que mai. I justament ens movem cap a ens estem com allunyant, no, d'aquesta intenció de cooperar. Però, ostres, crec que precisament en aquests moments és quan aquests espais prenen valor i s'han de posar, s'han de posar en valor. Llavors, jo crec que, òbviament, està en crisi, no?, la imatge, la seva legitimitat, especialment amb el rol dels Estats Units actualment, però que s'han de posar en valor i s'ha de seguir lluitant per conservar aquests espais.
1: Justament anava cap aquí, perquè penso que aquest és un espai únic, d'acord. Si no estigués, s'hauria de generar un espai que com a mínim permetés sentar-nos a parlar. L'altra cosa, com deia molt el Joan, bueno, fins a quin punt allò que es parla té una eficàcia o eficiència, però és veritat que com a mínim és una oportunitat. Amb això estem tots d'acord. I jo anava una mica amb el que hem vist darrerament, és a dir, un dels països importants als Estats Units, com ell mateix ha anat menystenint o menysvalorant aquest paper que tu estaves dient, no? Aquest paper de Nacions Unides, aquesta oportunitat que oferia Estats Units a Nacions Unides. Això evidencia una crisi amb la institució important que generi el que m'ho he donat, doncs, Nacions Unides no sigui necessari, o tu això encara no ho veus? És a dir, encara creus que Nacions Unides, malgrat aquesta crisi interna de valors, Estats Units, etcètera, etcètera, segueixen, com tu deies, aquest espai d'oportunitat que ha d'existir?
2: Està clar que Estats Units i el rol que ha pres últimament ha generat una crisi de prestigi i de la concepció per naturalesa de la ONU com a tal, no? Però, ostres, al final aquest espai, bueno, tal com hem dit, és molt important i se n'hauria de crear un altre, no? Perquè és com necessari tenir una estructura d'aquest nivell en el món en què vivim. Llavors, la transició d'una a l'altra és molt complicada, perquè és crear un sistema de zero i desmantellar el que tenim. Llavors, ostres, tot i que els Estats Units està fent gairebé tot el possible per trencar amb el que havia establert ell com a capdavanter, no, de l'ONU en el seu moment, ostres, tot i això, crec que aquest espai seguirà existint, l'ONU seguirà endavant i que s'haurà d'adaptar i s'haurà de veure com se supera aquesta crisi tan profunda, no només de valor, sinó també financera, perquè no, recordem que Estats Units és un dels estats que més contribueix econòmicament a les seves agències, i per tant també hi ha una crisi de les accions que pot dur a terme l'ONU. Però bueno, més enllà d'això, crec que és complicat concebre un món com el que tenim sense les Nacions Unides o sense una estructura que la substitueixi. Com que aquesta transició és complicada, crec que, de moment, tirarem endavant amb el que tenim.
0: És a dir, ha quedat clar que el for com a for és necessari, en el sentit que, doncs, ha d'haver un lloc on tothom pugui asseure's i les Nacions Unides com a mínim representen aquest fort, però sí que és veritat que es va crear en el seu dia amb les regles, amb les cartes marcades, amb quatre o cinc, ara em sembla que són cinc, cosins que tenen tot el poder, i a més, doncs, la capacitat de finançament d'aquests cosins que ho tira tot en l'aire.
1: I a més, cosins que podem, ara mateix, si miréssim la importància en aquest món actual, poden no són els que tenen més poder. Vull dir que hi ha altres països emergents que poden no tenen un paper tan important i poden l'estan reclamant i diuen, escolta'm, que per cert, que jo també estic aquí i jo ara vull el meu paper, no? També.
0: Però al final tot això són estructures de poder i això és el que li volíem preguntar a l'Aina. Clar, la refundació en què els més poderosos cedeixin poder és com molt utòpica, no?
2: Sí, efectivament. És complicat pensar que de sobte ens asseurem tots i decidirem que els cinc que han tingut el poder a veto fins ara, de sobte deixen de tenir-los i els assumeixen uns altres països. Uh-huh. I aquesta idea com a tal és complicada de concebre com una realitat, però sí que és veritat que és el que has dit, es va crear les Nacions Unides amb un ordre internacional que és molt diferent a l'actual, no només a nivell de poder, sinó també a nivell demogràfic i econòmic, i per tant... És clar que el sistema com està concebut ara no representa la realitat actual i, per tant, el sud global ja fa temps que s'organitza i que reclama aquest poder i aquesta reconfiguració, no, de la representativitat del que és la geopolítica actual. Llavors, efectivament, jo personalment crec que en algun moment hi haurà canvis respecte a això, perquè al final són molts països els que estan demanant que es canviïn. Recordem que són 193 països de les Nacions Unides i que el poder a veto el 5. Llavors, al final, per pressió, segur que es faran coses i es canviaran, perquè al final estem anant cap a un ordre molt diferent en el moment en què es va concebre les Nacions Unides.
0: Antonio Guterres està a punt de plegar com a secretari general. Se li ha de buscar un substitut. Una camisa no fàcil de portar, aquesta, no?
2: Efectivament. Efectivament. Crec que és de les posicions més complicades de tenir a nivell general, però especialment en aquest moment. I recordem que Antonio Guterres ja ha estat dos
0: legislatures. Dos mandats. Diguem.
2: Exacte, mandats, i que efectivament no pot fer un tercer. Llavors, bueno, això també representa una oportunitat, no, de posar en valor aquestes, el sud global, no, països que potser no han tingut reconeixement fins ara de la manera que reclamen, i per tant, entre les candidatures que més destaquen en aquest sentit són especialment les que provenen de països de l'Amèrica Llatina i del Carib, i especialment dones. També s'està posant molt en valor el fet de que per primera vegada en la història de les Nacions Unides sigui una dona la que aquesta posició. Per tant, veurem, perquè durant aquest any s'haurà de fer, doncs s'haurà de prendre decisió, que el 2027 comença el nou mandat, i a veure què ens porta això, però jo crec que és una bona oportunitat per veure aquests canvis reflectits.
0: Tens ganes de tornar a treballar per Nacions Unides?
2: Ostres, a veure, dit així, costa dir que no, no? però no, sí, el que jo em vaig adonar estant allà és que em semblava, bueno, jo vaig gaudir moltíssim, em va encantar, és una experiència que repetiria sempre més i que recomano absolutament tothom. Però és veritat que em vaig adonar que potser les temàtiques que es tractaven i les qüestions que s'abordaven a un nivell de governança molt alt respecte al que a mi potser m'interessava. I jo vaig preferir no focar-ho una mica més cap a nivell local, a nivell regional i nacional, per intentar, doncs, veure com aquestes polítiques o decisions que es preien s'aplicaven i afectaven més a les realitats locals. I, per tant, ostres, no descarto col·laborar en qualsevol altre moment al llarg de la meva carrera, però d'entrada preferiria, no, quedar-me en aquest nivell de governança més avall, tot i que això no fa descartar d'entrada treballar-hi. Però, sí, en aquest sentit, crec que...
0: Al final tot és experiència, Aina.
2: Exacte.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes reflexions, una miqueta al voltant d'aquesta institució. Aquí parlem molt de la Unió Europea, però és veritat que l'ONU és com una mena de gran desconeguda, perquè saps que existeix, però ben bé, com comentàvem amb la primera pregunta, no saps ben bé què fa. I aquesta és l'altra. Aina, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Aina.
2: Moltes gràcies per convidar-me a vosaltres. Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Abraçada. Adéu.
0: Doncs, com comentava en Joaquim, l'Aina Carné, que és una jove graduada ja de en Relacions Internacionals, que ha anat a Ginebra i, per tant, doncs, ens ha pogut donar aquest punt, aquest contrapunt. Clar, les Nacions Unides no és la Unió Europea, Ginebra està a Suïssa, que no és a la Unió Europea, però sí que és cert que és una de les representacions, ha dit que Ginebra, Viena i Nova York, no?
1: Nova York, són correcte.
0: Les tres seus.
1: És veritat, quan ha dit lo de Viena, recordava, i dic, ostres, és veritat, que també allà...
0: També hi ha alguna cosa...
1: De
0: Nacions Unides a Viena. Bé, doncs en qualsevol cas, aquestes reflexions sobre el paper d'aquesta organització que anava a dir que té mala salut gairebé des que va néixer.
1: Bueno, a mi m'ha agradat perquè ens ha parlat amb una visió jove però realista. O sigui, realista, uh-huh. No?
0: Ah, sí.
1: Realista. I això per mi és... que està bé, vull dir, ser jove vol dir que tenim ideals, tenim il·lusions, però també s'ha de tocar de peus a terra i a mi m'ha agradat aquest punt mig de dir, escolta, malgrat tot, aquest espai és necessari.
0: Doncs amb aquestes reflexions també de la joventut aplicada al coneixement de la política internacional, i canviem de costat perquè un dels nostres tertulians habituals en aquest espai, que és en Xavier Ferrer, economista i politòleg i president d'honor del Consell Català del Moviment Europeu, ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic també. Xavier Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Xavier, bé, ara parlàvem amb una jove estudiant o que ja ha acabat la carrera de Relacions Internacionals sobre les Nacions Unides, i

0: En general, sí.
1: perquè en general, no? Hem de tenir en compte que la Unió Europea, doncs, d'alguna forma neix el 1957, i Nacions Unides abans, amb la idea de que tots els desastres de la Segona Guerra Mundial, doncs, es puguin que no torni a passar i que els estats tinguin, Unions Unides estic parlant, doncs un espai de reunió i de consens per trobar propostes, diguem, positives en els conflictes que segur que n'hi ha d'haver sempre en el món, no? I això ha funcionat durant anys. Evidentment, ja va néixer coixa amb el sistema aquest del Consell de Seguretat, que en el qual cinc estats, pràcticament podem dir guanyadors de la Segona Guerra Mundial, podien vetar qualsevol resolució que feien, no? Això era un hàndicap que s'ha anat, diguem, capejant durant aquests anys, no? Els anys de la Guerra Freda i ara més recentment, però amb la situació actual ha perdut protagonisme perquè l'ordre establert en el que coneixíem de la post-Segona Guerra Mundial s'ha trencat, especialment per les polítiques erràtiques des del meu punt de vista de la presidència de Trump i després doncs, per les situacions de poder que es van consolidant en l'entorn dels BRICS, que aquí situaríem a la Xina i la mateixa Rússia, Sud-àfrica i diferents estats, ja cada vegada més poderosos, que en un moment determinat fa, no sé, 30 o 40 anys eren, en dèiem, estats emergents, no Rússia, els altres que he comentat, i ara són realitats, no? I volen un paper en el món i també volen, doncs, decidir. I amb aquesta situació de desmarque del que són relacions internacionals d'Estats Units, doncs queden molt afeblides les Nacions Unides. Dit això, aquesta és la realitat, però des del meu punt de vista, i amb un món cada vegada més petit des del punt de vista de relacions, perquè tecnològicament parlant, doncs, una cosa que passa aquí se sap al cap d'un segon a l'altra part del món, Nacions Unides o un sistema similar és totalment necessari en aquest món cada vegada més interrelacionat.
2: Però jo dic que deies una cosa, Xavier, curiosa, que és volen, i jo afegiria i poden, perquè, clar, aquest canvi que tu ja estàs dient que és una evidència, clar, és també un canvi de poder. L'Aina ho apuntava, un poder polític, poder econòmic, poder demogràfic, que, clar, evidencia que en aquests moments hi ha aquests estats que no només volen, sinó poden. I
1: Poden, poden,
2: si
1: poden,
2: no ho
1: clar.
2: fem d'una manera consensuada, ho acabarem fent d'una altra manera, no? I això és el que hem
1: Sí, sí,
2: d'evitar,
1: sí.
2: també. No?
1: Home, de fet, Joaquim, o sigui, els BRICS, ho he passat molt ràpid, no? Representen en aquests moments ja el 50% de la població mundial i el 40% del Producte Interior Brut.
2: Clar.
1: Per tant, és evident que s'hi ha de comptar. Aquí, encara a nivell de lo que diguem Occident, que cada vegada té menys ressò, hi havia o hi ha aquelles reunions que es feien del G8, que ara és G7, perquè Rússia va sortir, que eren els que dirigien, diguem, el món, però això ja no, diguem, no se segueix fent aquestes reunions, però no, ja no té una importància com la que tenia fa, per exemple, 25 anys,
2: Ja no,
1: perquè, per
2: l'impacte és
1: exemple,
2: diferent.
1: sense la Xina, ja només la Xina sola, d'aquí poc pot ser que passi fins i tot a nivell de PIBs als Estats Units. I ja està passant, o està més o menys igual que la Unió Europea, de tots junts. Per tant, l'Alemanya, la França, aquella potents de fa uns anys, estan ja molt per sota, des del punt de vista econòmic, de la Xina. I també des del punt de vista de defensa i de capacitat industrial.
0: Xavier, tenim un món convuls, ja fa temps que tenim un món convuls, amb diversos focus que podrien acabar incendiant-se. Focus que podrien ser, per exemple, Taiwan, la Xina, focus, òbviament, el Golf Pèrsic i l'atac d'Estats Units sobre Iran, que ara està, doncs, en un impàs que no se sap com sortirà, però del qual se n'està afectant tota l'economia mundial. I, per altra banda, doncs, la guerra d'Ucraïna i la possible guerra híbrida o possible conflicte fronterer de Rússia amb els seus veïns del nord-nord-oest, és a dir, amb els països bàltics, amb Polònia, amb el lloc de

0: Kaliningrad. Tenim el risc real de que algun d'aquests punts acabi inflamant-ho tot?
1: A veure, si has fet una passejada per tots els conflictes importants del món, és difícil ara centrar-ho, no? Si mirem la història, és veritat que les situacions d'incertesa es van creant, i després una espurna pot fer esclatar el conflicte en un lloc determinat i a partir d'aquí, com va passar la Primera Guerra Mundial, s'hi van afegint països i es va complicant. Esperem que no, esperem que en un món que jo crec que els dirigents són conscients de la capacitat militar que tenen cada un d'ells, perquè si anem 100 anys enrere era una capacitat militar de força només, no? Però és que ara és per destrucció del món, no? Estic parlant de les forces nuclears. Per tant, esperem de que hi hagi el seny perquè tot això no passi i es quedi amb conflictes, diguem, que d'alguna forma dibuixen ja una guerra mundial, però estan focalitzats en zones, no? D'aquests conflictes, jo el que voldria dir, sense entrar en detall de cada un, és de que hauria de sortir, amb el que hem parlat també abans de Nacions Unides i de Joaquim també, dels BRICS, d'aquesta capacitat de que aquests països fa uns anys emergents i que ara ja són una realitat, volen també tenir la seva veu al món, doncs que se sàpiga construir alguna organització, que pot ser Nacions Unides, no? de relacions internacionals, que deixin de banda, perquè ja fa molts anys, els equilibris que van sortir de la Segona Guerra Mundial, que encara està basat en això, i es basin en les realitats actuals, no? Que s'hi ha d'afegir també tot aquest món que anem entrant de la intel·ligència artificial i totes les tecnologies. I hem d'evitar allò que se sol dir, que ho deia Gramsci, no? De que quan hi ha un espai, que és el que ens trobem, de canvi tecnològic i d'incertesa mundial, que no se sap ben bé cap allà on es va, és el moment de què surten els fantasmes amb el sentit de l'extrema dreta o la por de la gent busca alternatives i en aquests espais de que fins que trobes el nou ordre mundial poden sortir, i és el que s'ha d'evitar, situacions complexes que poden fer esclatar una tranquil·litat que hi pot haver al món.
0: Sabrem evitar el conflicte? El conflicte, és a dir, el conflicte ja el tenim, però el conflicte bèl·lic, el conflicte armat, la destrucció,
2: la globalització d'aquests conflictes.
1: Jo vull pensar que sí, perquè una mica, si fem referència més puntualment en la reunió que hi va haver de Xi Jinping i Trump fa 15 dies, que a més a més va buscar que sigui, que era el mateix moment que es feia la reunió de la ONU, per dir que els importants som aquí i no a la reunió de la ONU, de les Nacions Unides. Si vau veure, la postura de Trump és erràtica, ja sabem, diguem, com és, però la postura de Xi Jinping, i no és només en aquest dia, sinó que ho ha anat dient, és de... per resumir-ho, repartim el món, tinguem la capacitat, ja que som els dos més potents, doncs, de no fer-nos mal i anem avançant. Aquesta és la visió de Xina. Jo crec que Xina, per la trajectòria que té, vol un poder, diguem, en el món, vol ser autosuficient en el món, per tot el que és Xina, i per això està a l'Àfrica i per això està a Sud-amèrica, per no necessitar a ningú, però alhora no vol conflictes bèl·lics. Aquesta és la meva opinió.
2: No li interessen.
1: D'alguna forma, no li interessen, com a mínim, a ells participar-hi. Altra cosa és que li interessi que mentre es barallen els altres, que és, per exemple, la Rússia, amb la Unió Europea, doncs que es vagin barallant, perquè així, si es barallen dos, guanyo jo, no? Que sóc el que no intervinc. O la postura de Xina amb Iran, no? Que apoya Iran d'una manera sense dir que vol anar a la guerra, o que d'allòs, però es deixa, diguem, estimar per Iran, i què fa Iran? Doncs s'apropa a Xina. Però Xina no vol entrar en conflicte, i això jo crec que és una garantia que, almenys momentàniament, perquè una idea de guerra mundial no sigui, diguem, possible o realista a mitjà termini.
0: És interessant que una cosa que heu plantejat, Xavier Ferrer, també l'anterior participant, l'Aina Carné, des de la seva joventut i des de la seva experiència exclusivament doncs, treballant a la missió d'Espanya davant de l'ONU Ginebra, ens ha dit més o menys el mateix, la necessitat de trobar un òrgan multilateral que substitueixi les funcions de Nacions Unides com a, no sé si dir, com a garant d'un cert compromís internacional.
2: No,
0: com a mínim, a mi m'ha cridat l'atenció, no? que al final dels dos discursos han anat de la mà en aquest sentit.
2: Però fixa't tu que el Xavier ha dit una cosa interessant que m'he quedat entre cometes, dir, avui en dia el que ens està garantitzant que de manera diguem-ne col·lateral, però ens ho està garantitzant, que no anem a més, és que la Xina no vol anar més.
0: No li interessa.
2: No li interessa, sí. I que poder el seu, dins la Sadoena, la seva cultura, a poc a poc, en els últims anys, com deia el Xavier, Sud-amèrica, l'Àfrica, ho vam veure en pandèmia, vull dir, en fi, tot un seguit de moviments diplomàtics de soft política, vull dir, de poc a poc, on l'ha situat com a veritable contrincant, entre cometes, dels americans, que sempre necessiten, i la seva història és aquesta, un contrincant. Ells, per créixer, necessiten un enemic, i si no, el fabriquen, no? Perquè és una manera també de funcionar d'ells. No? Llavors, és curiós com, en aquests moments, per el que deia el Xavier, és dir, hosti, com que la Xina no està per la labor d'anar més, de moment, momentàniament, ha dit, tenim aquesta tranquil·litat de que això no esclatarà pels aires. O sigui, imagina't, que ho estem posant amb la que la Xina no vol, no? I això és curiós, perquè això vol dir el fracàs d'aquestes plataformes, el fracàs de la política occidental, que també ens havia dit, bueno, què vol dir avui dir política occidental? Estem, vull dir, una mica un terme romàntic, no?, per lo que és l'actualitat, no? I jo, possiblement, m'agradaria també aprofitar que el tenim avui aquí i ens queda poc temps. Xavier, com veus tota aquesta nova tendència des de fa ja un temps i ara més evident, que d'alguna manera des d'Europa en concret, al món en general, però Europa en concret, de, bueno, hem d'invertir en defensa, hem d'invertir en seguretat, que si el kit d'emergència, que a qualsevol moment pot haver-hi un conflicte armat a Europa, tot aquest relat que ens estan explicant de manera accelerada els últims 5 anys, perquè això abans de pandèmia no estava a la taula i ara sí.
0: I la guerra és diferent amb Ucraïna, també.
2: També. Ostres, això va en sèrio? No ens ho hem de prendre en sèrio? És senzillament,
1: és
2: senzillament per vendre més armes? O tu com ho veus, realment?
1: No, jo crec que ens ho hem de prendre en sèrio. Perquè, mira, aquí, així anant ràpid i fent salts a la història... Després de la Segona Guerra Mundial, el que enteníem per Europa, com que Estats Units, d'alguna forma, per contenir la Guerra Freda, no? Doncs tenia molts militars, diguem, a Europa, Alemanya estava com estava, Itàlia, doncs en els estats europeus, inclús Espanya, que estava fora d'aquesta òrbita, ja els hi anava bé aquesta aposta de seguretat i defensa d'Estats Units, que també li interessava als Estats Units per contenir l'imperi soviètic, i els europeus podien anar a dir, bueno, ja ens defensarà els Estats Units directament o via OTAN, i nosaltres anem fent, i des del punt de vista de la democràcia que hem tingut i a Espanya quan s'hi va incorporar l'any 75, doncs fins i tot ens anava bé amb el sentit de dir, escolta'm, nosaltres fins i tot podem apostar per la pau, perquè els dolents, els militars, els que fa algun dia, si convé, faran la guerra, són Estats Units. Això s'ha acabat. S'ha acabat perquè, com he dit abans, de fet ja ho havia dit Obama, no?, que la Unió Europea s'hauria de començar a pensar en la seva pròpia defensa, i Trump ho ha dit, ho ha constatat, perquè ha trencat tots els vincles que hi havia, i per tant, i després també ho heu dit vosaltres, amb la guerra d'Ucrània i també amb la pandèmia es va sortir, no era un conflicte bèl·lic, però va sortir les mancances en temes d'indústria i de seguretat a la Unió Europea. La Unió Europea ha vist, amb aquest món incert d'ara i totes aquestes coses que he dit, de que pues, estem sense capacitat de resposta amb algun suposat, diguem, conflicte, o amb aquesta aposta de Rússia d'atacar, diguem, Ucrània, i, per què no, sinó s'hi posa veu de Polònia o el que pugui, el pugui venir. Per tant, sobre la taula hi ha de Brussel·les, de la Unió Europea, dels Estats de la Unió Europea, i això, certament. Per què tot això? No tant per fer la guerra, sinó per defensar el model de vida europeu. I això és el que... Perdoneu que m'entrava una trucada. Aquesta és l'aposta que s'ha de fer. Però com es pot fer això? No es fa d'un dia per l'altre. Actualment, el 70% de les compres que fan els exèrcits de la Unió Europea, dels Estats de la Unió Europea, les fan als Estats Units, que són els que tenen la indústria de defensa. Com es aconsegueix això? Pues creant una indústria de defensa europea que tingui aquesta visió dual, això podríem parlar-ne dues hores, dual què vol dir? Que és el que ha fet els Estats Units, amb aquest sistema, el complex militar industrial que tenen. Que el que apliquen en temes militars també tingui ús civil. Faig un parèntesi. Per exemple, internet i el GPS és una anàlisi de la indústria americana per utilització militar que s'ha aplicat a l'àmbit civil i fins i tot nosaltres ho fem servir, no? Doncs això és el que hauria d'anar caminant a Europa.
0: Però això no s'improvisa. Però això no s'improvisa.
1: Això no s'improvisa, no s'improvisa i tarda 5, 10 anys,
0: El que sigui.
1: Tarda si és que hi ha voluntat política de fer-ho. Perquè després també hi ha que no tots els estats... Els estats de la Unió Europea durant molts anys s'han estat mirant de reull amb la indústria militar i amb altres coses. I, per tant, ara costa molt també establir sinergies d'anar junts, que ja s'està fent. Però és molt més fàcil amb l'economia en general que no amb apostes de tipus, diguem, militar o de defensa com les que estem analitzant. Però jo crec que en el món actual, no tant, repeteixo, per fer la guerra, sinó per defensar el model de vida, defensar una cosa tan òbvia com la democràcia, que cada vegada està més amenaçada al món, doncs tens que tenir capacitat
0: de defensa. Doncs tocarà fer-ho.
1: Doncs això és una mica l'anàlisi que faig.
0: Doncs, Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies. És que gairebé hem esgotat el temps, però en qualsevol cas ens quedem amb aquest missatge final de la necessitat que Europa deixi de mirar-se de reull, que els estats europeus deixin de mirar-se de reull i facin una aposta que si la fas avui, fins d'aquí 5-10 anys no es començaran a veure els fruits. Per tant, doncs, o s'hi posen les piles o malament.
1: Sí, i una mica insisteixo en això, no tant per fer la guerra, sinó per defensar
0: el model
1: de vida europeu,
2: que està en joc.
1: La democràcia i els drets humans.
2: Que està en joc.
0: Doncs queda clar, a veure si alguna llumanera obre els ulls. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: Gràcies, Xavier, ens veiem.
1: A vosaltres, records, adéu.
2: Adéu.
0: Joaquim.
2: Fins al mes que ve.
0: Fins al mes que ve.
2: A veure
0: si també després d'allò, si després d'una classe també et trobes amb una notícia i tot.
2: Espero que no, perquè si no...
0: Vinga, fins al mes que ve.
2: Fins al mes que ve, gràcies.

0: 112. Telèfon d'emergències. En els darrers anys, els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones. Molts d'ells s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques al web meteo.cat. Planifiquem bé la durada i el recorregut amb mapes de la zona actualitzats. Equipem-nos adequadament segons la dificultat i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.
1: La meva germana està buscant informació sobre beques per al meu nebot, que té dificultats d'aprenentatge, però no se'n surt.
2: Justament tinc uns amics que l'han demanat per al seu fill, que té un trastorn de l'espectre autista.
3: Heu de mirar els ajuts per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
1: I creus que els podríem trucar perquè ens expliquin com ho han fet?
2: No cal. Al web educació.gencat.cat trobareu tota la informació necessària. I si tot i això teniu algun dubte, truqueu al 012.
1: Genial. Ara mateix busco.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Dijous s'inaugura la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, aquest festival, ja saben, de cara internacional, i avui no parlarem ben bé del festival, però una mica sí. Per què? Perquè parlarem d'un llibre, d'una lectura que es presentarà el proper 14 d'octubre, justament en el marc d'aquest festival, d'un llibre que va guanyar el 2024, perdó, l'any passat el Premi Subur Negre de novel·la negra amb llengua catalana. El llibre es titula Sitges, Setmana del Terror. Encara no el tenim aquí perquè està justament ara mateix, està editat, es publicarà recentment, hi haurà una edició segurament d'urgència, d'emergència, perquè arribi a temps per aquesta presentació. I l'autor no és altre que Andreu Martínez Maeso. Què tal, Andreu? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que l'Andreu és escriptor, doncs no sé si podem dir per vocació.
1: Sí, totalment.
0: Perquè l'Andreu és doctor, ell és metge, no? Sí. Ha estat s'hi ha dedicat professionalment, i de fet encara s'hi dedica, no? A això de la medicina, però això d'escriure, em deies abans, et ve des de petitet, eh? Ara ho has recuperat més fort, però et ve des de petit.
1: Sí, sí. Escriure, he escrit molt al llarg de la meva vida, però escriure ficció pues no va molt amb la meva feina. Vull dir que nosaltres hem d'escriure sempre la realitat, i la realitat explicada de la forma més detallada possible, no? En un informe mèdic, o quan estàs preparant una classe o d'allò, pues clar, has de ser exhaustiu i has de ser molt precís. No pots imaginar coses. I jo, pues, des de que m'he jubilat, he començat a imaginar coses, també. Bueno, una mica abans també.
0: Però deies, una mica recuperat quelcom que ja tenies des de petit, eh?
1: Sí, sí, des de molt petit. Jo, en broma, quan vaig guanyar un premi, que ara fa 2 anys, en el lliurament del premi vaig comentar això, no? I això, després d'un breu parèntesi de 60 anys, als 8 anys per primer cop vaig guanyar un premi literari, precisament en la ràdio, Ràdio València, jo soc d'un valencià, i amb un petit parèntesi de 60 anys torno a guanyar un altre premi.
0: Un parèntesi que és una vida sencera,
1: sí,
0: no?
1: Tota la vida.
0: En la que justament doncs, ha transcorregut aquesta professió en la medicina, no? En l'entorn, ara ja va jubilat, no? I has tornat a centrar-te, i avui ens vens a parlar d'aquesta novel·la, d'aquest Sitges, Setmana del Terror, aquesta novel·la negra, amb thriller que es presenta en el marc del festival, que també hi ha llenguatge cinematogràfic, no?, en aquesta novel·la. Explica'ns una mica què és el que trobarem més enllà d'un thriller, que diguem hi ha aspectes de la novel·la negra que podrien ser comuns, no? Però què és el que trobarem en Sitges, Setmana del Terror?
1: Sitges, Setmana del Terror és una recreació del Festival de Cinema Fantàstic, i és una metaliteratura, no? Vull dir que què passaria si el Festival de Cinema de Terror es convertís realment en una setmana terrorífica per als participants, és a dir, si els crims, la sang i totes les truculències o tot el que pot veure's a la pantalla, de cop passes a la realitat, quina seria la reacció de la gent que assisteix al festival, què provocaria això. Això, diguem-ne, que era la idea inicial. Després, al desenvolupar-la, pues, fa falta ficar-li molta més xitxa a l'escrit, no? Vull dir que has d'explicar moltes coses, i diguem-ne que aquest llibre té com dues parts. Té una primera part que és pròpiament la descripció d'aquesta setmana del terror de Sitges, i en una segona part se desvella una mica, pues, què és el que hi ha darrere de tots aquests crims, de tota aquesta... De tot aquest terror que es desferma durant la setmana.
0: Vas guanyar el Premi Subur Negre de novel·la negra a Sitges l'any passat. Entenc que és per això que el publiques ara, no? Que presentes el 14.
1: Sí, sí.
0: No sé si era la primera vegada que et presentaves amb un premi de novel·la negra?
1: Sí, a novel·la sí, perquè abans havia guanyat un altre premi, però no era novel·la.
0: Era un relat,
1: era un
0: no?
1: Era un relat també de temàtica policiaca, però era un relat.
0: Per tant, diguem que la temàtica, el tema thriller de novel·la negra és el que t'agrada?
1: No sabria dir-ho, perquè quan parlo amb altres escriptors de novel·la negra o miro una mica el panorama de lo que agrada actualment en novel·la negra, em sento com una mica distanciat, no? Sí, és que hi ha una tendència en els últims anys, potser perquè cada cop la literatura és més difícil de vendre, és més difícil de fer llegir la gent, i es busca una mica el mateix que en algunes pel·lícules, l'impacte, no? Aleshores, a mi aquesta novel·la negra que diuen que busca allò, lo més negre de l'ànima humana, i a demostrar pues, tota mena de crueltats, tortures... I...
0: No és la veritat, el que t'atrau.
1: No, en absolut.
0: Ni és el que trobarem al teu llibre, eh?
1: Bueno, alguna cosa ja, perquè si no seria novel·la negra, però no hi ha... Tot ve en la forma com s'expliquen les coses, no? Tu pots explicar l'extracció d'un queixal i pots provocar-li al lector un autèntic... Bueno, una por intensíssima, no? I unes sensacions molt desagradables.
0: I per què creus que vas guanyar el premi? Què és el que té aquesta novel·la teva que creus que va ser considerada digna de guanyar premi, que creus que la fa atractiva o no sé si diferent, justament ara com deies, no?
1: Bueno, és original, el plantejament... I jo crec que d'alguna manera va agradar també un cert efecte de humor, diríem,
0: sí?
1: Humor. L'humor com a distracció, com a diversió en la persona que llegeix, però també una mica com a efecte de distanciament, no? Davant de determinades coses, explicar-les amb una mica de sentit de l'humor trenca completament aquest sentit, aquesta empatia maligna, no? Cap a les coses cruels, cap a la sang i el fetge, no? Uh-huh. I una mateixa cosa explicada amb humor, resulta que ja no ens resulta tan colpidora, no? I potser per això a algunes persones no els agradarà gaire, aquesta novel·la, els que són més devots del gènere, diguem-ne, negre, uh-huh, més fosc, uh-huh, no els hi recomanaria. També ser tampoc li recomanaria a persones, diguem-ne, que s'esgarrifin de no res, perquè alguna cosa, evidentment, passa, no?, quan hi ha totes aquestes morts.
0: El fet de que siguis metge i que, per tant, sí, entenc que, diguem que... no sé si hi ha un vincle, també, amb això de...
1: Hi ha alguns vincles, sí, en la novel·la hi ha diferents vincles. Per exemple, un vincle curiós és el rugbi. Mm-hmm. Jo soc metge esportiu i soc metge... Continuo en actiu com això... I el situa la novel·la Sitges, anava desenvolupant el guió en un moment donat, va semblar que un dels personatges havia de ser esportista. I vaig pensar, home, sí, ha de ser esportista, podia jugar a rugbi. I on jugaria? Doncs pues, als Sitges, evidentment, perquè si estem aquí a Sitges, pues, jugaria als Sitges. I aleshores això m'ha portat pues, a que hi hagi descripcions de rugbi dins de la novel·la. Partit, un desplaçament, el típic desplaçament de l'equip per a jugar fora, bueno, i tot el que... Però bueno, no és una cosa, diguem-ne, enganxada així de mala manera amb uh-huh, l'argument, no? Sinó que ve
0: perfectament... De manera orgànica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, orgànicament, totalment.
0: Però em referia també al vincle en el sentit de que, clar, entenc que com a metge, no? Encara que siguis un metge esportiu, diguem, hi ha una part, òbviament, del thriller que... No és que, òbviament, queda llunyana, no? Però hi ha una part, doncs, això de la sang, de la ferida, no? De com actua un davant d'un escenari així.
1: Sí, sí.
0: No sé si, ara deies, no? Diu, la meva novel·la, diguem que hi ha un punt aquí d'humor, d'aquesta mirada, i no sé si aquesta mirada una mica també és la teva com a metge.
1: És evidentment, un metge... quan portes un sí, any a la Facultat de Medicina, jo recordo quan tenia 19 anys, estava a la Facultat de Medicina el primer any, i ja es veien pues, que hi havia algunes desercions, no? Perquè hi havia coses que quan arribaves a això la gent deia no, això no és el meu, jo no em vull dedicar a això. I després, d'alguna manera, t'has d'anestesiar davant de moltes coses, no?
0: Exacte.
1: Del dolor, de la sang, mm-hmm, de tot això. Llavors, sí, això també potser fa que veiem les coses com més fredament, no? Jo descric un crim i explico que si la sang que raja és vermella o és blava és important, perquè així sabem si el que s'ha produït d'això o l'altre, no? I de vegades també em trobo que quan hi ha una... En aquesta novel·la també passa, sí, en un moment donat, tinc aquesta tendència que quan hi ha un mort, el meu instint professional és que hem de ressuscitar-lo. No? Llavors, sempre, la gent no es mor directament, no? Sinó que sempre hi ha un intent de ressuscitar-lo.
0: Un intent de reanimar-lo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sempre hi ha algú que i passa per allà algú que s'ha fet la reanimació, i de pas m'aprofito per deixar caure una mica diguem-ne, les bases fonamentals de com es fa una reanimació, per si algú que està llegint se li acut de dir, ostres, mira, doncs pues, sí.
0: Per tant,
1: sí,
0: diguem que els teus coneixements mèdics, no?, et serveixen, sí, també, no?, m'imagino, per, sí, segons quines escenes, no?, que, sí, planteges, òbviament, sí, que siguin, sí, molt, sí, més realistes, probablement, no?
1: També, i m'ha ajudat, dèiem abans, a distanciar-me una mica de...
0: Efectivament.
1: D'escriure les coses d'una forma com una descripció clínica, no?, de dir, la sang rajava per tal, sí, o no sé què...
0: La novel·la té una protagonista que és una protagonista que no... És a dir, no apareix només en aquesta novel·la, no? L'estàs fent d'alguna manera, està formant part de la teva vida, no? Estàs construint, sí, aquest personatge. Aquesta, sí, protagonista és una sargenta dels Mossos d'Esquadra, Laura Ramos. Això neix a partir d'ella o ella apareix després? És a dir, no sé si és que tu tenies clar un personatge i volies començar a crear, a donar-li vida amb aquest personatge, o primer crees una història i a partir d'aquesta història dius, aquí aquest personatge potser el puc... seguir, no? El puc continuar.
1: Laura Ramos va néixer en Sitges, Setmana del Terror, però va néixer una mica posterior. Jo primer vaig escriure el relat bàsic de lo que era la setmana de cinema, i en ell apareixien uns policies. Un d'ells era una policia que jo la descrivia una mica per sobre, no massa detall, però a poc, a mesura que anava entrant més en aquest personatge, m'anava una mica enamorant més del personatge, no? Anava trobant tots els seus perfils de la seva vida, una vida que jo me començava a imaginar com tortuosa, difícil, una infantesa complicada, i aleshores immediatament, quasi no havia acabat d'escriure això, ja estava escrivint un llibre anterior, en el que la Laura Ramos no és encara sargenta, sinó que és una agent que en aquella època està destinada a Girona i que descriu una mica, pues, el seu primer contacte amb la mort, la violència. La mort és una mica el tema central que per a mi més... Bueno, que uh-huh. El leitmotiv, el que m'interessa de la novel·la negra no és la sang i el fetge, és la violència. És entendre una mica per què ens fascina la violència, perquè hi ha una setmana, per cert, potser la millor del món, no? la setmana de cinema fantàstic i de terror, perquè hi ha una fascinació tan gran dels humans, jo el primer en algunes vegades...
0: Sí,
1: no?
0: Sí, però... i que es veu durant la setmana del festival en moltes sales, eh?
1: Sí,
0: que la gent, si és capaç, davant d'escenes violentíssimes, gaudir.
1: Sí, sí. Sí, jo m'he dedicat una mica a seguir això i una mica intentar desenvolupar-lo amb el meu personatge. El meu personatge és una dona forta, és una dona molt, molt decidida, valenta, i que en un moment donat té enfrontaments físics, enfrontaments armats, i en un moment donat acaba provocant la mort d'algun, sempre dins d'un entorn, diguem-ne, més o menys justificat. Però com ho viu ella? És a dir, com viu un policia, en aquest cas, que pensa que està complint el seu deure, tal, però que en un moment donat li treu la vida a un ésser humà? I com ho encaixa això?
0: Per tant, no hi va ser un personatge premeditat, necessàriament. No vas pensant, jo vull fer, no, centrar-me en una dona, policia, no, o sigui, sinó no. Que neix una mica també orgànicament, eh?
1: Sí.
0: Et neix i a partir d'aquí comences a... i sí. T'interesses pel personatge,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, és com si si fos un personatge real, que evidentment no ho és, i jo de cop m'interessés per ell, busqués en Google la Wikipedia el seu
0: i vull conèixer una mica,
1: sí,
0: més aquesta dona,
1: sí,
0: no?
1: I jo m'he convertit una mica, pues, en el creador de, com dic en broma al final del llibre, una mica soc creador, com el creador,
0: sí.
1: I puc fer i desfer del meu personatge, i aleshores amb un diàleg amb mi mateix he anat buscant per què passa això, per què aquesta noia és tan freda davant de l'amor, per què això comporta un problema també dins del cos policial, no? Perquè evidentment que un policia sigui fred, sigui decidit i sigui valent i tot això va estar molt bé, però ja quan porta dos morts, tres morts, la cosa comença a trontollar, no? Ja no està tan clar que aquesta noia estigui capacitada per a portar una arma i bueno, això provocarà també daltabaixos en la seva carrera, no arriba a ser sargenta fàcilment, passen anys.
0: Tot això ho veiem en aquesta novel·la, eh? Sitges, Setmana del Terror.
1: Sí. Tot això, algunes coses es veuen, altres es deixen entreveure i es veuran en altres novel·les de la sèrie.
0: És el que anava a dir, no només això, sinó que d'alguna manera el personatge, sí, és com ara l'excusa per continuar,
1: sí,
0: no?
1: amb
0: aquesta faceta teva com a escriptor.
1: Jo he fet una cosa curiosa amb això, que no sé si algun escriptor ho ha fet alguna vegada, però jo crec que no, jo no ho he llegit mai. Projecto el personatge enrere.
0: Sí.
1: És a dir, el projecte a la seva infantesa, que és a Girona, quan és una nena que té 14 anys, això és un relat inicial, però ara en una tercera novel·la he fet un exercici molt estrany, que ha sigut llançar-me a la ciència-ficció. És a dir, m'he traslladat a l'any 2030 i pico, i ara Laura Ramos ja no és sargenta, és subinspectora del cos de Mossos d'Esquadra.
0: Ascendit,
1: i a més se n'ocupa de casos especialment difícils i tal, però clar, estic parlant d'una època futura. Això en canvia una miqueta el sistema de raonar i d'escriure, perquè ara he d'imaginar no sols l'aventura, sinó també m'he d'imaginar l'entorn. Què passarà, per exemple, quan s'estigui inaugurant la Sagrada Família? Quin serà la situació social de Barcelona, de Catalunya, de tots,
0: clar, tot això
1: altres.
0: En ficció,
1: sí.
0: Però no sé si hi ha un punt també de... És a dir, quan un imagina un futur, encara que sigui per una novel·la, no? La situació actual també marca?
1: Totalment, clar, perquè intentes interpretar un futur en funció d'una situació actual, que a lo millor aquesta situació actual és una mica conjuntural i dona molta importància a coses, pensant que el futur projectarà coses actuals, se projectaran en el futur coses actuals que en realitat potser no són tan importants. I l'exercici de mirar 10 anys enrere i pensar com estaven les coses t'ajuda una mica a veure què podia ser realment important i què era purament contingent fa 10 anys, que és el que avui diguem-ne, marca realment el que és la realitat humana.
0: Andreu, quanta estona hi dediques al dia a escriure? Perquè escrius, no sé si escrius cada dia.
1: No. Molt soc molt irregular escrivint. Uh-huh. La veritat és que dedico més temps a llegir que a escriure.
0: Uh-huh.
1: I quan escric, això ho vaig llegir que ho feia el Miquel de Santiago, tinc el mòbil a mà i escric en el mòbil.
0: Escrius amb el mòbil?
1: Amb el mòbil, escric amb el mòbil. Vaig llegir que...
0: És a dir, aquesta novel·la l'has escrit amb el mòbil?
1: Una part important, sí. La primera part, la que tothom escriu, que la gent que conec jo que escriu, sempre diu, no, jo necessito el paper i el llapis. Jo no tinc el temps per això, no puc. Necessito aprofitar sí. qualsevol moment, quan estava encara treballant aprofitava entre visita i visita, tal, i he vist que la forma de tenir tot guardat, tot desat correctament i poder recuperar-lo. Clar, després hi ha una segona fase, perquè diguem-ne que és, fent la comparació amb un pintor, sí. amb un artista plàstic,
0: portaria un
1: bloc, faria un esbós, clar, després això has de portar-lo i has de treballar
0: i
1: moltes hores.
0: I construeixes les frases, però això. Vull dir que aquí vas apuntant les notes, vas construint
1: sí.
0: la història.
1: Sí, me deixo anar, escric sí. un diàleg a lo millor entre dos personatges, sense acotacions, sense sí. tal, i després, quan això ho pots passar a l'ordinador, que és molt fàcil de fer tècnicament, ho passes a l'ordinador, i en l'ordinador ja vas a un programa de procés de text, sí. ja fas traduccions, fas correccions ortogràfiques i ja comences a estudiar les frases, a comparar i tal, i a escriure-lo ja de veritat, no? L'altre uh-huh. seria com explicar una història, uh-huh. no? Simplement.
0: I què t'inspira? T'inspira el dia a dia? És a dir, o no sé si quan un escriu novel·la negra, no? I després escriu novel·la negra, no?
1: Sí.
0: Necessita que una inspiració més aliena, o no, potser l'entorn, la situació actual i és prou inspiradora per escriure novel·la negra, eh?
1: Sí que ho és, la situació ho és, però per a trobar trames, per a trobar personatges, clar, el que fas és llegir, no? Vull dir, no, jo no vull enganyar, em diuen, és que no diguis mai...
0: És a dir, t'inspiren altres lectors,
1: altres autors, evidentment, igual que qualsevol músic li inspiren altres músics, qualsevol pintor, altres pintors, és que quan dius que jo li dec molt a aquest o a l'altre, diuen, no diguis això perquè sembla que et fas de menys, que no ets original, que no tal, home, però si dius que jo què sé, doncs que jo vaig començar a llegir a Jules Verne i a Lee Blyton
0: sí.
1: quan tenia una... era molt, molt petitet i ara no puc dir que això no m'ha marcat, evidentment.
0: Hi ha algun escriptor o escriptora que t'hagi marcat profundament, que digués, ostres, és que aquest... Uf, és...
1: No sé, és que he llegit tant que penso que de tots i de tothom he trobat i trobo encara coses. Per exemple, quan vaig llegir el nom de la Rosa, uh-huh. puc dir que l'he llegit 4 cops i que em va marcar molt. I després he vist la pel·lícula 4 cops i que... Sí, perquè realment ahir vaig veure que ahir estava tot, no? Hi havia un important bagatge cultural, intel·lectual darrere, hi havia reflexions molt, molt, molt potents i hi havia uns personatges molt ben traçats. No sé, jo dels autors actuals, el que passa és que ara estic descobrint que tenim autors a prop,
0: uh-huh.
1: ho he descobert fa poc perquè he entrat en contacte amb la gent de Libertània, uh-huh. saps, l'editorial Libertània,
0: editorial.
1: Sí, que són els que editen
0: el
1: meu llibre.
0: Sí, el
1: meu llibre.
0: I que serà el teu primer llibre publicat?
1: Sí, serà el primer llibre publicat, exactament.
0: Això fa una especial emoció?
1: Ara, a dia d'avui ja no. Potser fa 50 anys sí hauria estat...
0: Avui no, perquè hi ha també l'autoedició, diguem, perquè és relativament fàcil,
1: és
0: no?
1: molt fàcil,
0: editar-se un llibre.
1: I es llegeix molt poc, proporcionalment. Clar, hi ha moltíssima més gent que escriu, però també hi ha moltíssima menys gent que llegeix per unitat de llibre, diguem-ne, no? Si ara diuen, no, si és que un llibre arriben a llegir 200 o 300 persones i ja, clar...
0: És un èxit, sí, sí.
1: Vas a qualsevol fira del llibre, a les llibreries, tal, i és tan enorme l'oferta, és molt difícil obrir-se camí en tot això. Inclús jo, en algun moment, abans de publicar-me, vaig plantejar si realment valia la pena.
0: Pena pública.
1: Publicar. Si no era millor anar a un altre sistema de difusió a través...
0: Perquè aquesta publicació respon al premi? És a dir...
1: Sí, està vinculada al premi. El que passa és que és un premi en el que no hi havia directament una línia editorial ja perfectament delimitada. M'han deixat triar a mi una mica amb qui volia fer-ho i com volia uh-huh. fer-ho. I al final, inclús dins d'això, jo he triat també fer un sistema més d'autoedició, perquè per a fer entrar dins de la col·lecció, de les col·leccions de Libertània, havia una espera de temps, havia una cosa que sí que m'havien dit que sí que es podia publicar, però que hauria d'esperar el meu torn i tal, i hem decidit, bueno, com el que jo vull realment és que els pocs o els molts que el puguin llegir, pues que el tinguin aviat a mà, i tampoc me queden tants llibres per publicar. Si tingués ara 30 anys, podria dir, bueno, no tinc pressa. Però...
0: Bueno, bueno, la vida és llarga, escolta'm, i vés a saber... En tot cas, es presentarà el 14 d'octubre. On es presentarà? On
1: a poden... la carpa del FNAC, aquí al Melià, a les 5 de la tarda.
0: A les 5 de la tarda. Això serà el proper dimecres, eh? Sí. Així aquest dimecres, és a dir, demà, no? El dimecres dia 14, en aquest marc del festival, que dius, clar, jo no sé si hi havia un moment més ideal per presentar el llibre que es titula Sitges, Setmana del Terror, que s'ambienta en el Festival de Sitges, és a dir, bueno, sí, no podia ser d'una altra manera. No, això,
1: clar,
0: no?
1: Jo la proposta de fer-ho així ha vingut pel tema i el títol de la novel·la. Si hagués estat una de les altres novel·les, no se m'hagués acudit de venir-la a presentar al Festival de Cinema, l'hagués presentat, com ja la presentaré, per exemple, el divendres següent, la presentarem a Sant Pere de Ribes, a la biblioteca, i després segurament a Cubelles i altres llocs, i aquí a Sitges també hem de fer una presentació a la biblioteca, però aquesta presentació segurament estarà vinculada a la celebració del festival del certamen Suburnegre, que per cert, aprofito per a dir que s'ha ajornat, perquè dona la casualitat que s'han convocat eleccions generals en els mateixos dies que s'anava a celebrar el certamen.
0: Clar, és que aquesta és l'altra, les eleccions alteraran també, diguem, que a part de l'agenda cultural social, no només de Sitges, sinó de molts altres municipis, i en el cas de Sitges, que a més està prou atapeïda, s'ha ajornat a les dates, sabem ja o no encara?
1: No m'atreveixo a dir-ho cert, m'han dit que s'està treballant, però que segurament ja no podrà ser en el transcurs de 2026, perquè ja, clar, el que passa és que quan te treuen els espais en unes dates, no pots canviar-les per la setmana següent.
0: Perquè ja estan ocupades.
1: Està tot ocupat i només t'afecta...
0: Això passa a Sitges, no passa a tot arreu, però Sitges, escolta'm, que tenim aquesta agenda tan pleníssima d'actes,
1: plenissima.
0: Un cop tens un cap de setmana, l'has de preservar com si fos allò or, no? Or i guardar-lo, però clar, de vegades hi ha coses, no?, externes, no? En aquest cas són les eleccions que condicionen.
1: Que no podem fer, clar.
0: Andreu, moltíssimes gràcies per la visita. Vagi molt bé aquesta presentació del 14 d'octubre en el marc del festival. El llibre es titula Sitges, Setmana del Terror. Entenc que després la gent el podrà comprar Amazon, via llibreries, no?
1: El tindrem, la distribuirem a través de llibreries. D'Amazon en principi no ho hem pensat, però de llibreries.
0: Però de llibreries en tot cas.
1: D'aquí de tota la comarca,
0: I millor si són llibreries. Aquí Sitges no en tenim, però millor si són llibreries. I llarga vida a la Laura Ramos, que això voldrà dir, no?, que continues escrivint, no? Si
1: espero.
0: La Laura Ramos, doncs mira, ara ja sabem que serà inspectora en un futur, ja veurem si la seva vida continua, que esperem que sí. Andreu, un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
1: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
0: Però si t'hi havies matriculat en català?
2: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques a través del telèfon 112. Mentre arriba a l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, Salut Respon.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Vinga, 20 minuts per arribar a les 12 i recuperem doncs el tradicional espai bisetmanal que fem amb la gent de les biblioteques de Sitges. Saludem, per tant, nova temporada. Marta Sánchez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I avui amb la Sonsoles Martín també, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem temporada.
1: Comencem temporada, sí, sí.
0: Anava a dir, també vam tenir una apagada la setmana passada. Elles també les van afectar, però no veu patir, altres, no?
1: No, se'n van a la llum, així de cop. Vam pensar que, clar, on que venia una tempesta tan gran i al cap de res va sonar l'alarma, vam pensar que era per aquesta causa, després ja vam saber que no.
0: Ja, la tempesta,
1: però, bueno, la instal·lació elèctrica de la biblioteca va aguantar i, bé, doncs ens ha...
0: Quina sort.
1: Sí, sí, no, realment...
0: Parlo per experiència, quina sort.
1: Ja, ja,
0: bueno, doncs això, comença nova temporada, tenim el Festival de Cine aquí al costat i per tant doncs hi ha coses també del festival, tenim el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol també en marxa, per tant, tot de coses, oi, que anirem repassant. Per on comencem?
1: Doncs mira, començarem pel festival, que el tenim ja a tocar. Llavors, així com a notícia destacada, amb carnet de biblioteca, quan compreu entrades per anar a veure alguna pel·lícula del festival, tingueu-lo a mà perquè hi haurà un 10% de descompte.
0: Ah, important, això.
1: Sí, és un dels avantatges de tenir carnet de biblioteques de qualsevol biblioteca. I també, doncs, bé, volíem avui fer aquest recordatori perquè sembla una cosa, no, habitual, de que tothom sap que existeix el carnet de biblioteca i per què serveix, però no sempre és així.
2: Exacte, doncs recordar que podeu venir a la biblioteca i només cal portar un document que us acrediti, un DNI, un passaport, i podeu tenir tot un seguit de beneficis, com per exemple a les biblioteques podeu fer servir el wifi, també podeu fer servir no només préstecs en físic, sinó també podeu llegir a través de l'e-biblio, podeu anar amb aquest carnet a totes les biblioteques de la província de Barcelona i podeu agafar tots aquests documents durant 30 dies...
1: 30 documents, és un 30-30.
0: D'acord.
1: I doncs... no només té aquest avantatge de descomptes en el Festival de Cinema, sinó que també doncs, hi ha altres descomptes en cinema.
0: Hi ha més avantatges, però sempre, doncs això, és un carnet gratuït, eh?
1: Sí. Sí,
0: que no demanen res, oi, per fer-se'l. Doncs això, bàsicament, ara que ve el Festival de Cinema, 10% de descompte amb carnet de les biblioteques. D'acord. Més coses.
1: Dit això, i tornant amb el Festival de Cinema, com cada any les biblioteques fem els lots fantàstics a les sales infantils, tenen molt d'èxit. És una bossa que ens la ofereix el Festival de Cinema, on les bibliotecàries doncs, fem una selecció de contes per totes les edats, de llibres de diferents temes relacionats amb el món de la fantasia, la por, la ciència-ficció, tant per petits com per bé, doncs, fins a 12 anys, diríem. Si algú vol altres propostes, no? Mira, tria-m'ho tu i tu deixo les teves mans la tria, doncs també ho fem, però sí que tindrem bosses, aquests lots fantàstics preparats pels nens i nenes que vinguin a buscar-los.
0: A les dues biblioteques.
2: A les dues biblioteques. I ara que has dit nens i nenes, jo crec que també per adults, a la Roig i Reventós sempre fem algun, perquè sempre algú diu, a veure què ens prepares, i sempre tenim algun, o sigui, i com diu la Marta, si no el preparem al moment, o sigui que és per totes les edats.
0: D'acord, és a dir que qui vulgui... inserir-se encara més, una immersió, no sé com seria el verb. Bé, doncs qui vulgui entrar encara més en aquest món del fantàstic que comença aquest dijous, també les biblioteques, aquests lots fantàstics que cada edició doncs es preparen.
1: Exacte. Després també tenim mostres de llibres a les dues biblioteques, també doncs, de gènere, de llibres i de pel·lícules.
2: Sí.
1: I recordar també que a la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim un fons especialitzat en gènere fantàstic que inclou doncs, tant biografies, llibres de coneixements que s'han anat publicant sobre aquest gènere, no? Que també és força ampli, i bé, si durant l'any estan situats a la primera planta, doncs ara n'hi ha alguns llibres que baixaran les escales i els posarem més a la vista perquè és el moment de donar-ho a conèixer i que surtin en préstec, també.
0: D'acord. Per tant, doncs, les biblioteques, també seguint la tradició anual de Sitges, aquest mes d'octubre, també col·laborant en la celebració del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Què més?
1: Què més? Agenda. Mira, avui començarem temporada canviant també l'ordre habitual de l'agenda, no? D'aquest repàs, que sempre comencem amb adults i acabem amb la part d'activitats familiars. Doncs com que avui hi haurà del conte, a la Roig i Reventós començarem per les activitats familiars.
2: Exacte. Endavant. Avui justament és dimarts i comencem les hores del conte a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, com ja és tradició, no? Ja fa dies que nens i nenes i també les famílies ens pregunten emocionats quan començaran, doncs bé, ja ha arribat el dia. I recordem que continuem amb el mateix horari de la temporada passada, en dimarts, a 6:15 de la tarda. I bé, volíem fer també una miqueta de repàs, com que fa tants dies que no venim als contes, farem una miqueta de repàs de les normes bàsiques per poder gaudir, sobretot, els contes a les biblioteques de Sitges. Sobretot, demanem puntualitat. Si podeu estar una miqueta abans, molt millor. Així podeu agafar lloc, estar tranquils i escoltar bé des del principi. També recomanem estar molt atents als contacontes, com he dit, fer silenci, estar tranquils i tranquil·les per poder endinsar-te bé amb aquest conte i amb les seves històries i gaudir d'aquestes històries meravelloses que ens expliquen els contacontes, oi, Marta?
1: I tant, a més que són narradors professionals, per tant, és un goig també escoltar-los. I per pares i mares també és una bona manera d'agafar trucs o maneres de després, no?, aplicar-ho quan expliquem contes als nostres nens i nenes. Doncs, bueno, perquè podem escoltar la Roig i Reventós, que és setmanal, passen doncs, molt bons professionals i, per tant, de cadascú, no?, qui ho fa d'una manera, qui porta titelles, qui es recolza amb algun altre objecte que de cop i volta es converteix en un personatge, qui ho fa simplement amb la veu. En fi, que hi ha, no?, molts recursos també per escoltar, de manera que pels adults i les famílies doncs, també és una activitat molt, molt bonica.
0: D'acord.
2: I avui, doncs, com he dit, a 6:15 de la tarda, tenim Contes del Mar a càrrec de l'Última Cultura. I aquesta sessió doncs, estarà carregada d'històries i emocions al voltant del mar i la natura.
0: D'acord.
2: Continuem també el dia 13, la propera setmana, dimarts 13, a 6:15 de la tarda. Aquesta activitat estaria dins dels actes de la Setmana Fantàstica i tenim el conte Feres Ferotges amb Sara Guenovart. Aleshores, volia comentar un projecte que va començar la temporada passada a la Biblioteca Roig i Reventós i també és relacionada amb els petits, que es diu L'Hora Menuda. Aquest projecte es farà l'últim dijous de cada mes, de 15:30 a 16:30. I serà una activitat mensual adreçada a famílies amb nadons de fins a 36 mesos. I l'objectiu serà fomentar l'hàbit lector des de ben petitets, des del bressol, i oferir un punt de trobada comunitari, que en aquest cas serà la sala infantil de la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Durant aquesta estona, la biblioteca transformarà la sala infantil en un espai segur i acollidor, i serà en aquest entorn on les famílies podran compartir amb els seus nadons contes, imatges i primeres lectures, sempre acompanyats per una selecció ben especialitzada que fa la nostra companya Bàrbara, que és la responsable i experta en literatura infantil, i ella els acompanyarà i els hi tindrà preparat. Ens trobem amb que moltes famílies ens pregunten, quan tenen nadons, si poden venir a la biblioteca. I entenem que aquesta pregunta no sigui... Bueno, que ens la facin, perquè clar, s'entén que la biblioteca és un lloc per estar tranquil, per no fer soroll, i bé, doncs els petits moltes vegades doncs, poden plorar, poden fer sorollets, i bé, s'entén perfectament. El que passa que volem transmetre que les biblioteques és ben al contrari, les biblioteques som un espai per tothom, i volem que des de ben petits puguin venir a gaudir, no només de la literatura, perquè són molt petits i seria molt dir, però si no dels espais que oferim. I a poc a poc, mentre es van fent grans i agafen més confiança, tinguin la biblioteca els seus llibres com a referent i puguin venir al llarg de tota la seva etapa. I, com he dit abans, aquesta activitat està pensada per poder-la fer en una hora on la sala infantil és molt tranquil·la, que és el dijous de 15:30 a 16:30, i ells puguin estar el més a gust possible.
0: És a dir, abans de la sortida dels col·les.
2: Abans de la sortida dels col·les, quan els nens ja han fet la migdiada, doncs van una estoneta a la biblioteca i ja tindran el seu raconet preparat i això sí, s'haurà de fer amb inscripció prèvia per poder tenir-ho tot a punt.
0: D'acord. Per tant, doncs, les biblioteques que es converteixin en aquest referent familiar, per dir-ho d'aquesta manera, des de ben petits, per sí. tant, doncs, que puguin acostumar-se a créixer en un entorn com és una biblioteca.
2: Que ho vegin habitual d'anar al seu dia a dia a la biblioteca.
0: Sí, d'acord, com es diu?
2: L'hora menuda.
0: L'hora menuda.
2: Sí, l'hora menuda.
0: D'acord, els dijous...
2: L'últim dijous de cada mes, a dos quarts de quatre de la tarda, a la Biblioteca Roig i Raventós.
0: Perfecte, doncs aquesta proposta que també des de la Biblioteca Josep Roig i Raventós, adreçada a les famílies amb nadons. Què més?
1: A la Santiago Rusiñol també obrim inscripcions pels clubs de lectura infantils i juvenils. I els recordem, són els tres que sempre que proposem des de fa un temps. Un és el Club 10, adreçat a nens i nenes, doncs això, de 10 anys. Llavors són tres sessions, a octubre, novembre i desembre, tres propostes, tres llibres per llegir a casa, i després el dia de la sessió, que sempre són un dilluns, doncs comentar-los amb tot el grup que s'hagi format i amb la persona de la biblioteca doncs, que dinamitza tot plegat. Uh-huh. Aquest és el Club 10, doncs, per nens i nenes de 5è de primària. Després tenim el Laurin, que aquest seria d'11 a 12 anys, aquí és de 6è, primer de l'ESO, més o menys, i després tenim el protagonista jove, que ja doncs, passaríem de segon, tercer de l'ESO, aproximadament, que els nivells de lectura sempre són diferents i és adaptable, això és una guia. Són tres llibres que estan proposats, els tres pel ClickCat, que són una sèrie d'experts en literatura infantil i juvenil, per tant, lectures garantides d'èxit de diferents estils, pot haver còmic, pot haver llibres amb més lletra, amb menys, són tres, i tenim les inscripcions obertes a la Santiago Rusiñol.
0: D'acord, doncs hi ha aquests clubs de lectura que també doncs, ja s'ofereixen. Més coses.
1: Més coses, i hi ha doncs, l'agenda per adults, no? Pel públic general. Comencem el dijous dia 15 d'octubre a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol amb la presentació del llibre Emocionalmente Divergente de José Manuel Vara. La presentació anirà a càrrec de l'autor i de la Nerea Sánchez, que és prologuista del llibre. En aquest llibre es combina poesia, psicoanàlisi i creació artística i és una reflexió sobre les emocions, el procés creatiu, la necessitat de posar paraules a l'experiència humana. I els organitzadors d'aquest acte, l'autor, la Nerea, ens han dit que serà una presentació que anirà més enllà de la típica presentació i al final també es busca aquest diàleg amb els assistents sobre aquests temes. Per tant, tothom també hi haurà una estona perquè tothom pugui dir-hi la seva. I això serà el dia 15 d'octubre, a 6:45.
0: Més.
1: Després tenim dos tallers, amb inscripció prèvia ja també a punt. Un és, que el tinc per aquí, un es titula La cadira. Va a càrrec de Lemur i aquest taller és una proposta que ens ve de la xarxa de biblioteques municipals dintre del projecte del programa Commemora, que aquest any es dedica a l'arquitectura. És un programa en què se celebren diferents efemèrides i aquest any tenim l'any Gaudí, l'arquitectura. Aquest taller el que farem serà reflexionar al voltant de les cadires, agafarem diferents models de cadires que tenim a la biblioteca, que en són diverses de diferents, i per reflexionar sobre què fa que sigui una cadira realment confortable, l'ergonomia, com ens asseiem, com el cos i l'estructura d'una cadira doncs, juguen i dialoguen. I Lemur també portarà una sèrie d'estructures per fer cadascú després, amb el que s'ha explicat i amb el que s'ha vist de les cadires que ja existeixen, la pròpia cadira, la cadira ideal. Per tant, és un taller diferent de participar pel públic en general, no és un taller per nens i nenes.
0: Hi ha d'allò, un taller sobre cadires.
1: Sobre cadira.
0: Té
1: un puntazo.
0: I portarem les del Saló de Plens, a veure si per aguantar 8 hores de ple... Però bé, continuem.
1: Això serà el dia 29 d'octubre, però també hi ha inscripció prèvia. Hem de fer un grup ben maco perquè com més serem, més riurem. I l'altra proposta, també de taller, va dintre d'un altre programa també de la xarxa de biblioteques municipals i aquest ens endinsa en el món de les tecnologies, de com utilitzem els mòbils, des d'una perspectiva molt, molt divulgativa i molt pràctica. El divendres 6 de novembre, falta molt, però tenim inscripció prèvia i després algú està interessat i es queda sense plaça, per això ho diem. Aquest taller es diu Evita estafes i enganys a internet, a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Per tant, qui estigui interessat en tenir aquest ull més posat amb l'antena posada a baix per detectar tots aquests enganys, missatges que ens poden colar per tot arreu, doncs tenim aquest taller també a punt. Evita estafes i enganys, serà el dia 6, però tothom que estigui interessat que es vagi apuntant ja, perquè després les places volen.

0: que havien estat del Palau Maricel, com al llarg dels anys, d'aquests 90 anys, doncs una cosa, no?, ha anat encaixant amb l'altra, i d'una manera interactiva, en què podrem veure fotografies de l'abans i del després, és a dir, de l'ara, tothom podrà fer aquesta visita guiada per diferents sales de la biblioteca i veure com era allò fa uns quants anys, o potser en diferents etapes, no?, en un principi, en abans de les obres del 2018, i com és ara la biblioteca.
1: Aquesta és la que tenim més present, eh?, la sala, sí, de baix.
0: Exacte,
1: llavors
0: era una manera, no?, de dir, ai, jo me'n recordo com veníem a aquesta sala, i poder veure en fotografies, no?, l'abans i l'ara, que el veurem, doncs, evidentment, en directe.
1: D'acord.
0: Per tant, a partir del 26 d'octubre tindrem, bueno, ja muntada aquesta visita guiada, aquesta exposició interactiva. Ho volíem fer el 24, perquè és el dia de les biblioteques, però és que el 24 tenim l'Open House, que la biblioteca també participa. Llavors, clar, era com moltes persones anant amunt i avall de
1: massa cosa
0: en un mateix dia. Així que a partir del 26 d'octubre podrem visitar aquesta expo.
1: D'acord. I alguna més?
0: I alguna més, doncs ja ho tindríem, oi?
1: Ja ho tindríem.
0: Sí.
1: Doncs tenim 3 minuts per fer alguna recomanació.
0: Hem portat uns llibres de la sala infantil, perquè aquests dies que plou, que sonen alarmes, que l'escola tanca de cop i volta, que se'n va la llum, i vaig pensar l'altre dia que els nens més petitons, sobretot, agafaran un trauma amb la pluja, perquè no deixa de ser un ensurt quan sonen les alarmes o quan miren en algun moment donat la tele i veuen aquelles inundacions, o quan el pare i la mare, no, avui no hi ha escola, en fi, tot això, no? I sempre diem que els contes són una bona manera d'explicar temes que a vegades, doncs, bueno, no sabem molt bé com enfocar o com... Per tant, hem portat dos llibres de la Mònica Usart,
1: sí,
0: per més petitons. Un es diu Mirant el cel, l'altre Mirant els núvols, on ens explica, doncs, això, no?, els diferents tipus de núvols o com canvia el cel, doncs, amb la climatologia. Pels més grandets, Meteo Curiositats, d'en Tomàs Molina.
1: Un altre meteoròleg.
0: Un altre meteoròleg. Amb preguntes, doncs, per què es fa la boira, com puc saber si plourà fang, en fi, doncs tot el tema també de pluges, de tempestes, com puc saber cap on van els núvols, per què ens afecta tant el temps. Aquest de El temps, quin temps farà avui, quin temps farà demà, també per entendre, no?, com són les prediccions o com es fan les prediccions meteorològiques. I un conte pels més petitons, d'un ànec, a qui no li agradava l'aigua. De l'estim és molt, amb un ànec, amb un xubasquero, no sé com es diu.
1: Una capelina
0: de color groc i unes botes d'aigua. I un paraigües, no li agrada gens la pluja, però es fa amiguet d'una granota, i un dia que plou molt, se li fa un forat al sostre, en fi, doncs tot d'aventures al voltant de la pluja i d'aquest ànec que no és massa amic de la pluja, però sí que ho és molt, d'aquesta petita granota.
1: No conec gent que no és massa amiga de la pluja.
0: Per tant, propostes com per parlar de temes d'actualitat amb els més petitons i que puguin entendre una miqueta millor tot aquest món tan boig a vegades.
1: Exacte, i ben boig. Doncs són les 12. Nosaltres ho deixem aquí. Sonsoles, Marta, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: A vosaltres.
1: D'aquí 15 dies, més agenda de les biblioteques. I com dèiem, esperant la pluja, que en principi no ha de ser tan extraordinària com la que han anunciat els últims dies, vagin vostès a saber, amaguin-se sobretot, i demà a partir de les 9 més coses. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència.